0: Lo por parte del Paris Saint-Germain, sensación de dejarse querer por parte del delante de azulgrana, sensación de tela que cortar todavía, muchísima, tanto con Ferran y su futuro, acaba contrato, como escuchan, en el año 2027, el PSG, el conjunto de Luis Enrique, que tiene muchísimo interés, como con la relación que tiene Ferran con el club. La actualidad con este tema, ¿por dónde pasa, Nil Sola?
1: Buenos días, Duro. Pues han sido las primeras declaraciones que ha hecho Ferran Torres después de haber sido campeón del mundo, aunque en el Barça no cambia nada el guión. El Barça oficialmente sabe que Ferran tiene contrato, nadie se ha dirigido al club azulgrana para decirle que hay una propuesta, ni ha recibido ninguna llamada de eco por parte del Paris Saint-Germain y tampoco los representantes de Ferran Torres. Eso sí, en el Barça lo tienen claro, no quieren malvenderlo, quieren renovarlo, pero si el futbolista le pide al Barça salir, se escucharían ofertas. Las ofertas evidentemente tendrían que llegar. Esta es la situación, apunta que vienen semanas importantes para el futuro del De Foyos.
0: Lo dicho, tela que cortar. Gracias, Nil. Semanas importantes en el Barça y semanas importantes con Ferran, como con Rodri Hernández, que está de vacaciones pero tiene que decidir también. Se ha metido el Barça por medio con cierto interés, es el Real Madrid de quien más se ha hablado para la incorporación del centrocampista, si sale del Manchester City. También la actualidad que nos lleva al nombre propio de Vinicius, que ya junto con Brahim Díaz y con Bernardo Silva se incorporó en el día de ayer a los entrenamientos del conjunto blanco a las órdenes de José Mourinho. Y este martes no tenemos partidos amistosos en equipos de primera división, estaremos pendientes de los europeos de natación con posibilidad de medalla en París, hoy con las aguas abiertas esta mañana en el Sena, que tanto dieron que hablar en los Juegos Olímpicos de hace unos años, y también con la Vuelta a Burgos, por acabar con ciclismo, donde no está Pogacar, pero que comienza ya con su primera etapa en la jornada del día de hoy.
2: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
3: La Sociedad Española de Medicina Interna alerta de que en nuestro país hay unos 5 millones de personas que tienen hipertensión arterial y no lo saben porque es una enfermedad que no presenta síntomas. Por eso recomiendan medir la presión arterial al menos una vez al año para detectar casos no diagnosticados. No controlar la hipertensión se asocia a un aumento del riesgo para desarrollar un ictus, insuficiencia cardíaca o deterioro cognitivo.
2: Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
4: ¿Qué te pasa?
5: Que no me cierra la maleta.
4: ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la ONCE? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
5: Bueno, si saco unos bañadores...
4: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
6: Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
4: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
9: A partir de las 8:30 ya saben que abrimos el tiempo del análisis y que en Hoy por Hoy le llamamos, todavía le llamamos el abierto de Hoy por Hoy. Esta mañana nos van a acompañar Ruth Ferrero, Antón Losada y Cristina de la Hoz. Cristina, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenos días.
9: ¿Ya has desayunado?
10: Sí, bueno, un café. Es con lo que salgo de casa todas las mañanas, pero es el mejor momento del día para poder leer la prensa con cierta tranquilidad.
9: Ah, café y periódicos, ¿eh? Un clásico.
10: Sin duda.
9: Un clásico de las mañanas. Sí, sí. Bueno, Cristina, a ver, varias cosas como aperitivo de lo que luego será la tertulia. Hoy hay un elemento central, ¿no?, que es esta reunión de los ministros de Interior, reunión telemática, donde, digamos, van a chocar dos interpretaciones de lo ocurrido. La que lidera Italia, que dice, oiga, ustedes han creado este efecto llamada con sus políticas de inmigración. Sí. Y la que lidera España, que dice, oiga, ustedes tienen que ser solidarios con nosotros que gestionamos la frontera sur de Europa. Yo creo que lo que hoy suceda en esa reunión va a ser muy revelador del momento en el que está Europa.
10: Hombre, también hay un tercer elemento en el que la cadena SER ha tenido un protagonismo fundamental, y es la revelación de que el CNI informó, alertó sobre el riesgo de una entrada masiva. Y este es un elemento porque esta información además se ha publicado en los medios europeos. Y esto es un elemento que sin duda va a salir en esa reunión telemática, porque bueno, es importante saber si hubo ese aviso, que parece que sí, que efectivamente lo hubo, y por qué no se reaccionó. Y ese también va a ser uno de los ejes sin duda centrales de una reunión que se le presenta complicada a Marlaska. Porque es verdad que países como Italia, Dinamarca, Finlandia, bueno, hablamos hay que recordar que 22 primeros ministros, 22, firmaron una carta bastante crítica con España. Bueno, pues esa crítica y esa actitud posiblemente se traduzca en la reunión que va a tener hoy Marlaska. Yo imagino que quizá sea algo más técnica que política, pero todavía nos tiene que aclarar el gobierno muchas cosas y a lo mejor empieza a aclarárselas a los ministros del interior europeos.
9: Bueno, lo veremos. Por cierto, a las 9 de la mañana hemos convocado a Josep Borrell, que tiene larga experiencia en la gestión de las relaciones internacionales, como ministro y también como alto representante europeo de política exterior, así que con él aportaremos también análisis. Luego nos vemos, Cristina. Venga.
10: Siempre muy interesante lo que pueda decir.
9: Sí, segurísimo. Gracias, hasta luego, Cristina. 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
11: Radio Lleida, Cadena SER.
12: Si vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
13: Contra la calor, Albert Soler et presenta les novetats Orbegozo. Són pura tecnologia.
14: Aires condicionats, climatitzadors, humidificadors, ventiladors de peu, de sostre, de sobretaula, de paret.
13: I també ventiladors industrials per grans superfícies.
14: Recorda, contra la calor, Albert Soler. Centre comercial i ferreteria. A Lleida, a Torrefarrera i a albertsoler.com.
15: En las residencias Landus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Landus.
16: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
17: Què tal? Bon dia. No hi ha estiu sense vagues que afectin els viatges turístics i aquest any tampoc no és una excepció. Avui a l'aeroport del Prat hi ha vaga dels treballadors de terra, facturació i embarcament d'una empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Air France, entre d'altres. De seguida anem a l'aeroport per saber com està afectant la vaga. De moment ens ocupem de la informació més pràctica. El primer de tot, la informació del trànsit. Com estan les carreteres? Vicenç Llorca, bon dia.
18: Bon dia, Sergi. Ara mateix les retencions més importants les tenim a les dues rondes en sentit Llobregat, amb fins a 5 quilòmetres de circulació amb lentitud. Tot i així, de moment, no hi ha cap incidència destacada.
17: Pel que fa al transport públic, no consten incidències. I ara el temps. Núria Seró, bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Aquesta setmana serà moguda. El matí comença tranquil un cop més, però atenció aquesta tarda perquè tindrem ruixats, especialment al prelitoral i a l'interior de les comarques de Barcelona i Girona, tempestes que poden ser intenses un cop més acompanyades de calamars i inclús de pedra i també de ratxes molt fortes de vent. També tindrem tempestes al Pirineu com també al massís dels ports. Les temperatures màximes avui es mouran al voltant dels 31 graus a la costa, a l'interior un cop més entre els 33, 37. Ara mateix els termòmetres van des dels 20 graus a Lleida, 22 a Girona, 26 a Tarragona i 27 marquen a Barcelona.
16: Hoy por hoy, Catalunya. Sergi López.
17: Anem ja a l'aeroport de Barcelona per saber com està afectant l'aturada convocada per la CGT a la companyia Ground Force. El sindicat reclama que es desbloquegi la negociació del seu contracte col·lectiu i fa la convocatòria en uns moments de ple moviment de viatgers que marxen o arriben de vacances. I la CGT assegura que l'empresa sotmet els treballadors a càrregues de treball insostenibles. Veiem si la vaga s'està notant ja a l'aeroport del Prat. Miquel Giol, què tal? Bon dia.
20: Un moment avancen amb aparent normalitat, però els passatgers es trobaran els principals problemes a peu de pista. Segons la CGT, el sindicat majoritari, la vaga ha obligat a cancel·lar uns 20 vols al llarg del dia. Amb aquestes accions volen capgirar la situació en la que treballen, que denuncien que no és l'adequada. Així ens ho explicava la seva portaveu.
21: Pues denunciem sobrecàrregues de treball i descomunals. Venim a treballar demà matí, demà de tarda, demà 4 hores, demà passat 8, i bueno, amb això, pues, compreneu que no es pot viure.
20: Els serveis mínims són del 80% i afecten a una vintena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Qatar Airways o Air France. Tot això arriba en dies de màxima activitat aquí a l'aeroport del Prat. Recordem que només aquest cap de setmana hi va haver més de 1.000 operacions diàries.
17: Anirem veient com van les coses. Gràcies, Miquel.
20: Fins ara.
17: Continuem endavant. Vicenç Llorca, bon dia.
18: Bon dia, Sergi.
17: Un estudi alerta que la majoria d'ofegaments infantils són de menors d'origen migrant.
18: És una de les principals conclusions d'una recerca impulsada per l'Institut de Medicina Legal que ha analitzat la quarantena de morts d'infants que hi ha hagut en els darrers anys en piscines, platges o rius catalans. Els investigadors creuen que al darrere hi ha la desigualtat social i econòmica de les seves famílies.
17: Més detalls, Martí Oliver.
0: L'estudi també ha detectat que mentre les piscines la majoria d'infants morts tenen nacionalitat espanyola, els menors d'altres nacionalitats són més freqüents en les morts en platges, rius o altres aigües naturals. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal que ha impulsat la recerca.
1: Analitzar 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apuntar algunes desigualtats a nivell de l'origen de la víctimes mortals de sofegament.
0: Segons l'estudi, 3 de cada 4 ofegaments infantils són nens i l'edat mitjana és de 6 anys i mig.
17: En crònica política, Junts s'ha anunciat que s'integra al Partit Demòcrata Europeu. Els de Puigdemont asseguren que l'objectiu és treballar des de la centralitat per una Unió Europea més respectuosa amb la diversitat nacional que la defineix.
18: La formació s'incorpora així a un partit europeu gairebé 8 anys després que el PDeCAT fos expulsat de l'Aliança dels Liberals Demòcrates Europeus. En un comunicat, els juntaires han reivindicat el caràcter federalista i centrista dels demòcrates, com també el seu fort compromís amb els drets civils i socials. Actualment, el Partit Demòcrata Europeu el dirigeix l'exprimer ministre francès François Bayrou i també en formen part el Partit Nacionalista Basc o Coalició Canària.
17: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha anunciat que comprarà el bloc 8 de Manresa, que els darrers mesos s'ha convertit en un dels principals símbols de la lluita pel dret a l'habitatge.
18: Es tracta d'un edifici que feia més de 15 anys que estava abandonat i era propietat del fons Cerberus. Fa 4 anys la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme el va ocupar. Des d'aleshores hi viuen 6 famílies amb un total de 8 menors que s'enfrontaven a un desnonament previst pel 23 de setembre, després de mesos de negociacions i d'una intensa mobilització veïnal que ha aconseguit aturar fins a 3 intents de desnonament, el govern i l'Ajuntament de Manresa han acordat adquirir l'immoble per destinar-lo a lloguer social. L'operació suposarà una inversió de 540.000 euros per part de la Generalitat i de 60.000 euros per part del consistori.
17: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home amb antecedents acusat d'agredir sexualment dues dones sense llar. Les agressions van passar a Blanes i a Barcelona. Segons la policia catalana, l'home també va agredir físicament les víctimes i els hi va robar algunes pertinences.
18: La primera agressió va passar el 4 de juliol en un banc a prop de l'estació de Sants i la segona va ser a Blanes, el 20 de juliol, durant la festa major en un descampat a prop de l'espai de les Fires on la víctima hi dorm habitualment. En aquest cas, l'agressor havia estat contractat per treballar les Fires i tot i que en Firaire va donar el crit d'alerta, va aconseguir fugir. Els Mossos van obrir una investigació i els especialistes en agressions sexuals han pogut relacionar els dos fets.
17: Abans parlàvem de l'aeroport i del turisme. Segons dades de l'IDESCAT, un de cada tres catalans no es pot permetre anar de vacances. És una realitat que afecta especialment les famílies més vulnerables. Per això, entitats com la Fundació Pere Tarrés s'impulsen casals perquè els infants puguin sortir de casa i fer activitats amb altres nens i nenes. Aquest agost, un dels casals ha fet al barri de Torrebaró, Elia Pijuan.
22: Aquest casal acull una cinquantena d'infants i joves d'entre 6 i 14 anys fins al 28 d'agost. Per a molts és una oportunitat per sortir de l'entorn habitual i relacionar-se amb altres infants. La portaveu de la Fundació Pere Tarrés, Elena Hurtado, explica que la feina dels professionals del lleure s'ha de posar més en valor.
23: Que el lleure és igual o tan important com l'educació formal. L'autonomia, el conèixer referents positius, els amics que fas i els que t'emportes, s'acaba perdent si no mantenim aquestes activitats.
22: Aquest estiu la Fundació preveu becar 7.500 infants i joves i prop de 1.900 participaran durant el mes d'agost.
17: I Catalunya té des d'aquest cap de setmana un nou cim de més de 3.000 metres. L'agulla sud del Malavesina entra oficialment a la llista dels 3.000 del Pirineu després que un equip de topògrafs n'hagi certificat les mesures, Júlia Domènech.
24: Amb aquesta incorporació, Catalunya passa de 12 a 13 a 3.000. La muntanya no és nova, però les noves mesures han confirmat que compleix els requisits per formar part d'aquesta llista. La descoberta és fruit de la feina de sostremetries, l'equip que porta més d'un any revisant desenes de cims als Pirineus. Ho explica un dels seus integrants, Ciutadans, Salva Sala.
2: Sí que existia, l'única cosa és que amb els mitjans que hi havia anteriors doncs feien molt més difícil de poder certificar el que seria una muntanya amb els requisits que té un 3.000.
24: De fet, els topògrafs encara tenen una vuitantena de cims pendents a revisar que podrien entrar o sortir de la llista.
3: 7:58.
4: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
3: Laura Estrada, què tal? Com estàs?
5: Hola, molt bon dia, com esteu vosaltres?
3: Preparada per aquí a Catalunya?
5: Doncs sí, preparada. Avui ens anem cap al tema de Ceuta i el drama migratori, aquesta trobada dels ministres de la Unió Europea. En parlarem de seguida amb l'Òscar Camps, fundador d'Open Arms. Avui que també serem en directe a l'aeroport del Prat per aquesta vaga convocada. En parlarem amb una de les portaveus de la CGT, del sindicat. A les 9, el racó de pensar, la Laura Grau i les festes majors. Parlarem de que no sempre tant és fàcil muntar festes majors, sigui per la convivència entre els veïns, amb els turismes. També parlarem amb un metge, perquè un de cada 10 viatgers a països exòtics torna amb una malaltia tropical, i acabarem parlant d'intel·ligència artificial amb l'Arnau Font.
3: Doncs la veritat és que és una oferta molt variada. Tenim una miqueta de tot.
5: Una mica de tot avui.
3: Gràcies, Laura.
5: Fins ara.
3: Doncs ja sabeu, a partir d'ara, l'Aquí Catalunya, les freqüències de SER Catalunya i l'Hoy por Hoy continua a la cadena SER.
9: Les 8 de la mañana, a les 7 en Canàries.

0: Hoy por hoy. Radio Lleida, Cadena Ser.
1: Cada producte té una història, la de les persones que el cultiven, la dels qui el transformen i la d'un territori que fa de la qualitat una manera de ser. Aquest estiu descobreix el valor del que és nostre. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: I parlant de jardins, has vist el de la Marta? És preciós. Aconsellada per Albert Soler. Ara fa un goig. Podat, desbrossat, abonat, retallat. El secret està en la maquinària Husqvarna, fabricada pels experts.
3: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
4: Del 26 de juny al 4 de setembre torna Zona Pons, el festival de música per viure el patrimoni local. Magalí Sare, Laura Andrés i Roser Loscos, Carlos Cuevas i Alosa, amb Cambra i el petit de Caldi. 5 concerts únics en espais patrimonials que et sorprendran. Zona Pons, el festival de referència del Mig Segre. Entrades a la venda a Entràpolis.
5: El valor d'un especialista d'aquí. Ningú és profeta de la seva terra? Nosaltres creiem que sí. A Grup Assisum som referents en reconstrucció de components d'automoció. Motors, turbos, caixes de canvi, diferencials, injecció dièsel, radiadors, filtre antipartícules i servei de rectificadora. Tallers de Lleida. Sou la nostra raó de ser. Compteu amb nosaltres. Grup Assisum. Professionals que responen de veritat.
6: Les rebaixes ja són a Mac Mobles Areco d'Alcarràs.
7: També a les rebaixes t'orientem de forma personalitzada perquè trobis el que busques. Tenim la millor relació qualitat-preu.
6: A més, beneficia't del finançament de Mac Mobles i aprofita les rebaixes per equipar casa teva amb nous mobles.
7: Mac Mobles Areco, al polígon Panamà d'Alcarràs.
6: Ara, rebaixes.
8: 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
9: Recorro su cabecita con mis membranosas manos. Ella acaricia las escamas de mi piel. Desde el agua la observo caminar en soledad por la orilla del estanque, sabiendo que el tiempo que nos queda es escaso. Con cada tic-tac del reloj, Ana se separará un poco más de mí. Siento cómo me abandona, cómo olvida incluso mi nombre. Me agobia no poder seguirla hasta el final del trayecto. Mas no hay lugar para alguien como yo en aquello que llaman madurez. ¿Qué ocurrirá cuando la única persona que sabe que existo deje de pensar en mí? Supongo que entonces seré yo quien necesite un amigo imaginario.
8: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carles Francino. Cadena Ser.
0: Hoy por hoy.

0: Para todos los que odian la velocidad, ha nacido la pesadilla de Hop, la montaña rusa más lenta del mundo.
1: Hoy por hoy. Radio Lleida, Cadena Ser.
2: Si vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
3: Albert Soler, amb ofertes especials en maquinària Husqvarna.
4: Motoserres des de 199 euros i bufadors, desbrossadores, kits de bateria.
3: I si vols el mateix model de motoserra que té Jesús Calleja, preu 359 euros, inclosos carregador i bateria.
4: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
5: Confiança que torna. A Lleida ens coneixem tots. A Grup Assisum renovem el nostre compromís amb els tallers de Lleida i comarques. Més rapidesa, més solucions i més atenció comercial. Oferim serveis de rectificadora i productes d'automoció reconstruïts com motors, turbos, culates, injecció, caixes de canvi, diferencials, filtre antipartícules i radiadors. Demana'ns, sabem escoltar i millorar. Grup Assisum. Propers, transparents i de Lleida com tu.
6: Voleu conèixer molt millor el monestir de les Avellanes? Feu una de les visites guiades o bé per lliure i sabreu molt més d'aquesta abadia fundada al segle XII pels comtes d'Urgell. El claustre romànic, el refractori, la sala capitular. Gaudireu de l'entorn natural i el servei de restauració i hospedatge. Reserveu la visita a monestirdelesavellanes.com o al telèfon 973 43 80 06. Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer.
7: Et dediques a l'aplicació professional de pintures i recobriments? A Comercial Pintures posem al teu abast la més àmplia varietat de pintures, eines i maquinària. Ara Comercial Pintures disposes d'un box de recollida 24 hores, un espectrofotòmetre d'última generació per obtenir la màxima exactitud en els teus colors, nous morters acrilsiloxànics, impermeabilitzants i un nou aïllament tèrmic de ceràmica líquida d'última generació per teulades i façanes. Comercial Pintures, a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón i a la web pintures.com.
8: 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
9: Su padre es un tal José Luis. No sé por qué eso es importante. Está escrito en aquel trozo de papel arrugado junto a su dirección y la de su oficina. También pone que es Capricornio y que juega al Quidditch junto a otros frikis en el parque los domingos de lluvia, aunque eso no dice mucho a su favor. Son solo 5 datos inconexos, 3 de los cuales me sobran. Me hubiera gustado saber el porqué, pero nunca lo dicen. Yo no sé por qué va a morir, y él no sabe que voy a matarlo. Estamos en paz.
8: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser.

0: El nom del matí és Iris Tió, però, sens dubte, el nom que molts espereu, és que ja posa el Sergio al xat, bon dia des d'Almeria, les declaracions de Ferran mereixen que surti ja, el David ens diu el Saitoneta s'ha vingut amunt, per tant, aneu connectant-vos ja al directe de YouTube, ens aneu deixant els vostres comentaris, perquè el nom, com dic, que espereu que traiem avui és el de Ferran Torres. El Barça ja es va anticipar el que vindria i ahir us explicàvem ja que el club tenia previst no posar el jugador a la venda. Aquí sí que comunicativament, des de dintre el club, han sigut hàbils d'ocupar-se que la seva postura sigui clara, diàfana, no només a dins, també a fora. Ahir ens explicava el Nil Solà que, des de la gira, el que havia pogut rascar les últimes hores és que el Barça no pensa posar Ferran Torres a la venda, que és un jugador amb el que compta, que li vol oferir la renovació, que ho farà a partir del setembre, quan es tanqui el mercat, per qüestions d'encaixar tot el fair play, que li queda encara un any de coll de contracte, acaba el 2027, per tant, fins al gener no és lliure de negociar amb qui vulgui per marxar sense contracte el proper estiu. Per tant, el Barça sap que té aquest marge de 4 mesos ben bons per arribar a un acord amb el jugador, que encara que hi hagi una variable al seu traspàs, a l'acord de traspàs amb el Manchester City del 2022, que obligui el Barça a pagar 8 milions d'euros si el renoven, que això pel club deixen clar que no és problema, ara bé, malgrat que compten amb Ferran, que el consideren important a la plantilla, que valoren el rendiment que ha donat, que estan disposats a pagar aquest variable del traspàs i que no pensen posar-lo al mercat perquè compten amb ell per renovar-lo, també deixaven clar des del Barça, perquè ens explicava el Nil, que no perdran l'Oremus, no perdran el Nord a l'hora de quines xifres se li poden oferir a Ferran per renovar tenint en compte el seu rol a l'equip. Doncs bé, si el Barça no pensa posar Ferran a la venda, el propi jugador ja s'ha ocupat de posar-se a l'aparador públicament. Martí Xuncà, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, TG.
0: A Ferran el tenim de gira pels Estats Units, gira mediàtica amb la marca que el patrocina, és una marca americana que tradicionalment, sobretot, ha estat ficada en futbol americà i en altres esports. Ara ha fet el pas al futbol, ha agafat diverses estrelles europees a nivell de patrocini, una d'elles és Ferran, i, aprofitant que va fer el gol del Mundial, el tenen de gira. I Ferran, que hauria de tenir ganes d'enviar aquest missatge, ha aprofitat aquesta gira, Martí, per deixar clar que si el Barça vol comptar amb ell, ell pensa fer valdre aquesta carta que té a la màniga, aquesta paella pel mànec que ja ens deia el Santi fa uns dies, de que li queda un any de contracte i que ve de ser l'hora del Mundial.
1: Exacte, Ferran ha declarat que de moment el que li toca doncs, és ser el 12 d'agost com ell i la resta de campions mundialistes a entrenar amb el Barça, però ha fet diverses declaracions que ens donen a entendre doncs, que encara això, aquesta renovació no està tancada del tot. La primera, el Today Show de la NBC, on diu doncs, que s'està esperant per poder prendre doncs, la decisió correcta.
2: I have contracted Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision.
3: Okay.
2: But I don't know yet.
3: Is there a dream club?
2: Yeah.
3: What's the dream club?
2: Just be happy.
0: L'hem deixat en versió original, sí, perquè els que domineu l'anglès es pot entendre força bé el que diu Ferran, si no us ho traduïm. Diu, tinc contracte amb el Barça, però estic esperant a prendre la decisió adequada. I quan li repregunten, perquè en futbol mai se sap, i quan li repregunten, però tens un club dels teus somnis? Ferran diu, sí. I li diuen, quin? Diu, no, ser feliç.
1: Recull una mica la patinada.
0: Ambigu aquí a la NBC, allà al Rockefeller Center, l'edifici del Top of the Rock, pels que conegueu la ciutat, aquells estudis que hi ha allà baix, allà ha estat Ferran fent aquestes declaracions, però també ha fet voltes per altres mitjans.
1: Exacte, sí, també a l'agència Sportico, on, bé, com s'ha parlat en aquests dies, doncs el club que està valorant més la incorporació de Ferran és el PSG, i doncs Ferran valora positivament doncs, que equips com l'equip de Luis Enrique s'interessin doncs, per als seus serveis.
4: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona, pero lo bueno es que me, como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
1: I tot i així, doncs, tot i tenir contracte, Ferran demana, i el que vol ell és sentir-se estimat pel Barça.
4: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
1: Doncs tot parlar, com diu Ferran.
0: Això ha dit Ferran al País de... De Donald Trump.
1: Correcte.
0: No, que haurà de demostrar que el Barça el vol, no?
1: Exacte, i seguint una mica, agafant el fil doncs, de Trump, a Ferran, com bé van veure les imatges de la rua de la celebració del Mundial, unes imatges que van portar molta cua perquè se'l va veure lluint una gorra amb un missatge doncs, de, que ens recorda doncs, a l'eslògan de Trump.
0: Parafrasejant l'eslògan de Trump.
1: Sí, make America great again, doncs ell ho va transformar a make Spain great again, però ell assegura que no tenia cap mena de missatge polític, sinó que ell va portar aquesta gorra, un altre cop en anglès, ho traduirem per si no ho entenen els oients, però bàsicament per riure, per fer la gracieta.
2: Yeah, it was a funny moment because it was not about politics because honestly I don't know about politics. It was just to be able to see Spain again on the top, winning the World Cup, and yeah, it was just to have fun with my friends, with my family, and nothing about politics or nothing about yeah.
1: Diu això, que no, ell no en té ni idea de política, que bàsicament era per riure amb els seus amics i amb la seva família, i doncs que ell estava això orgullós de poder veure un altre cop a Espanya a la cima del futbol.
0: Cadascú té la seva sensibilitat, sé que hi ha aficionats i socis del Barça que no podeu desvincular també els missatges que envien els jugadors més enllà del futbol a l'hora que es posin la samarreta per representar l'equip, però avui aquest capítol l'apartarem i ens centrarem purament en el que és futbolístic, que és un jugador que ha tingut un rol prou important al Barça fent de quart davanter, sumant en gols quan se l'ha necessitat i podent fer de comodí en diverses posicions d'atac, però en què el club no acaba de veure i la figura del relleu de Lewandowski per ser el nou titular, sinó que ja sabeu que el Barça busca el mercat i, si no, doncs hi ha altres alternatives a la plantilla per intentar jugar amb el que alguna vegada hem batejat com a fals nou o jugador que no és davanter centre de pura formació, de pura sang, però que pot ocupar aquella demarcació. I en aquest sentit, ja l'escoltava avui la tarda a la graderia del balcó, abans de tancar les talls de pretemporada, Hansi Flick es va referir a les opcions que té ara mateix a la plantilla, perquè el tècnic crec que a aquestes alçades esperava una mica més de xup-xup, no que el més calent fos tant a l'aigüera a l'hora de reforçar el centre de l'atac.
1: Sí, perquè de davanters, com dius, té de pura raça, només queden Ferran i també doncs, tenim a Hamza Abdelkarim, que va marcar aquest doblet en el partit contra el Birmingham, i doncs diu doncs, que Deco és qui ha d'estar treballant en això, que s'ha d'esperar, que hi haurà d'haver moviments, i sobretot també doncs, apel·la a que estan esperant el que pugui fer Ferran.
5: Al final depèn de l'equip, de la plantilla. Haurem d'esperar. Tinc total confiança en Deco i sabem que hem de fer alguna cosa. També depèn de Ferran, i després doncs, ja veurem què passa.
1: Deixant de banda la davantera, també Flick ha parlat de la posició del mig del camp. L'altre dia avançava Nil Solà que el Barça doncs, està atent, si més no, a l'operació de Rodri amb el Real Madrid, doncs, que si no s'acaba consumant aquest fitxatge del migcampista pel Madrid, doncs, que és una operació que el Barça podria doncs, dur a terme. Flick, sobretot, diu que hi ha molts jugadors en aquella posició, així que ara mateix s'està esperant el que pugui veure en aquests moviments.
5: De moment, sempre pensem en el nostre equip, què és el millor per ells. Però ara mateix crec que tenim molts jugadors al mig del camp, així que és el que hi ha. I ja veurem què passa en les pròximes setmanes.
1: Exacte, perquè ja, també, bueno...
0: Ja ho vam dir, que no era prioritat Rodri, que el Barça simplement ja està atent i que econòmicament, si decidís anar-hi, l'operació la pot fer, per tant, que és una variable més que és allà, tot i que una cosa no treu l'altra. La prioritat segueix sent, com diu Hansi Flick, amb aquest sabem que hem de fer alguna cosa, és portar un jugador que pugi el registre golejador.
1: I també bé perquè es parlava d'una possible sortida de Marc Casador, que s'havia quedat relegat a les posicions del mig del camp, però bé, més noms, perquè també Flick va parlar sobre Héctor Fort, que ha tornat doncs, a la disciplina del primer equip del Barça després de la seva sessió a l'Elx. Flick assegura doncs, que Héctor Fort està totalment compromès i doncs, valora molt positivament aquells mesos a l'Elx.
5: Ja ho veurem, ja ho veurem. L'Héctor també té la seva qualitat, ja saps, és molt ràpid, però també tècnicament és molt bo. Crec que l'última temporada a ells va ser molt bona per ell, també per reconèixer què significa jugar pel Barça. Així que està totalment compromès amb nosaltres i ho veurem.
1: Rumors d'entrades i sortides, però bé, de moment l'únic que sabem de manera oficial és que avui al matí s'ha oficialitzat doncs, la sortida de la sessió de Ter Stegen a l'Ajax, així que de moment doncs, sabem que el porter alemany estarà cedit al club de que ara mateix entrenarà Mitchell, l'exentrenador del Girona, fins a l'any 2027.
0: Ja deia Mitchell fa uns dies que seria un luxe comptar amb Ter Stegen, que mitja setmana deixava l'estaix del Barça a Anglaterra per volar cap a Amsterdam, malgrat que fins a última hora sortia de l'aeroport dient aún no está cerrado, aún no está cerrado, doncs al final sí que s'ha arribat a l'acord per totes les parts. Ter Stegen s'ha dit per una temporada a l'Ajax, a les ordres de Mitchell, ja us vam explicar que el Barça assumeix una part molt, molt, molt important de la fitxa, que a més com que la legislació econòmica allà és diferent i els jugadors han de pagar una mica més d'impostos, hi havia aquest punt de qui assumeix aquesta diferència i per això s'ha dilatat una mica més la negociació, però Ter Stegen ara sí és oficialment porter de l'Ajax per la propera temporada a les ordres de Mitchell. Per rematar el cas de Ferran Torres, ahir feien balanç de la pretemporada amb l'Àlex Dalmas i del que encara li queda d'estiu al Barça, i a moda de signatura crec que no va poder resumir millor el que ens esteu dient molt al xat. De seguida repassarem també els vostres missatges i una mica el sentit general de l'anàlisi que hi ha al voltant de la figura de Ferran Torres, que el Barça el vol renovar a partir del setembre, però sense embogir, i que el jugador es deixa estimar el mercat ara que ve de fer el gol del Mundial.
6: I jo estic molt d'acord amb el club, eh? A mi Ferran és un jugador que m'agrada moltíssim, crec que és un jugador que és molt difícil de trobar al mercat en el rol de quart davanter. Jo crec que el Barça sí que té un marge de millora aquí, havent perdut a Lewandowski, crec que és el moment per anar, com enfoca el club, com enfoquem tots des de fa mesos, anar a per un nou o un primer espasa, no? I que Ferran és aquest jugador que et pot ocupar qualsevol de les tres posicions amb molta solvència i que l'has de tenir perquè és un quart davanter que et suma moltíssim. Però estic d'acord amb el club, és a dir, no es pot tornar boig en aquesta renovació, que hi comptaria, sens dubte. És un futbolista que m'agrada molt, fins i tot crec que és un futbolista un punt infravalorat, sense pilota és boníssim, és dels millors del món, però el Barça no es pot tornar boig, eh? Jo aquí estic d'acord, és a dir, entenc que el Barça ha d'actuar en un tema de fer-li entendre a Ferran que serà un jugador importantíssim i que serà un jugador estructural, no des de la titularitat absoluta de la posició de nou, sinó des de la suma de minuts al final de temporada. És a dir, que quan es faci el còmput de minuts a l'acabar la temporada, segur que estarà entre els 11 o 12 més utilitzats, i a partir d'aquí se li hauria de fer veure aquesta importància. Però estic molt d'acord amb la política que té el club. No es pot entrar aquí a renovar a Ferran com si fos un Haaland, un Mbappé, un Harry Kane, perquè ara mateix doncs el Barça necessita aquests diners per altres prioritats.
0: Flick, abans del partit de divendres, deia que no havia parlat encara amb Ferran Torres, que sí, ho havia fet durant el Mundial, però no mentre el jugador estava de vacances, que això li respectava. Ara que Ferran ha sortit a la palestra, veurem si hi ha conversa abans que torni a la disciplina del club o no. En tot cas, Flick, quan Dro va marxar al PSG, ja va deixar un missatge molt important en aquest sentit.
7: If you want to play for Barça, then 100% with your whole heart. And this is what I want to say to everyone who is now or in the future with us, this must be by 100%. These colors, you know, you have to live for them. And this is what I want to see. All the others, I don't want.
0: Si vols jugar al Barça, al 100%. Aquest escut, al 100%, els que estiguin aquí i els que hagin de venir. Si vols jugar amb aquests colors, et demanen ser-hi al 100%. Si no, no t'hi volem. Veurem com acaba l'assumpte de Ferran. 12 i 22.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Acomiado al Martí Junca, gràcies.
1: Adeu,
0: Martí.
1: Jefe.
0: I saludo l'Andrea de la Torre. Hola, Andrea.
9: Hola.
0: Hem parlat molt del mercat del Barça masculí, però el Barça femení, el gran fitxatge de la temporada, Kerolyn Nicolí, ja és a Barcelona.
9: Sí, la jugadora brasilera flamant fitxatge del Barça femení ha arribat aquest matí a l'aeroport de Barcelona, com hem pogut veure a les xarxes dels nostres companys del diari Esport. A l'espera que es faci oficial el seu fitxatge durant la jornada d'avui, Nicolí serà presentada dimecres i ha deixat veure la seva il·lusió per signar amb el club amb una trena en forma de cor amb els colors blaugranes. La jugadora està molt emocionada de començar una nova etapa a Barcelona.
10: Thank you so much.
11: Estic molt, molt contenta de ser aquí i de que els somnis es facin realitat. Crec que vinc aquí a ser una més, ajudar el Barça a estar al màxim nivell, i estic molt emocionada. No puc esperar a començar.
0: Tenim novetats a Vallecas perquè el Rayo Vallecano apropa postures amb la Comunitat de Madrid.
9: Sí, el club madrileny es compromet a col·laborar i el govern li ofereix suport per jugar a votar. Que la Comunitat de Madrid i Martín Presa, juntament amb el vicepresident i també els jugadors Isi Palazón i Iván Baliu, es van reunir durant dues hores i amb dues parts es van mostrar satisfetes a la sortida. La comunitat ha insistit que el Rayo no pot marxar a jugar a Burgos i els han reiterat que intentin l'opció de votar que un altre cop.
0: En futbol internacional, déu-n'hi-do també la situació que hi ha a Roma, perquè els abonats de la Lazio s'estan negant a renovar els seus carnets per la propera temporada.
9: Sí, al voltant del 93%, és a dir, uns 28.000 aficionats de la Lazio no han renovat el seu abonament, continuant amb la protesta contra el president Claudio Lotito. La gestió del club per part del president amb el bloqueig del mercat a partir de la temporada anterior i l'escassa competitivitat del projecte han portat el passat mes de gener a una dissertació que ha continuat tota la temporada i que encara persisteix.
0: I en poliesportiu, més enllà de la natació artística, que hem començat amb l'Ordi Ristió, destaquem també que avui tenim la quarta etapa del Tour de França femení.
9: Sí, l'etapa d'avui és una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres entre Sébrie-Chambertin i Dijon, exigent i amb un final molt ràpid i que podria dinamitar la classificació general. L'etapa comença a les 3:30, però Paula Blasi no surt fins les 5:04.
0: Paula Blasi, ja us vam dir que no és cap de files de l'UAE, que no l'havien designada. Però si mireu la classificació general, que és 13a, una mica més de 2 minuts de la líder, és la més ben classificada del seu equip.
9: Correcte.
0: Ella i una altra espanyola que no està en cap de les dues cridades a ser líders. Avui, que és contrarrellotge individual, a veure com acaba cada la classificació, però a veure si l'UAE haurà de fer un pensament. Passem per les xarxes.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
0: I l'app de la cadena SER, és el que ens falta que ens digui Chesney per aplicar-ho en aquest indicatiu perquè tingueu a mà tots els canals pels quals podeu seguir el programa. Arnau Santero, com estàs? Bon dia.
5: Què tal, Teja? Bon
0: dia. I avui, abans de començar, imagina't com està el xat del directe de YouTube, no?
5: Sí, sí, ja t'ho pots imaginar perfectament. Tothom està explicant la seva opinió sobre el cas aquest de Ferran Torres. El primer, David Palo, que per ell són 75 quilos o res. Vull dir, diu que ja està bé de regalar els jugadors, que si Gonzalo val més de 40, doncs Ferran el doble.
0: Missatges d'aquest estil els podeu anar deixant al directe de YouTube i ja sabeu que també per Twitter, per Instagram ens podeu trobar i recuperar tots els continguts del programa. Marxem cap a Madrid.
8: Què t'hi jugues?
0: Marxem de la mà de l'Adrià Soldevila. Hola Solde, com estàs? Bon dia.
12: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Per fer una d'aquelles seccions no nates com a tal, però que sempre són recurrents a l'estiu, que és notícies que passen desapercebudes al mes d'agost i que no haurien de passar desapercebudes.
12: Sí, correcte, correcte. Doncs pues mira, perquè el govern d'Almeida, de Madrid, ha donat l'okay a la requalificació d'una parcel·la de Valdebebas, una parcel·la que tenia ús esportiu, per passar a tenir ús terciari amb l'objectiu de fer un campus d'innovació tecnològica, que es diria Madrid Innovation District. Diu un article del diario.es que s'espera una inversió d'uns 8.500 milions en aquest Madrid Innovation District, evidentment doncs, de la mà de Florentino Pérez. Florentino Pérez va dir que la parcel·la sencera comptant la ciutat esportiva del Madrid passaria a valdre a la vora de 1.000 milions d'euros i l'Ajuntament del Madrid ha dit que es guanyaran unes 20 hectàrees d'equipaments i zones verdes, 532.000 metres quadrats concretament. I això, evidentment, tot i que el govern d'Almeida hagi donat l'okay, això ha de passar igualment per aprovació primer municipal i després de la Comunitat de Madrid. Però vaja, que la cosa sembla que tirarà endavant perquè tenen majoria absoluta.
0: És a dir, el canvi de ciutat esportiva que va fer el Madrid a principis de segle, allò que es va conèixer com el pelotazo, el Madrid va rebre uns terrenys on hi va construir la ciutat esportiva, però no ocupen tots els terrenys. Llavors, el que queda per construir, que és bastant, bastant més de la meitat, són gairebé tres quartes parts, estaven qualificats com a terreny esportiu, el Madrid ha demanat que li requalifiquin amb una altra qualificació en la qual podrà construir un altre tipus d'equipaments i, per tant, aquí treuran un rèdit econòmic. Per tant, a la pràctica ve a sonar com un segon pelotazo, que és una... És un procés que ja estava en marxa, ja es coneixia que estava en marxa, ja s'havien fet els informes econòmics que poguessin justificar aquest canvi de qualificació dels terrenys, però, casualitat o no, això s'ha aprovat a dos dies de començar el mes d'agost. Se'n feia ressò, com deia el Solde, al diario.es el dijous passat, que és quan l'Ajuntament ja ha donat el vistiplau. Com diu l'Adrià, és un procés doncs que ara serà, que aquest informe estarà a l'abast del públic, es podran fer al·legacions, etc etc. I, per tant, no és immediat, es pot consultar, però, clar, arriba en un període en què la majoria de gent està desconnectada o amb el cap a una altra banda. Per això volem valorar-ho amb el regidor de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca. Hugo, què tal? Buenos días.
13: Hola, què tal? Buenos días.
0: ¿Qué valoración hacéis desde Más Madrid de esta aprobación, nada, a dos días de las vacaciones?
13: Pues bueno, forma parte de un trabajo, o sea, él ya, Almeida ya había anunciado que se ponía a disposición de lo que le pidiera Florentino Pérez, o sea que tampoco nos ha sorprendido que finalmente lo aprobara. Evidentemente lo hace ahora, eso para que evitar todo tipo de valoración, que haya, digamos, que haya ruido en Madrid, que nadie se entere. Además, como que en Madrid estamos ahora mismo muy atentos al ático de Ayuso y esto pasa como más desapercibido, ¿no? Pero bueno, también ya podía haber recalificado también el ático y así podía ser oficina, ¿no? Pero vamos, que no, yo creo que sí, que lo hace, digamos, no es baladí, ¿no? Que lo haga justo ahora, que no hay atención mediática. No va a haber mucha polémica, pero vamos, de todas formas esto pues tira para adelante, como habéis dicho, pues habrá, seguro que habrá alegaciones. Hay muchas posibilidades de que se recurra judicialmente y hasta ahora todas las operaciones que Almeida está aprobando para el Real Madrid y para otras entidades, pero vamos, en este caso para el Real Madrid, los juzgados están paralizándolos. Ha pasado con el parking, ha pasado con lo de los conciertos y es muy probable que esto pues acabe judicializado también, claro.
0: ¿Y con opciones de que se pare también?
13: Esto habrá que ver cómo lo han hecho. Es que es difícil justificarlo. A ver, hay que ver, o sea, digamos, estos son planeamientos urbanísticos que son jurídicamente muy, muy, muy complejos. Entonces, nosotros eso no lo hemos examinado, no, de momento, o sea, nosotros no tenemos ninguna intención, vamos, intención, es que no lo conocemos al detalle como para decirlo, lo vamos a judicializar, eso. Pero vamos, que hasta ahora Almeida, digamos que no lo ha hecho todo con demasiado cuidado. Si es que aquí hay, digamos, como que hay dos posiciones que son muy... Yo os lo digo, soy diputado de Más Madrid, pero también soy socio del Real Madrid desde hace 43 años. O sea, que digamos que no es... Es muy comprensible que el Madrid quiera ganar todo el dinero del mundo. Lo que pasa es que un alcalde y una presidencia de la Comunidad de Madrid no deben estar sometidos al interés económico de una entidad privada, sino todo lo contrario, deben vigilar el bien público. Y aquí no se está defendiendo ningún bien público. O sea, la zona de Valdebebas... es una zona que ya tiene, ¿no? Es una zona que tiene incluso una sobredosis de uso terciario. De hecho, ya está ahí construyendo la Comunidad de Madrid, la ciudad de la justicia, y es una zona del Madrid Norte en el que, digamos, no hay una necesidad social y económica de fomentar un tejido económico. Si el ayuntamiento estuviera pensando en el interés de los madrileños, pues nosotros desde Más Madrid hemos propuesto, por ejemplo, un distrito, o sea, con esos nombres tan elevados, ¿no? Y además siempre en inglés, sino, bueno, pues eso, una zona de innovación tecnológica, pero en el sur de Madrid, que es donde más necesario es. Nosotros lo hemos planteado en Méndez Álvaro para que dé empleo, pues en Vallecas, en Usera, en Arganzuela, pero en esa zona es tan innecesario que hace 10 años ya se aprobó un plan, no en terreno de Madrid, sino en otros terrenos también de la zona. Y la excusa era que, como desde el Brexit iban a huir un montón de empresas británicas, pues iban a venir todas a esa zona de Madrid. Bueno, pues ahí no ha venido ni una empresa. Digamos, no hay una necesidad económica, no hay una necesidad financiera y, desde luego, no hay una necesidad social para desarrollar una zona que ya es de rentas altas y que en Madrid pues es en otras zonas donde deberíamos tener una innovación industrial y otros proyectos que sí que estamos pidiendo nosotros y que ahí, casualmente, el ayuntamiento pues nos dice que no.
0: O sea, la pregunta de si la ciudad puede salir igual o más beneficiada que el club me la ahorro, ¿no?
13: Vamos, la ciudad aquí no importa nada. O sea, es que, claro, para el club sí puede ser, que tampoco lo tengo yo claro, ¿eh? Pero bueno, pero es que, digamos, eso políticamente nos da igual. O sea, que me puede preocupar como socio del Madrid o no, pero políticamente da igual que el Madrid se enriquezca o no. Ahora, para la ciudad de Madrid no es beneficioso en absoluto, todo lo contrario. No, son zonas supuestamente para usos deportivos. Bueno, probablemente el Madrid ya tenga la ciudad deportiva que necesita, no necesita desarrollarse ahí deportivamente, pero entonces lo que no hace falta en ningún caso es poner ahí más oficinas. O sea, se está llenando de empleo toda la zona norte de Madrid y vaciando la zona sur, que es donde hay problemas sociales, donde hay problemas de empleo y donde necesitarían una inversión que se le está dando la espalda. O sea, evidentemente aquí el interés de la ciudad de Madrid o de la Comunidad de Madrid no pintan absolutamente nada y solo pintan pues que eso, que Almeida hace lo que le... Almeida y Ayuso hacen lo que les piden los poderes económicos, en este caso el presidente del Madrid, Florentino Pérez.
0: ¿Es equiparable al pelotazo del 2000?
13: A ver, yo creo que es bastante distinto. Primero porque aquel pelotazo era evidente que iba a surtir efecto muy rápido. O sea, aquello fue en plena burbuja inmobiliaria, de repente se construyen cuatro torres enormes que, digamos, yo, si no recuerdo mal, tenían ya comprador antes de su construcción. O sea, digamos, el Madrid ingresó muchísimo dinero muy rápido. Aquí es que es un proyecto tan difuso. Es que en Madrid estamos ya muy hartos de grandes proyectos de innovación tecnológica que van a ser la leche y que luego quedan en nada. Yo os recomiendo que miréis en Google y busquéis Madrid anuncia el nuevo Silicon Valley. Y os saldrán como 15 promesas de los últimos 25 años, desde Esperanza Aguirre, Cifuentes, etcétera, se ha prometido no sé cuántas veces el Silicon Valley de Madrid, y eso luego nunca se construye. Entonces, aquellas torres evidentemente iban a ser un pelotazo muy rentable económicamente. Esto es posible que se apruebe simplemente por si acaso. O sea, que no tengan unos... No lo sabemos, es que es todo como muy opaco. Pero, digamos, no es un pelotazo de una riqueza tan inmediata, pero sí es una forma de que unos terrenos que tiene Madrid, pues en barbecho, o sea, abandonados, pues de repente tengan un potencial uso que a lo mejor no se desarrolla ahora y este proyecto tan altisonante no se construye, pero sí que ya lo tiene recalificado por si en algún momento pues alguien quiere construir ahí oficinas o lo que haga falta.
0: Se hace un informe de están infrautilizados y algo de zona verde habrá, aunque sea un 0,2%.
13: Ah, bueno, eso seguro, eso seguro.
0: Sí. Sol, ¿de alguna pregunta?
12: Sí, sí. Bueno, de fet, mira, acabo de fer l'exercici que acaba de dir Lugo. 20 de desembre del 2019, Tres Cantos, El Madrileño, Silicon Valley.
13: Acabo de fer sí, claro, és que... O sea, sí,
12: setembre del 2024, Madrid presenta la revolució digital en Silicon Valley.
13: Claro, sí, sí. Se han anunciado un montón de veces.
12: Simancas, y... el barrio que quiere ser el nuevo Silicon Valley, marzo del 23. Sí, no,
13: es una maravilla eso, sí, sí, sí. Y ya veréis, el año que viene hay elecciones autonómicas, os aseguro que habrá, no sé si a lo mejor Silicon Valley ya no está de moda como nombre, lo pondrán otro, eso, en este caso Financial District, no sé qué. O sea, siempre se pone un nombre como muy elevado y tal, y luego queda en nada. En Madrid no tenemos aquel prometido Silicon Valley, y de hecho lo único que tenemos son pisos turísticos y una devaluación, o sea, digamos eso, un abandono industrial al absoluto.
12: Yo te quería preguntar, Hugo, algo que más o menos ya has contestado, pero has dicho se rinden a los poderes económicos, digamos. ¿Tú crees que la relación personal que tienen Almeida y Florentino tiene mucho que ver con que esto haya ido tan rápido y se tire para adelante, aunque no lo necesite la ciudad de Madrid? ¿O es simplemente algo ya más general de acontentar a los poderes económicos en general, no solo a Florentino, aunque Florentino tenga pues su gran influencia en Madrid?
13: Claro, bueno, es que Florentino es el gran poder económico, ¿no? Es el gran constructor. Yo diría, no lo sé, es bastante especulativo. Yo no sé qué relación tiene personal Almeida y Florentino. O sea, Almeida es muy difícil verle enfrentado a alguien poderoso, y de hecho, pues eso, hemos visto como imágenes, digamos, tendente a lo cómico. Aunque no debería ser así. Cuando
0: ya le pongo yo la descripción, Hugo, para los oyentes que se hayan podido perder. La imagen de la colleja de Florentino Almeida le hace muy mal a Almeida.
13: Claro, sí que sí. Es que esa, y le hace muy mal al Ayuntamiento de Madrid. O sea, Almeida representa a todos los madrileños y no debe ser acollejeado a nadie, por nadie. Y bueno, eso sí representa, o sea, en general Almeida es una persona como muy sumisa a eso, ante cualquier poder económico de cualquier tipo. Pero luego muy arrogante con la oposición, bueno, como trata a Rita Maestre, etcétera. Digamos, es una posición pues muy típica de la derecha pija, digamos. Y entonces, pues yo no sé si es por poder económico o por una relación con Florentino Pérez, o que precisamente tiene una buena relación con Florentino Pérez por su sumisión ante cualquier poder económico. No sé que si es el huevo o la gallina, pero vamos, que evidentemente Almeida no le ha dicho que no a un proyecto de grandes empresarios desde que es alcalde, a ninguno. Ha devaluado los grandes proyectos, o sea, pues yo que sé, en Madrid Nuevo Norte, que era un proyecto en el que el BBVA iba a hacer mucho dinero, bueno, pues ha quitado viviendas de protección oficial que se habían dejado acordadas. Digamos, siempre ha remado a favor de los poderes económicos, y el gran poder económico es Florentino Pérez, sin ninguna duda. Entonces yo, pues la relación personal, yo sospecho que es de sumisión por parte de Almeida, como ante cualquier persona de sentido.
0: Pero claro, hay quien pueda estarnos escuchando, y por lo que decías al principio, seguramente igual piensa... Los conciertos salieron mal, los parkings también salieron mal. La sensación de que, bueno, Almeida lo va a intentar hasta que alguna le salga bien, como si, entre comillas, le pudiera deber algo.
13: Claro, pero bueno, pero es que eso lo está haciendo también con el Atlético de Madrid. Le ha creado una especie de ciudad olímpica alrededor, que no se sabe exactamente tampoco qué es. Bueno, o sea, sí, si él está haciendo un montón de operaciones, que lo último en lo que piensan es en el bienestar de los madrileños. Si es que lo mismo de los conciertos, o sea, que en Madrid haya conciertos está muy bien, si a todos nos encantan los conciertos, pero la gente tiene derecho a dormir. Ahora, también tiene derecho a dormir los que no viven en Chamartín. O sea, que luego hay otra cantidad de festivales que los vecinos dan igual, y como no tienen la capacidad jurídica y económica que tienen los vecinos de Chamartín, no lo han podido parar. Pero vamos, que desde luego a Almeida le está saliendo todos estos planes fatal porque no los... O sea, no los articula bien, pero vamos, es que no es solo con relación al Madrid, ¿eh? La tasa de basuras también se la han tumbado los tribunales, digamos, es una catástrofe detrás de otra y siempre pagando los madrileños, claro.
0: Los vecinos de Chamartín son de per ser también representados como portaveu el señor Martínez de Azagra para un soci del Madrid.
12: Sí, sí, un soci sí, y sí. Abonat al Bernabéu, sí, sí.
13: Claro, pero si es que, o sea, ya, yo mismo sé eso, ya te digo, soy socio
0: sí,
13: de Madrid
0: lo he dicho antes
13: desde los 6 años.
0: También, y de hecho me ha dicho un pajarito que estás investigando sobre el Madrid y la República.
13: Sí, sí, de hecho hoy hace 90 años que el Madrid fue nacionalizado por el Frente Popular. Ahí sí que fue equipo del régimen. Ahí sí que fue, en la República sí que fue equipo del régimen. Pero bueno, eso ya saco un libro el año que viene. No, ya
0: cuando
13: si
0: saques
13: queréis,
0: el libro ya vendrás a presentarlo, ya, ya montaremos algo.
13: Pero claro, es que, o sea, que uno es socio del Madrid porque le gusta el fútbol y digamos es una cosa como lúdica y que no, a todos nos apasiona, bueno, a todos, a los que nos apasiona, pero eso no quiere decir que renunciemos a nuestra ciudad, que renunciemos eso al descanso, a los vecinos de Chamartín, etcétera, o sea, digamos, hay que tener una jerarquía un poco clara y evidente, o sea, yo eso como madridista quiero que el Madrid tenga todo el dinero del mundo, pero no a costa de sacrificar mi ciudad.
0: Sol, ¿de què més ens deixem el tinte?
12: Home, del tema aquest, res. Jo crec que hem parlat de moltes coses, hem parlat de com s'ha aprovat això, hem parlat de la relació que tenen els poders econòmics / Florentino Pérez al poder amb la Comunitat de Madrid i amb l'Ajuntament de Madrid, i com sempre, doncs hi ha els partits polítics, hi ha les associacions de veïns que s'oposen a moltes coses i que, vaja, de moment els està sortint bé, perquè el que plantejava Florentino Pérez d'entrada doncs no s'ajusta a la legalitat i no s'ajusta a que els veïns estiguin còmodes amb el que s'està fent.
0: ¿Y ahora cómo vamos de timings, Hugo? Porque si no me equivoco, el Ayuntamiento dijo que hasta finales de septiembre esto se podrá consultar públicamente, ¿no? El informe económico y la luz verde, para decirlo así, y luego habrá periodo de alegaciones también, ¿no?
13: Claro, sí. O sea, digamos, estos procedimientos en principio tienen que ser bastante largos porque son muy farragosos, tiene que haber audiencia pública, alegaciones, pues puede haber eso de cualquier tipo de entidad. Luego se tiene que aprobar. Es verdad que la Comunidad de Madrid aprobó en 2023 una ley que permite agilizar, con la excusa de el fomento del tejido económico, pues puede agilizar esos trámites mucho, pero vamos, yo creo que la cosa ver despacio. Conociendo a Almeida, me figuro que él intentará cerrarlo antes de las elecciones municipales, que son en mayo del año que viene. Entonces me figuro que el plazo, claro, estas cosas es que además siempre se hacen con mucho oscurantismo. Entonces, no sabemos qué plazo se estará manejando, pero, digamos, viendo su trayectoria, seguro que él intenta, y digamos, que este tipo de operaciones que no son beneficiosas para una ciudad, los ayuntamientos que las emprenden suelen intentar dejarlas cerradas para que si pierden las elecciones en mayo, pues no las pueda deshacer nadie.
0: Pues vamos a estar encima de com evoluciona este tema, però de moment era important recalcar que, malgrat que s'ha fet a dos dies de començar el mes d'agost, una operació que no ens ha agafat per sorpresa, sabíem que això es venia mastegant, però se li ha donat la llum verda quan està pràcticament tothom de vacances, en poc soroll mediàtic, i com bé ens ha remarcat al principi Hugo Martínez Abarca, diputat de Mas Madrid, a l'ombra, a més de tot el cas de l'àtic del Partit Popular, que s'han dut la resta d'actualitat política, com aquell qui diu, per davant. Hugo, muchas gracias por hacernos este rato.
13: Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Solde.

0: d'actualitat política, com aquell que diu per davant. Hugo, muchas gracias por hacernos este rato.
1: Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Solde, fins a propera.
2: Merci, TG. Bueno, ha estat molt interessant, no?
0: Sí, no?
2: Home, sí, sí, sempre està bé posar aquests temes sobre la taula i...
0: Amb què et quedes de tot el que ens ha dit?
2: Que sí que ho a Madrid, vaja.
0: Del servilisme d'Almeida, no només en Florentino, sinó el poder en general, de que hi ha tantes coses que acaben tombades judicialment de les que intenten vendre Almeida, entre elles algunes que ja ha fet amb el Madrid. Amb què et quedes de tot el que ens ha dit?
2: Gairebé amb tot. És que ha estat a titular per frase.
0: Sí, eh?
2: Sí, sí.
0: Mira, de fet, és una cosa molt interna nostra, eh? I els oients estan amb les... Anava a dir, com titulem la web d'això?
2: Complicadet, eh? Jo, evidentment, cap a Florentino Pérez. Sí, una de les frases que ha dit de Florentino Pérez. No em facis dir quina, perquè n'ha dit moltes.
0: Ara ens ho reescoltarem amb calma, sí, sí, i podreu recuperar-ho.
2: La frase de Florentino, los poderes económicos de Madrid, o los poderes económicos de Madrid son Florentino, Florentino es el gran poder económico de Madrid. No sé.
0: Florentino
2: no sé,
0: és el gran poder econòmic de Madrid. Sí, ha sigut una de les frases literals que ha dit aquest diputat de Mas Madrid. Solde, demà més.
2: Sí, senyor, i una salutació als que diuen que del Madrid no parlem.
0: Vés a fer un vermutet a la salut de tots. Un minut i tres quarts.
2: Una abraçada.
3: Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.

0: per aquí la Laia Pujols una altra vegada. Obrim el programa explicant la medalla d'or de Diristio a l'Europeu, la primera nedadora espanyola que guanya l'or en solo tècnic, eh?
1: Exacte. Sí, de fet, a la nostra entrevista que hem fet fa una setmana, ella va explicar la importància que tenia, doncs, aquesta qualitat, que és aquesta impressió artística, i ho hem recuperat avui.
2: Crec que tenim coses molt diferents que portem a la natació artística. Nosaltres aportem aquesta part artística, d'energia, de connectar amb el públic i la gent, i Rússia pues, portarà més execució, més super, coses super netes. Però bueno, nosaltres, això, centrades en nosaltres i amb ganes de donar el nostre màxim.
1: I ha donat el seu màxim avui, amb aquesta, sent la primera, no, espanyola en guanyar aquesta medalla d'or en aquesta disciplina.
0: Per tant, avui ha començat bé el matí per la selecció que entrena Andrea Fuentes amb aquest or d'Iristió. Ahir també va ser una bona jornada perquè van caure tres medalles més.
1: Sí, la primera va ser per Iristió, de fet, que va guanyar aquest bronze en sol lliure. També ho va fer Jordi Cáceres, que també va ser una mica sorpresa perquè amb la lesió de Denis, doncs, ell havia, va ser l'escollit per Andrea per fer aquest sol lliure i també es va endur la medalla. I després l'equip lliure, es va endur la plata.
0: Va ser una medalla, l'última del dia, que va portar cua, perquè les russes van fer un canvi de la seva rutina a última hora després d'haver copiat un moviment que van veure a la selecció espanyola mentre entrenava. I ara cobra sentit una frase, Laia, que vam sentir fa uns dies.
1: Exacte. Fa uns dies escoltàvem justament això.
0: Diristio.
2: Estábamos nosotros entrenando tan tranquilas y de repente vienen todas las entrenadoras de Rusia y se han puesto como en fila a mirarnos todos nuestros entrenamientos súper serias y Lilu y yo, que estamos haciendo el dúo, las hemos mirado como súper fijamente a los ojos y luego nos hemos reído. Pero que está guay que vemos que realmente se fijan en nosotras, que están pendientes de lo que hacemos, y esto nos enorgullece muchísimo y pues nos da fuerzas para ir a tope.
1: Una cosa que semblava anecdòtica.
0: És a dir, elles van pensar que venien a fer un cara a cara, a intimidar, perquè clar, recordem que les russes ara portaven des de la invasió d'Ucraïna sense poder participar a cap competició, que sempre han sigut grans dominadores d'aquesta disciplina. I semblava, doncs, que vinguessin a treure en cap, a intimidar, sentiu la pressió que ja estem aquí, que heu guanyat molts ors mentre no hi eren, però
1: sí, algo més anecdòtic.
0: Ja hem arribat que... aquí, elles sí. Ho van interpretar com això, i resulta que no venien només a ensenyar a remenar la cua.
1: O sigui, el que va passar és que Rússia, en el seu exercici, va copiar un híbrid, que és aquests exercicis que fan a sota l'aigua, amb les cames, quan fan tot això de la natació artística, doncs van copiar-ne un que justament era una cosa que, bueno, ja coneixem Andrea Fuentes, ella és una persona que innova molt, doncs era un exercici que no havia fet mai ningú, que era sol, o sigui, que era de la selecció espanyola, i de cop, així com a la preliminar no el van fer, a la final sí que el van fer.
0: Les russes,
1: exacte. Llavors, aquí el que va passar és que la dificultat de l'exercici de les russes va augmentar, i això

0: va fer que aquests 2-3 punts de diferència entre l'equip rus i espanyol doncs va acabar decantant que les russes s'enduguessin l'or i l'Espanya les plata.
1: És a dir, vam fer unes preliminars en què les espanyoles sí que feien aquest moviment, que s'ha inventat Andrea Fuentes, les russes no ho van fer a la fase preliminar, que ens entenguem és la sèrie prèvia, en canvi a la final es presenten i el fan igual que el fan les espanyoles.
0: Exacte.
1: I gràcies a això, o per culpa d'això, Rússia or, Espanya plata, per una diferència molt estreta.
0: Molt estreta, sí. I a partir d'aquí, doncs, òbviament, allau de reaccions...
1: De la selecció espanyola i també de fora, la selecció espanyola, de tot el món de la natació artística.
0: Sí, una de les primeres és Inga Giller, que és una exnedadora, que va fer una publicació dient que si la teva forma de guanyar el teu gran competidor, com és en aquest cas a Espanya, és robant, no?, aquesta innovació en lloc de crear innovació tu mateixa, doncs llavors has guanyat la competició, però aquesta part d'innovació no és teva, és de l'altra. Andrea Fuentes, de fet, va republicar donant-li les gràcies a les seves històries a aquesta publicació. També va reaccionar Alisa Ozogina, que és membre de l'equip i que, de fet, participava en aquesta rutina. Ella va néixer a Rússia, però és criada a Sevilla, i ella va dir doncs, que ella era una de les poques persones doncs, que s'havia alegrat de que Rússia tornés a la competició doncs, per les seves arrels, però que ara els encantaria preguntar què els ha passat pel cap quan han pres aquesta decisió. De debò val tant un or que t'és igual la manera de guanyar-lo, copiant el país que està per sota teu, i si aquest és el camí no, doncs de robar una idea. I també va fer un comentari que deia que potser elles no tenien l'or, però que tenien el respecte i l'admiració de tot el món que té respecte a aquest esport.
1: Això ja tindrem temps de parlar-ne tranquil·lament amb la seleccionadora, amb Andrea Fuentes, que amb ella ja teníem previst demanar, o tenia agendat una entrevista per dijous, quan ja hagués acabat la competició. Hem demanat poder-la fer aquest migdia després del que va passar ahir, però avui hi havia final a les 9, però és que ara a les 4
0: torna a haver-hi,
1: hi ha final d'equip tècnic. Ens han dit que entre competicions la federació no accedia que poguéssim fer aquesta entrevista avui, per tant, ja tindrem temps de parlar-ne, perquè avui tenim l'equip tècnic, demà l'acrobàtic.
0: Demà l'acrobàtic, amb Bergin, de Rosalia. Per tant,
1: a les 3,
0: a les 3 de la tarda, tothom atent.
1: Doncs quan acabi tota la competició, a banda de fer balanç d'aquest mig cicle olímpic amb la seleccionadora Andrea Fuentes, també tindrem ocasió de parlar de tota aquesta filosofia de treball, ètic, no ètic, si el reglament hauria d'intentar contemplar algunes fórmules perquè no passin aquestes qüestions, per la qual ahir Espanya, que li van copiar un moviment que s'havia inventat, es va quedar per dècima sense la medalla d'or. Però la gran notícia del dia és que Iris Tió ha guanyat el seu primer or en aquests campionats europeus i ha acumulat 4 medalles. Gràcies, Laia.
0: A tu.
1: I acabarem amb bàsquet.

0: Perquè des d'ahir a la tarda, Sir Chaves, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, Tejer.
0: I és oficial que el director esportiu del Barça de bàsquet per aquest nou projecte és Xavi Pujol.
1: Doncs sí, arriba Xavi Pujol, Manresà de 36 anys, que ha signat per 3 temporades, serà el màxim responsable esportiu de la secció. Arriba del Baskonia, només ha estat un curs com a secretari tècnic, però que, un curs que ha acabat amb el títol de Copa del Rei. Per entendre una mica l'aposta del Barça, però cal tornar al nou Congost. Pujol va créixer al planter del bàsquet Manresa, va entrar al cos tècnic del primer equip el 2011, amb 21 anys, com a col·laborador amb Pons Arnau. Va ser després que va passar a ser assistent amb Pedro Martínez, ho va ser també amb Ivonne Navarro, amb Diego Campo a la primera etapa el 2018, que és justament la de l'ascens a l'ACB, i amb Joan Peñarroya, i el 2020, amb només 30 anys, va assumir la direcció esportiva del club del Bages. En 5 temporades, el Manresa va arribar a una final de la Basketball Champions League, va guanyar la Lliga Catalana, va disputar 3 Copes del Rei i 2 play-offs de l'ACB. Pujol es va fer un nom detectant talent abans que els altres i reconstruint sobretot equips competitius amb molts pocs recursos, amb un pressupost molt limitat, i ara el repte serà una mica diferent perquè al Barça no n'hi ha prou només amb encertar, cal guanyar i cal fer-ho de seguida.
0: Per tant, amb 30 anys va construir un Manresa que venia de la segona categoria i que va arribar a jugar una final europea, més enllà de play-offs i Copes del Rei, i a Baskonia ha construït un equip que d'entrada ja li va guanyar una Copa del Rei al Real Madrid, i això apostant per entrenadors i jugadors que fan del bàsquet un bon espectacle més enllà d'aconseguir els resultats. El president que se la va jugar per un director esportiu de 30 anys a Manresa va ser el Josep Sáez. Hola, Josep, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Visionari el Xavi, i visionari una mica tu també, tot i que feia molts anys que el coneixies, però t'hi has d'atrevir, posar-lo amb 30 anyets al capdavant del projecte.
2: Bueno, que passa que amb el Xavi, pues, ja, com deies, ens coneixíem, no de molt abans, sinó d'haver compartit molt durant els viatges que vam fer aquells 2 anys, no? Abans de que fos, acabés sent el director tècnic. I bueno, era una persona que bueno, es tenia que tenir en compte quan vam necessitar-lo, no? I bueno, al final jo el que estic és molt content i molt satisfet per ell, més que parlar de si jo la vaig encertar o no, no? Sinó que ell, bueno, pues gràcies a la seva feina, a la seva constància i al seu talent, no? pues bueno, ara molt content d'aquest nou repte que té per davant.
0: Per què vas pensar que seria un bon director esportiu?
2: Home, perquè per una banda vivia molt el bàsquet i ell sempre anava més enllà que la seva funció de segon entrenador, no? Ell ja sabia que veia molt bàsquet, jo crec que ja estant a la seva etapa de segon entrenador tenia molt criteri per les coses i per veure jugadors i això, i quan es va donar l'oportunitat, pues naturalment ho vam valorar també amb tot l'equip, no? I vam pensar que sí, que era el moment per ell, perquè no ens importava que fos jove, sinó que ens importava que entomés el repte i que fos valent, i això anava sobrat, saps? I bueno, va ser, la veritat que la decisió va ser bastant senzilla.
1: Allà a Manresa va trobar jugadors com Chima Moneke, Silvén Francisco, que els va descobrir abans que explotessin. Què sap veure Xavi Pujol en un jugador que potser els altres encara no saben veure?
2: Bueno, és que amb el Xavi jo crec que se l'encasilla molt com només pensant en això, no? En que sap veure jugadors, no? Però jo crec que el que millor fa el Xavi, no?, per triar un jugador, és saber-lo acoplar, no?, amb una filosofia d'equip, no? Al final això és un esport d'equip. Tu pots portar jugadors molt sorprenents i naturalment els has de conèixer i els has d'haver valorat, però el més important és que junt amb l'entrenador i junt amb la directiva i tot això, doncs es va crear un sistema, una forma de joc, no? Una forma de joc que ja des de l'any del Joan fins tota l'etapa que va estar jo, no? Que va culminar, doncs, amb aquell subcampionat d'Europa, però es va definir un sistema de joc, una forma de jugar, intentar buscar una identitat per un equip, no? I crec que aquí és on ell sap combinar molt bé aquest talent que té, no? Per veure jugadors, però ja els veu dintre de la dinàmica del seu estil de joc, no? I del joc que vol que els seus equips practiquin, no?
0: I a més dels jugadors, els entrenadors, que tria. El Manresa de Pedro Martínez recordadíssim, després Ocampo va ser un digníssim relleu, ara Baskonia també l'ha encertat, de fet, si potser s'hagués pogut s'haurien dut l'entrenador cap a Barcelona, però ha triat Sekulić, primer és l'OB de la història del Barça, és a dir, també amb els entrenadors té aquest ull clínic de fer apostes que poden semblar arriscades o no, o més segures, però que no deixen indiferent després quan despleguen un bàsquet, un tipus de bàsquet determinat.
2: No, jo crec que l'aposta que ha fet ara, pues ell haurà marcat aquest entrenador en què podrà jugar com ell pensa que ha de jugar l'equip, no? Que és la funció que ha de fer, no tan sols el triar els jugadors, no? Sinó que l'entrenador pugui encaixar també dintre d'aquesta filosofia, no? I segur que el deu conèixer moltíssim, moltíssim, si és que ha pres aquesta aposta per ell, no? Quan potser hi ha entrenadors de més renom al mercat, no? Que potser seria com molt més fàcil prendre aquesta decisió, no? El Sekulić és un entrenador de primera línia, però no és un entrenador que amb el bàsquet espanyol sigui molt conegut, no? Però estic segur que si ell ha pres aquesta decisió és perquè l'encaixa dintre del joc que vol fer amb l'equip.
0: Doncs Josep Sáez, expresident del Manresa, que li va donar alternativa en aquest càrrec al nou arquitecte del Barça, Xavi Pujol, gràcies per ajudar-nos a conèixer una mica més.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: No és oficial, no, Sekulić, Jacier?
1: La presentació? No, encara no. Encara no tenim data.
0: L'acte de
1: presentació. En principi hauria de ser aquesta setmana, probablement demà o dijous, però encara no tenim data oficial de la presentació.
0: Farem també una anàlisi de com està reconstruint l'equip al Barça, ha donat 10 baixes, ha fet ja 9 fitxatges i també els altres equips catalans, que la penya, la renovació de Ricky Rubio o el Manresa també amb el bon recanvi de plantilla que està fent, el Girona, el Lleida, tot el roster d'equips catalans que tenim a la CB, mereixeran també que fem una anàlisi de com s'estan construint de cara a la propera temporada. Gràcies, Asier.
1: Gràcies, Tege, no s'ha de...
0: I gràcies al Tomàs Sánchez, al control tècnic. Fins aquí el Què t'hi jugues d'avui. Demà hi tornem a les 12 després del butlletí, com sempre. Pausa per la publicitat, informació actualitzada a la 1 del migdia amb els serveis informatius de la sèrie Ser Catalunya i a partir de la 1 la treva, com cada migdia fins que comenci la temporada de ràdio. Gràcies, adeu-siau. Demà tornem, si no ens fan fora.
3: Què t'hi jugues?
4: Ràdio Lleida, Cadena Ser.
5: El teu pa acabat de coure i els teus aperitius preferits a les quatre botigues Martín Martín d'Escorxadors, Capon, Pardinyes i la nova botiga de l'Eix Comercial. Sí, sí, oberts tots els dies de l'any a Escorxadors, Capon, Pardinyes i la nova botiga Martín Martín de l'Eix Comercial.
6: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
7: Quan un diagnòstic no pot esperar, hi ha un nom de referència a Lleida. Centre Mèdic Alomar.
8: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera.
7: I circuit especialitzat per a la dona. Centre Mèdic Alomar.
8: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
9: Les rebaixes ja són a Mac Mobles Areco d'Alcarràs.
10: També a les rebaixes t'orientem de forma personalitzada perquè trobis el que busques. Tenim la millor relació qualitat-preu.
9: A més, beneficia't del finançament de Mac Mobles i aprofita les rebaixes per equipar casa teva amb nous mobles.
10: Mac Mobles Areco, al polígon Panamà d'Alcarràs.
9: Ara, rebaixes.
11: Albert Soler, amb ofertes especials en maquinària Husqvarna.
12: Motoserres des de 199 euros i bufadors, desbrossadores, kits de bateria.
11: I si vols el mateix model de motoserra que té Jesús Calleja, preu 359 euros, inclosos carregador i bateria.
12: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
13: Tiempo para analizar, para pensar, para escuchar y para opinar. Hora 25, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser.
14: Es la 1 a mediodía en Canarias. El gobierno va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta, para la atención de menores no acompañados que han entrado en la ciudad e insiste. Había información sobre un repunte de llegadas, pero nunca de la magnitud de lo ocurrido. La ministra Elma Saiz ha vuelto a poner en valor la colaboración de Marruecos.
15: Bueno, pues había evidentemente una información de un repunte de llegadas propio, insisto, de este periodo estival, pero nunca un informe que hablara de la magnitud del hecho inédito que hemos vivido, y vuelvo a insistir en esa respuesta tan inédita y tan excepcional que se ha dado por parte del Gobierno de España. En tan breve plazo de tiempo no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos.
14: Para el PP sí había información suficiente. Su secretario general, Miguel Tellado, ha sorteado en varias ocasiones responder a la pregunta sobre si las comunidades gobernadas por el Partido Popular van a acoger a esos menores no acompañados.
16: Mire, es que esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. La seguridad nacional y la vigilancia de nuestras fronteras no está garantizada. Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. Esto es una cuestión francamente distinta y diferente. Aquí el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto, lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido y salgan por ese paso fronterizo que España y Marruecos han habilitado para que abandonen la ciudad.
14: Dice Tellado que lo más grave es que esta entrada masiva pueda volver a ocurrir porque no existe, apunta, ningún plan para evitarlo. La boya desplegada, añade, es un insulto a la inteligencia. Volvemos a escuchar a la ministra Elma Saiz, porque también se ha referido al ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid y puesto a la venta cuando se hizo pública su adquisición.
15: Me llama la atención poderosamente el silencio atronador del señor Feijóo en esta cuestión. Y les digo y comparto con ustedes una reflexión. Fortalecer los servicios públicos, luchar contra el cambio climático, luchar y paliar los efectos de los incendios no se hace comprando y vendiendo áticos de lujo en tu barrio de Madrid de toda la vida.
14: La mayor petrolera del mundo dispara sus beneficios a pesar de la guerra en Irán. Dispara sus beneficios porque ha conseguido evitar el paso por el estrecho de Hormuz. Shira Valdés.
17: La crisis en Oriente Medio y especialmente el cierre del estrecho de Hormuz ha impactado negativamente en las exportaciones de los países productores de la zona, pero este no es el caso de Aramco, que ha ganado más de 33.000 millones de dólares en el segundo trimestre del año, un 44% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a que la compañía cuenta con un oleoducto que cruza Arabia Saudí, que le permite exportar su producción a través del Mar Rojo, evitando así el estrecho de Hormuz, un beneficio al que ha contribuido el encarecimiento de los combustibles, lo que le ha llevado a aumentar el margen de refino, que es el beneficio que se obtiene al producir esos combustibles, y también se han revalorizado sus reservas de petróleo.
14: Vamos con la información deportiva. Sara Núñez, muy buenas.
18: ¿Qué tal? Muy buenas. Con la noticia de que por fin han accedido al Estadio de Vallecas los operarios de la Comunidad de Madrid, primer día en el que se les permite su entrada para poder iniciar las obras para arreglar el estadio. Un día en el que continúan los movimientos en el mercado, con la duda del futuro de Rodri o de Ferran Torres, pero en el que ya se han oficializado varios traspasos. En el día de hoy se acaba de conocer el fichaje de Sazonov al Getafe. El defensa georgiano llega procedente del Torino para reforzar la defensa de los de Bordalás. Incorporación también en el Celta, la de Vladimir Silva, que ha llegado cedido pero con opción de compra, y de llegadas a una salida, la de Ter Stegen. El Barcelona ha cedido al portero por una temporada al Ajax. Eso en fútbol, pero hoy día grande en natación artística para España, porque Iris Tió, que se ha proclamado esta mañana campeona de Europa en la categoría de solo técnico, lo consigue por primera vez en la historia de España en esta rutina. Esta es Iris Tió en Teledeporte tras lograr el oro.
19: Estoy súper contenta con esta medalla, porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido, porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien.
18: Esta tarde buscará su quinta medalla en la rutina de técnico por equipos.
14: Nos quedamos pendientes de la reunión de los ministros de Interior de los 27, reunión extraordinaria en torno a la crisis de Ceuta. Se lo contamos en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
20: Cadena SER. Servicios informativos.
21: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:05, ja portem 4 dies del mes d'agost i molts seguireu de vacances, no com nosaltres, que estarem així acompanyant-vos cada migdia fins a final d'agost. Però escolteu, que estem encantadíssims, eh?
2: I avui, com cada dimarts, revisarem la història de personatges famosos i també una mica foscos de la mà del Santi Jiménez a la seva història confidencial. I també rebrem la visita del presentador de televisió i de la ràdio, el Fran Blanco, que ens explicarà com es dona treva.
3: I portem setmanes connectant amb vosaltres a través del nostre WhatsApp i avui parlarem d'aquesta aplicació, però dels grups de WhatsApp. Quina opinió teniu? Aneu deixant-nos notes de veu al 648-83-43-78, que en breus repassarem algunes treves. Tot això i molt més. Benvingudes a la treva.
4: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
1: L'any 2011, l'aplicació de WhatsApp va arribar aquí i va incloure alguna de les seues actualitzacions. Era una possibilitat de crear grups per comunicar-se amb diverses persones alhora. Però no hem d'oblidar que això s'ha fet tota la vida sense la necessitat d'estar en línia. Al segle XX, els artistes es reunien en cafès i llibreries per a xerrar. Així a Barcelona eren famoses les tertúlies de Els Quatre Gats o el Bar Daniels, que van ser llocs on s'intercanviaven idees, opinions i visions del món. Aquelles converses, aparentment informals, eren també una eina creativa, un laboratori de pensament per a artistes i escriptors. Els Quatre Gats va néixer l'any 1897, l'any en què Pere Romeu, és que, per clar,
3: Pere Romeu és el seu pare.
1: No pare de llegir el seu nom, perdó.
2: Està present sempre.
1: Pere Romeu i els printors Santiago Rossinyol, Ramon Casas i Miquel Utrillo van obrir Els Quatre Gats als baixos de la Casa Martí del carrer Montsió. Va ser creat a imatge i semblança del cabaret Les Chat Noir de París, en plena efervescència del modernisme. L'origen del nom dels Quatre Gats va sorgir perquè, quan comentaven als seus amics que anaven a obrir aquell local, la resposta més repetida era «Sereu quatre gats?» i per això li van posar aquest nom. Els Quatre Gats es va convertir en un punt de reunió de talent cultural d'aquells temps i centre ideològic de l'avantguardia artística barcelonesa, amb la participació de personatges il·lustres com Gaudí, Joaquim Mir, Manolo Hugué, Isaac Alberiz o Enric Granados, entre molts altres. No sé si això a Múrcia també va arribar a l'institut, estudiar tot això o no.
3: Jo els Quatre Gats no els coneixia fins que vaig venir aquí, o sigui, sí que tenia al cap tots els de Madrid, els cafès aquest en el que també es reunia tothom. I per mi és una fantasia, o sigui, pensar que abans la gent, la cuna de la intel·lectualitat, es reunia en el mateix lloc si tothom xerrava.
1: Sí.
2: I també era Santiago Rossinyol, que era el que la liava sempre perquè hi havia el Cau Ferrat a Barcelona, perdó, el Cau Ferrat a Sitges, que també ho va incentivar el Santiago, i a Barcelona el Quatre Gats. Vaja, ell el que li agradava era quedar amb gent i buscava l'excusa i el lloc on fer-ho.
1: I què millor que un bar.
2: Total.
1: I parlem dels Quatre Gats, però també, com comentàvem, estava el Bar Daniels, que va ser el primer local per a dones lesbianes que hi havia a Catalunya, on es trobaven personalitats com Grete Lamant, que era bàsicament la ideòloga de les lesbianes separatistes. Estava al carrer Peronella, a tocar de la plaça Cardona, i oficialment era un lloc de jocs de taula. El que passa és que estaven totes ballant, xerrant de moltíssims temes, i quan picava la porta la policia, pues donaven l'avís i totes treien els jocs de taula i es posaven a jugar.
2: Clar, perquè estem parlant d'altres temps, que òbviament...
1: Clar, òbviament estem al segle XX.
2: Sí, menys
1: tot mal. I que, bueno, deixa'm, correm un túpido velo, però sí.
3: Un petó per les lesbianes.
1: Sí.
3: Això passava i llavors creiem que això ara mateix seria com un missatge del WhatsApp, en plan
1: totalment.
3: De donar, recolliu les vostres coses.
1: Sí. I a Madrid deies que també...
3: A Madrid estava el Bar Chicote.
5: Enseñando las garras de Astracán, reclinada en la barra de Chicote. La bien paga, derrite con su escote.
3: Fundada el 1931 per Perico Chicote, va ser la primera cocteleria d'Espanya. I va estar, o sigui, va ser com un temple de la nit madrilenya on van anar artistes de Hollywood com l'actriu Sofia Loren, Rita Hayworth, Ava Gardner, Grace Kelly amb el príncep Rainiero de Mónaco, el cantant Frank Sinatra, i com que tots els artistes i la gent així com famosa, reconeguda d'Espanya, es portaven als estrangers quan venien a Madrid. I que, a més, va anar fins i tot Alexander Fleming, que és el doctor que va inventar la penicilina.
1: Allà estava tothom.
3: O sigui, estava Hemingway, estaven tots. I molt a prop, a Recoletos, està el Café Gijón, que també era com de més l'època abans de la Guerra Civil i així, estava Cela, estava Lorca, Pérez Galdós, Francisco Umbral, també té un llibre que el dedica a aquest lloc, i jo he de confessar que m'agraden tant aquests llocs antics que quan vaig anar a Madrid a viure, la primera setmana meva a Madrid me'n vaig anar al Café Gijón a fer-me un cafè sola per pensar que jo estava ahí arrodejada de Lorca, de Pérez Galdós i de tota aquesta gent, perquè m'encanten, m'encanten aquests llocs.
2: Aquests locals, ara el 2026, podria ser una mica el Barbocata de Barcelona.
3: Exacte. També.
2: Que, de fet, mira, ja podem anunciar, demà anirem allà a fer el programa i parlarem amb ells.
3: És com el lloc on es reuneixen, això, artistes, intel·lectuals, si volem dir, pensadors, i comparten les coses, i és com comparten el procés creatiu.
1: Pues això, avui l'intercanvi d'idees també continua sent presencial, pots anar al Barbocata, com dia Uri, o a qualsevol terrassa en la que pugues pillar lloc, que això avui dia a Barcelona també és bastant difícil.
2: I a més, el Joaquín Sabina parla molt, que ahir en els bars s'ha inspirat, que moltes de les cançons han sortit en un bar, i segurament, com deien aquesta cançó de Puríssima Lloro, el Bar Xicot és un gran referent per ell.
1: I la cosa és que si Rossinyol, Gaudí, Granados o Picasso haveren nascut en el segle XXI, ells i els seus contratertulians tindrien també un grup de WhatsApp. I seria meravellós, perquè en estos casos un grup de WhatsApp funciona un poc com una caixa negra del procés creatiu. Tot quedaria registrat. Sabríem, des del naixement de la idea, els seus dubtes i febleses, fins al desenvolupament i la forma final. A més de que quedarien anotades les correccions, desviaments, variacions, tot, podríem saber absolutament tot. Fins i tot de algun quadre de Picasso, imagina't.
2: Clar, malauradament el WhatsApp té això, que sempre queda tot guardat.
1: Tot queda guardat.
2: I a vegades recuperes algun text, alguna cosa que havies enviat i dius, ostres, com era jo fa 15 anys? Perquè, clar, no hi ha més enllà, no? I a vegades et fa una mica de cringe que parlàvem ahir,
1: Sí, és això, tot queda registrat per a bé i per a no tan bé. I és que des de que el WhatsApp va arribar a les nostres vides, s'ha alterat per complet també lo del temps de resposta i se'ns exigeix una immediatesa constant. L'altre dia que parlàvem de cartes, clar, tu enviaves una carta i no sabies quan arribaria la seva resposta, ni si arribaria, tampoc. I amb les trucades passava més o menys el mateix. Primer havies de trucar al fixe a casa i esperar que hi hagués algú per atendre't.
6: The fact that you're not answering leads me to believe you're either A, not at home, B, home but don't want to talk to me, or C, desperately want to talk to me and travel to something heavy.
1: Aquest tall és de la peli When Harry Meets Sally i ell li està trucant al contestador, que per cert ella sí l'està escoltant, el que passa que decideix no respondre, i ell li diu, vull pensar que A, no estàs a casa, B, estàs a casa i no vols parlar amb mi, o C, tens moltes ganes de parlar amb mi però estàs molt cabrejada. Així que, si us plau, si és la B o la C, per favor, truca'm. Però sempre et quedava aquell dubte, no?, de estar a casa, no estar a casa, m'està escoltant, no vol parlar amb mi, ara...
2: Igual no me l'agafa perquè no vol, però que no és perquè tingui un enfado per
1: clar.
2: Pins.
1: Després la cosa es va accelerar un poc més amb l'arribada del telèfon mòbil, perquè, clar, ja te'l podies endur a tot arreu. Però tot i així, que havia la possibilitat de que no l'escoltares o que estiguessis ocupada i retornares la trucada més tard. Però ara tenim ferramentes per saber si estem en línia o fins i tot si hem llegit el missatge. És que és un escrutini total. Jo no sé si vosaltres teniu activat totes aquestes opcions de línia, el vist...
3: Jo no tinc res, des de que van donar l'opció, de m'ho vaig treure tot. I és que, o sigui, a mi em sembla com una eina de control. A més, jo que treballo amb el mòbil, el cremaria cada dia, us ho juro, en plan... Perquè, o sigui, la gent té la capacitat de contactar amb tu quan vol, a totes hores.
1: Clar.
3: I de pensar que estàs disponible.
2: Clar, i el tema, jo també ho tinc tot tret, l'hora de connexió, el tic blau, perquè sé que em generava molt de pressió quan t'enviaven un WhatsApp que tu el llegies, però a vegades passa, no?, que escoltes un WhatsApp o el llegeixes i dius, ja respondré d'aquí 2 hores, 3 hores. Clar, tu si tenies el tic blau, que hi ha molta gent que el té encara, et sortia que l'havies llegit i quedava una mica raro com que estaves passant de l'altra persona. Per tant, ja vaig decidir eliminar-ho tot i ja està, no hi ha problemes. Tu, Aitana, el tens tot activat?
1: Jo tinc tot desactivat i el meu pare s'enfada molt en mi perquè no entén perquè no vull que sàpiga si ho he llegit o no. I és com, bueno, és que si ara mateix no estic disponible per a contestar-te això, per molt que tu m'ho hagis enviat, no et vull respondre ara. Però també em fa pensar en com la diferència generacional, no?, de que, per exemple, els nostres pares tenen més cura, bueno, alguns, parlant molt en general, de què publiquen a les xarxes socials, són més recelosos en aquest tema, nosaltres no ho som tant, estem molt més acostumats a compartir la nostra vida a internet, i en canvi són més curosos en, no, jo no vull que sàpigues si estic en visto, o sigui, vull que sàpigues que estic prenent-me un mojito a primera línia de la platja, però no vull que sàpigues que estic en visto.
2: I a mi m'encantaria poder tenir la doble opció, no?, de que amb determinades persones sí que tinguis activat el tic blau i l'última connexió i amb la gran majoria del món no, però no sé si es pot, jo no ho he descobert, però no ho tinc ficat així.
1: Jo diria que no.
3: No tinc ni idea.
2: Llàstima.
1: Però és això, jo ara em semblaria impensable tornar-me a activar el visto, perquè és com...
2: És molt més tranquil.
1: Quan és molt més tranquil.
3: Però sobretot perquè la gent s'ho pren malament. O sigui, si la gent li dones igual que tu hagis vist o no el missatge, ja respondràs tu quan et doni la gana, no passaria res per tenir activat el visto.
2: I que moltes vegades quan no contestes hi ha la típica persona que et diu «Ei, ho has vist? Hola, hola!», moltes exclamacions, i quan tu treus ja tens l'excusa de «No, mira, estava a la piscina o estava al gimnàs o no tenia el mòbil a la mà».
1: I ara que dius això de la típica persona, també cal, cal parlar de les persones dins dels grups de WhatsApp, perquè això és un meló... Això és un meló tremendo. Jo he creat diversos prototipos de persones dins d'un grup de WhatsApp. Un seria l'organitzador, crea el grup, fa enquestes, és el de quedem dissabte i al final ningú li confirma, el pobre.
2: És el pobre que pitjor viu.
1: És el pobre que pitjor viu. Sí. I el que és imprescindible, perquè si no crea el grup, no hi ha grup. Això per començar. Després està el fantasma, que llegeix tots els missatges, no escriu mai i només apareix per dir, que no puc.
2: M'encanta quan de cop escriu el no puc una persona que està dins un grup i que ningú se l'esperava ni se'n recordava que està allà en aquell grup.
1: Exacte.
2: Ostres,
1: totalment.
3: Molt del fantasma.
1: Ja sabíem que no podries. Després estan les memes, té un sticker per a absolutament tot. De fet, ara amb la possibilitat de fer stickers de les fotos, encara no has fet la foto i ja té un sticker amb la teua cara. Mm. Però per a mi són els millors, són els més graciosos, destensen la conversa, perquè, clar, si ens hem de fixar només en el dels àudios eterns, que no envien cap nota de menys de 3 minuts i damunt comencen, ei, seré ràpid. Mentira, no serà ràpid, ja sabem que no serà ràpid.
2: És una altra temàtica aquesta, eh?
1: És
2: la gent que envia àudios. Sí que és veritat que jo sóc dels que envia moltes vegades, però que em fa molta mandra que m'envien, que, clar, aquí si jugues.
3: Però és que els àudios pels grups jo crec que haurien d'estar prohibits,
1: totalment prohibits. I saps que hauria d'estar prohibit també? El mandrós. El de, on hem quedat? Carinyo, està escrit 5 missatges a dalt. O, resumet, please, què resumet? Si jo he llegit 200 missatges, tu també.
3: Jo he de dir que jo sóc una mica la del meme, però també sóc una mica aquesta, perquè mai llegeixo els grups.
1: Pues molt malament, perquè després segurament siga l'organitzador, l'administrador, el que ha de fer el resum del que s'ha parlat, i aquesta persona no pot carregar amb tanta responsabilitat. Mm-hmm. Perquè segurament també serà el que quan quedeu portarà el compte dels bízums i haurà d'anar passant per el grup. Ei, tu, Maria Consol, que no em vas fer el bízum de 365 l'altre dia. No pot carregar amb tanta responsabilitat aquesta persona.
2: Aquest no sóc jo, eh? Perquè ja m'estàveu mirant per català. I per l'altre dia que vaig parlar dels bízums, no em busqueu aquí.
1: I a mi el que em fa especialment gràcia és la mare o el pare del grup, que és el que recorda els aniversaris, pregunta si tothom ha arribat bé.
3: Ai, la meva amiga m'enxufa fins i tot amb els complements.
1: És que això és tan bonic.
2: Tot.
1: És el que té la cura del grup al final. I el que em fa especialment ràbia és l'incendiari. El que deixa un comentari polèmic i...
2: I adéu.
1: Adéu. I es queda d'espectador i ja no diu res més.
2: Que per cert, ara que parlem de WhatsApps i grups de WhatsApp, hi ha molts tipus de grups i jo crec que nosaltres crec que no en tenim cap d'aquest tipus, però els grups de WhatsApp de les mares i pares d'una escola... Allò es veu que és, vaja,
3: això ha de ser
2: brutal.
3: Ha de ser.
2: Brutal. Clar, gent que no et coneixes de res, que et pots trobar a determinat personatge com l'incendiari, que de cop treu una barbaritat i ens deixa a tot el món allà flipant.
1: És un gremi en el que no em fa gens d'il·lusió entrar. Però també us hem preguntat a vosaltres quin rol creieu que assumiu dins un grup de WhatsApp.
7: Soc un perfil molt concret dels grups de WhatsApp. Soc el que només apareix quan hi ha festa. La resta de l'any, silenci. Podria estar perfectament mort. Però ai, si apareix un missatge que diu... Dissabte fem sopar? De cop em converteixo en el community manager del grup. Passo de no existir a liderar una operació de l'OTAN perquè 20 persones acabin fent xupitos a les 3 de la matinada. La veritat és que sóc capaç d'arrossegar gent que feia mesos que deia que estava en una etapa molt casolana. Casolana? Casolana els meus pebrots. Vine, que en dues copes tornaràs a parlar amb el teu ex. I després m'encanta, perquè dins dels grups sempre hi ha aquell amic que respon «Jo ho miraré». No, artista del matís. Dissabte no em diràs res. Dissabte enviaràs una foto al sofà amb una manta i un emoji de cara cansada. Que fa anys que ens coneixem, bandarra. Perquè és que jo necessito que hi vagi tothom. Si no, tinc la sensació que la festa fracassa. Em prenc les baixes com si fos un seleccionador. Estàs lesionat o què? No cal que us digui que, evidentment, acabo tancant el bar amb el cambrer recollint totes les cadires.
1: Ell diu que és el que apareix quan hi ha festa, però jo crec que ell és el dels àudios de 3 minuts, també, de tota la pinta.
2: I del que diu bandarra, artista, figura...
3: Jo vull ser el seu grup.
1: El podem convidar a la PV,
3: home,
1: també.
3: 100%.
1: I si no hi havia prou en tots els grups que ja tenim de feina, universitat, comunitat veïnal, l'activitat que fas és bàsquet, ceràmica, música, també tenim els grups amb nosaltres mateixos.
2: I que van molt bé.
1: I que van molt bé.
2: Per sobretot distribuir temes, no? Per exemple, jo tinc un que és de l'Instagram i penjo ja coses que després vull aprofitar per l'Instagram o qualsevol cosa. O recordatori de la compra. Doncs tinc un altre grup, però... Mira, l'altre dia vam parlar que a mi m'ha passat una cosa, i és que els grups de WhatsApp, a mi mateix, en el mòbil m'han desaparegut.
1: Estava molt preocupat.
2: Molt preocupat. A través del WhatsApp web sí que encara hi són, però al mòbil no. No sé si a la gent li ha passat el mateix, perquè a mi em té preocupadíssim.
1: Sisplau, ajudeu a l'obrir.
2: I tenia grups molt xulos que en el mòbil no puc utilitzar.
1: Clar, això està bé. Jo crec que tampoc s'ha d'abusar. És a dir, jo tinc un que es diu Hola, que estic jo amb mi mateixa, i ahí és un poc batiburrillo de coses, i després el de feina, que em posa la jaqueta de feina i parle amb mi mateixa sobre les coses que em queden pendents.
2: Per recordar coses.
3: Jo tinc un a mi mateixa per les meves coses, que es diu Persona, i després un de la Treva, un de la feina de la Treva, un de la feina de l'Aquí Catalunya, un de la feina del Japis, en plan, per cada programa.
1: Uau!
3: És que perquè si no, clar, moltes jaquetes. Moltes jaquetes i molts grups.
2: I perquè és una forma molt fàcil i molt bàsica de passar-te coses del mòbil a l'ordinador, perquè si tens el WhatsApp l'obres i jo crec que la gent, o jo almenys ho utilitzo per això, no? Per no tenir que canviar en el mail amunt i avall, no, tens així i ja
1: de
2: està.
1: De fet, com que tenim aquí el Santi Jiménez, Santi, tu, lo dels grups amb tu mateix, ho fas? No, tu no, eh?
8: No, esteu tenint una vida molt complicada. Jo tinc una cosa que es diu agenda i apunto coses.
1: També està molt bé. També està molt bé.
3: Era el que es feia abans.
8: Sí, perquè jo tinc bona lletra.
1: Però grups compartits en altra gent sí que en tens.
8: Sí.
1: I quin rol tens tu ahí dins?
8: Ah, jo dic les coses, no em ve de gust quedar. Ja està.
1: Però contestes al moment o et fas de rogar?
8: No, contesto al moment. No podré venir, no em va bé, no tinc ganes.
2: Tu tens pinta de l'incendiari, de ficar algun missatge...
8: No. Jo els grups aquests que tinc en general són o de feina o amb els col·legues allò, i ja ens coneixem des de fa tants anys, que és allò de... No, escolta, no diguis la barassa.
3: Són els col·legues del 4 Gats i ara tenim un grup. No?
8: Sí. Bueno, una mica més jove som, eh?
1: Clar,
8: encara estem vius.
1: I també hi ha un tema dins dels grups, que és quan has de marxar d'un grup, sobretot passen coses de feina, que és com, clar, ja s'ha acabat, aquell procés ja s'ha acabat, què fas? Després que et tiren, t'acomiades i marxes...
8: Ah, jo no faig fora mai a ningú.
1: Tu no fas fora mai a ningú?
2: Que marxin,
3: però hi ha gent que es queda safadejant.
1: I si hi ha gent que no marxa,
3: home, que ja no està treballant a l'empresa.
8: Pues que es quedin.
3: Que és perillós, eh?
8: Això va contra, sí, aquests cursets que ens donen. Que no poden... Collons, si volen marxar, que marxin, jo no faré fora ningú.
2: Ara una cosa bona que hi ha des de fa uns anys és que tu marxes i no surt el missatge de tal abandonat
3: el grup. És que aquest missatge, quina ansietat.
1: Criminal.
3: Clar, perquè jo m'he acomiadat de tot el grup en plan, bueno, chicos, ha sigut una experiència meravellosa, tant de bo tornar a treballar amb vosaltres, però jo surto del grup. I llavors tu...
2: Però al moment surts?
3: Clar, jo surto al moment i la gent, ai, em paro. A mi m'és igual, que no vull veure com s'acomiada ningú. No, jo marxo.
8: Evidentment, ja us quedaig.
3: Jo marxo.
1: Jo deixé, pues no sé, mitja horeta de rigor.
8: No, perquè, a veure, una cosa interessant. A veure, tenen el teu telèfon, si estàs en el grup. Per tant, t'ho poden dir en persona, no en grup.
1: Ja, però com que tu t'has acomiadat pel grup, ells no t'escriuen per privat, ells
8: pues
1: responen.
8: Molt mal fet, perquè la història és, i no escriure, trucar.
1: Home, clar, això ja seria meravellós, però la vida no funciona així últimament.
8: És que jo bàsicament prefereixo trucar.
1: No, és molt millor trucar. Clar. Tu t'acomiades, Uri, o marxes i adeu?
2: Jo sóc bastant de marxar a la francesa, de fer un emoji així, adeu, adeu...
3: Així i... és molt de boomer, molt francesa.
1: Amb el puny i el ditet.
2: He fet un gest...
1: Alerta boomer!
2: El puny i el polze cap amunt. Però sí que marxo bastant.
8: I també t'acomiades de tu mateix en el teu... Igual t'has acomiadat en el teu grup i no t'has donat
2: marxat, eh? A vegades et faries.
8: Igual t'has acomiadat del teu grup.
2: Dies d'aquests solitaris.
8: T'has fet fora tu mateix i per això no els trobes.
2: Podria ser perfectament. Alguna nit d'aquestes una mica loques podria haver-ho fet i no me'n recordo.
1: Bueno, de moment del grup de la Treva no marxarà ningú fins el 28 d'agost. Ara el que marxem som 2 minutets a Publis i tornem amb la secció del Santi.
4: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'1 a 2 a la Cadena SER i SER Catalunya.
9: Radio Lleida, Cadena SER.
10: Clavería Servicios, especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria, también para tus eventos y fiestas. Este mes presentamos nuestra gama de grupos electrógenos, pequeños, medianos y grandes, de gasolina y gasoil, también torres de luz para iluminación de zonas oscuras, parkings o plazas. Clavería Servicios, damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveriaservicios.com.
11: Escolta, només a Mobles Hipopòtamo, sofàs long amb raspallera reclinable i seient lliscant, de 2,5 metres, amb teixit antitaques i desenfundable, abans 965 euros, ara 645. Unitats limitades i amb lliurament immediat. Mobles Hipopòtamo, Alcarràs i a hipopòtamo.com.
12: A les residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
13: A Autostar Lleida Mòbil ja som 100.000 seguidors a xarxes i ho celebrem sortejant un viatge. Segueix-nos a Instagram o TikTok @autostar_multimarca, freeslike i comenta el vídeo fixat etiquetant dos amics. I atenció! El 7 d'agost, si compres un cotxe, entraràs en un sorteig amb moltes més opcions de guanyar. Vine o segueix-nos en directe a les xarxes. Autostar Lleida Mòbil. El teu viatge comença aquí. Autostar. Vine com vulguis. Marxa conduint.
14: Atenció professionals i experts en pintura i decoració. A Comercial Pintures et presentem les últimes novetats del sector. Box de recollida 24 hores. Un espectrofotòmetre d'última generació per obtenir la màxima exactitud en els teus colors. Nous morters d'acril siloxànics i un nou aïllament tèrmic de ceràmica líquida d'última generació. També pintures que t'ajuden a assolir punts en els més exigents certificats de sostenibilitat en els teus projectes. Comercial Pintures. Sol·licita atenció personalitzada amb l'equip amb més experiència i coneixements en pintura de la província. Comercial Pintures. A Lleida, Balaguer, Osca i Monzó. I a la web pintures.com.
15: Dos som companyia, tres som un tip, tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
3: Bon dia, Santi Jiménez.
8: Bon dia, un altre cop.
3: Avui parlem de Borbons i corrupció, algo como Bimba i Lola, o sea, que són així de junt.
8: Vittorio Luquino.
3: Exacte.
8: Puig i Cadafalchi.
16: I Tanqui Haig.
3: De quin Borbón parlem avui?
8: Bueno, podríem parlar de qualsevol, realment, però per entendre la història, l'actualitat, hem d'anar una mica al passat i veurem que tot està inventat i que això diem, ostres, és que el rei emèrit viu allà a cos de rei, mai millor dit, allà a Abu Dhabi i tal. Clar, però diem, hòstia, és que clar, aquest home és raro a la família, és un rar avis, aquest ha sortit malament. No. És que ets han robat des de que tenien sentit de...
3: Des de que van ser que van arribar.
8: Sí, hi ha un que és a l'epítome, a l'exemple clar de com es pot ser lladre fins a no dir prou.
3: I qui és?
8: És Alfonso de León, Fernando María, Jaime Isidro Pascual, Antonio de Borbón i Habsburg i Lorena, conegut com Alfons XIII. És l'avi del rei emèrit, besavi de l'actual rei preparau.
16: I també tenia un bon membre com les últimes
8: accions. No, però li agrada fer-lo servir. Avui no entrarem en la falocràcia perquè ja m'ho tira d'encara.
16: Ja està bé, no?
8: Però parlarem de sexe, això sí que...
3: Doncs Santi, jo tinc una història amb Alfonso XIII. Vale, mira, la meva família odia Alfonso XIII, la meva àvia, que en pau descansi, l'odiava més. I no per republicans ni per res, sinó perquè el besavi de la meva àvia... el meu besavi, el pare de la meva àvia, era guàrdia civil. I llavors la meva àvia era molt gran, o sigui, és una generació més gran que les nostres àvies. I llavors el seu pare va anar a esperar Alfonso XIII quan van arribar de no sé on a Cartagena, al port.
8: No, quan anaven a marxar.
3: Quan anaven, o sigui, algo
8: sí,
3: així.
8: Sí, ara parlarem del tema.
3: Val. O sigui, ell va anar a rebre o a esperar a l'Alfonso XIII a Cartagena. Va caure la de Déu, val? Es va mullar molt, i va agafar una pulmonia i va morir per pulmonia. I amb dues nenes...
8: Alfonso XIII pot dir que ha matat algú de la teva família.
3: Exacte. I per això la meva àvia li odiava. Home, clar, evidentment...
1: Normal.
3: Va deixar a sa mare i amb dues nenes petites, sense pare.
1: Ara l'odiem més encara.
8: No, ja veureu. S'ha de dir que tot aquest nom que tenia, que es resumia en Alfonso XIII, a Catalunya tenia un malnom molt, molt curiós que li deien en Cametes. Mhm. Perquè tenia les cametes molt primes i aleshores la gent se n'enfotia d'ell i li deia cametes. Com us deia, és el típic Borbó, però posat a l'enèsima potència. És a dir, l'exemple, l'identikit del Borbó, no? El piso muestra. És a dir, tenia tot. Covard, obsessor sexual, lladre, feixista, colpista, mal pare, cràpula, vividor, irrespectuós amb la vida dels seus súbdits, mal governant i dèspota. Això sí, es va fer immensament ric i es va fartar de carda.
3: I com es va fer immensament ric? Per rei?
8: Sí, per rei i per golf.
16: Ajuda, sí.
8: Sí. Ell tenia un lema que era... tots els reis tenen un lema, no? Un és a la por ellos, l'altre és al no sé què... Però bueno, ell tenia un que era... Con el rei, con razón o sin ella.
3: I la tenia normalment o no la
8: tenia? No la tenia, però li era igual. A veure, ell comença el seu primer escàndol. És... mira, tot això també serveix per explicar-ho. Amb la guerra al Marroc, que de estos barros vienen estos lodos. El desastre d'Anual, que és una batalla que espera el 1920 per les tropes espanyoles, va ser un desastre, va ser la gran crisi d'Espanya aquella època. I es fa una recerca parlamentària de per què s'havia perdut aquella batalla, perquè les tropes estaven mal preparades, perquè Abdelkrim els havia massacrat, i se li encarrega un informe a un general que es deia Juan Picasso. Juan Picasso fa el que és el famosíssim informe Picasso, en el qual fa una comissió d'investigació i resulta que descobreix totes les corrupcions que hi ha en l'exèrcit espanyol, que són ascensos injustificats, més jefes que índios, que havien les tropes anaven mal preparades, que la gent es quedava els diners, i en cada informe, cada plana de l'informe Picasso, el rei surt retratat com que s'enduia la mordida de, i per això l'exèrcit va ser un desastre absolut, van morir moltíssims reclutes. O sigui que, però vamos, això ho va arreglar el rei molt fàcilment, va provocar el cop d'estat de Primo de Rivera, l'informe Picasso va acabar amb un calaix, va acabar la República, van acabar els republicans.
3: I tothom se'n va oblidar de l'informe Picasso i de la mordida del rei i de tot.
8: I aleshores, aquell moment, el rei es dedica a dir, hòstia, i aquí en Primo de Rivera i tot això, puc robar el que em doni la gana. De fet, Valle Inclán, segurament des del Café Gijón, va dir allò de los españoles han echado al último Borbón. Ay, don Ramón, si hubiera sabido que vendrían más. No por rey, sino por ladrón. Vale. Per què? Perquè Alfons XIII tenia... Era com Trump, diguem-ne. Tenia una gran informació financera i industrial del país i la va utilitzar per fer les seves inversions. Es crea la companyia Transmediterrània en aquell tema, accionista.
3: És que també em recorda molt a...
1: empresari. Empresari.
8: Es comença a fer les obres del metro, accionista del metro. Es comença a fer la primera fàbrica de cotxes que hi ha a Espanya, que és la Hispano-Suïssa, accionista de la Hispano-Suïssa. Ara seria accionista de CS. Però,
3: exacte.
8: Claríssimament. Però la gran golfada que va fer va ser amb els llebrers, els galgos. Uh-huh. L'any 1929 es crea el Club Deportivo Galguero Español, una societat sense ànim de lucre, que és per fomentar la raça del llebrer espanyol.
3: Perquè estaven en perill d'extinció o perquè li
8: donava... O perquè era un trinque de collons. El club transferia beneficis a la Societat Mecànica i a Estàdium Metropolità, dues empreses fantasmes, on el rei, patapam, participava de l'accionariat mitjançant un testaferro. Amb aquest trinque, el rei, us parlaré amb euros actuals, va obtenir un benefici de 6,18 milions d'euros anuals.
3: Que seran molt més,
8: uau.
3: No?
8: Sí. Home, moltíssim més, evidentment. Abans, amb una pesseta podies passar el cap de setmana. Per fer-vos una idea de com era Churiso, el besavi de l'actual rei, s'ha calculat en euros actuals, repeteixo, que el seu patrimoni, entre quan neix, el 1886, i el 1902, quan és coronat, era de, gens més preable, 35 milions d'euros actuals.
3: Està bé, està bé.
8: No està mal. Després, gràcies a la fortuna de la seva dona, que estava podrida de diners, i els negocis com a rei, es calcula, aquests negocis que feia com a accionista, que la seva fortuna, com va marxar a l'exili, era de... l'havia augmentat de 35 a 144 milions d'euros.
3: Mare meva.
8: No està mal. I quan s'exilia, té a la seva disposició, amb bancs de Londres, París, Suïssa, i etc., 48 milions d'euros només del seu nom.
3: I li van lluir aquests diners? O sigui, o portava un tren de vida
8: no,
3: que no...
8: No. Ell era Floyd Mayweather en gira o els Sex Pistols en gira. Diguem-ne que no tirava això. El seu exili és una gira d'un rockstar i ell es desentén de la família amb un acte heroic per la pàtria. Aquí és on surt el teu avi. Ell, veient que la cosa a Espanya...
16: El besavi, perdona.
8: Veient que la cosa estava posant xunga perquè havien guanyat els republicans, el rei agafa el seu Hispano-Suïssa, que era un cotxe superluxe en aquella època, i conduint ell, ja se sap que els Borbons són molt campechanos i conducen su propio cotxe i els agrada molt la velocitat, posa rumb a Cartagena.
3: Val.
8: Per agafar aquí un barco i fugir d'Espanya.
3: Allí estava el besavi de la
8: allà
3: part esperant.
8: Allà està allò caient-li la intemerata, pobre home, esperant-lo. No era l'únic que anava... O sigui, el teu besavi, pobre, mullant-se, i el rei anava amb presses. Anava amb presses... I es deixa la família a Madrid. És un petit detall que aquí no li passaria quan ha de marxar a l'exili. Es deixa la família. Però la família, realment, la seva dona i 5 dels seus fills, 2 tenint en compte que eren hemofílics i estaven malalts al llit i eren incapaços, l'altre era sordmut i les dues nenes. L'altre fill, que és Juan, el pare d'aquell senyor tatuat i tal, el pare del rei, estava fent de becari a la Marina Anglesa. Aleshores, la gent el comença a perseguir i tal, però ell, Chinochano, arriba a Marsella, on l'espera Quiñones de León. Que Quiñones de León és l'ambaixador d'Espanya a França.
1: És un nom d'ambaixador.
8: D'ambaixador, claríssimament. No pot ser una altra cosa. Si et dius Quiñones de León, no pot ser una altra cosa. I aquest li comunica que els reis i la reina, els nens i la reina, estan fora de París, i el tio diu, i que aniran a París directament. I ell diu, vale, doncs pues porta'm a París. Diu, a París a veure la família? Diu, no, a l'hotel París de Monte Carlo. A l'hotel París de Monte Carlo, on la seva primera acció com a rei a l'exili va ser anar al bar de l'hotel i degustar un còctel que ja ell havia visitat molt, aquest bar, batejat amb el seu nom, que és el còctel Alfons XIII, per si el voleu provar. Mm-hmm. Es compon de ginebra, d'uboner i una mica d'angostura. Dos dies després, el tio, després d'haver-se pagat la farra a Monte Carlo, arriba a París, gairebé ni saluda la família, però ordena un encàrrec de gran transcendència nacional a l'ambaixador. L'envia a la sastreria Sulca, de la Rue Rivoli, perquè li compri 12 camises de seda. I comença a gastar els diners en farres, caceres, festes, mentre el molt miserable obliga la seva família a refugiar-se en un hotelet de Fontainebleau, mentre ella es queda a París pagant-se la gran vida. Fins que la reina, un bon dia, se li inflen els ovaris, busca el seu marit a l'hotel de París i li diu que es torna a Anglaterra, perquè ella era anglesa, i li diu i que amb la seva mare, que és la reina Victòria, i li diu textualment, en ma vida vull tornar a veure aquesta cara lletja.
1: I Santi, com ens quedem sense temps, perquè avui, si no, no ens dona temps, a part de que ell va tenir molts fills a tot arreu, en plan, es veu que era també un cràpula, una altra perla.
8: Ell va saber de Carly Simon, per cert.
1: I ell... Ell, a més, el que li agradava el sexe ho va portar també, no només a la pràctica, sinó com un mecenes de l'art, perquè ell produïa
8: home,
1: pel·lícules.
8: Home, i tant. Ell està a València, estan documentades, hi ha a la Filmoteca de València, 3 pel·lícules produïdes, dirigides, guionitzades, però no protagonitzades, no patiu. Són pornos que les van dirigir els germans Baños quan ell feia els guions. Les 3 pel·lícules guionitzades pel propi rei es titulen El Confessor, podeu imaginar de què va, un capellà que hi ha una senyora que ve a confessar els pecats i acaba confessant-ho tot. El consultori de senyores, és una altra cosa que també li agradava molt, un metge. I després el ministre. A més se n'enfotia del poble perquè és un ministre que rep una senyora perquè vol que el seu fill o el seu marit no vagin a la guerra del Marroc i aleshores ell li diu, si no vols que vagi ja saps el que ha de fer. Bueno, també era molt aficionat a les orgies. En el seu llibre, en el llibre de Nita Luz, Adeu a Hollywood amb un petó, explica que el rei d'Espanya era un gran visitant de Hollywood i era molt amic de Douglas Fairbanks, la gran estrella del cinema mut de l'època, i que ell un dia li va demanar a Douglas Fairbanks conèixer a Fatty Arbuckle. A Fatty Arbuckle era un actor molt gros, per això li deien Fatty, que feia cinema còmic. I aquest home estava a la presó i havia caigut en desgràcia perquè Fairbanks li va explicar que no seria possible conèixer a Fatty perquè havia caigut en desgràcia per suposadament haver matat un adolescent en una orgia introduint-li una ampolla de xampany dins de la vagina.
1: Uau, i ell no el va cancel·lar?
8: No, ell va dir, quina injustícia, si això ens pot passar a qualsevol.
1: Clar, a qualsevol, jo crec que no,
16: dir,
1: però bueno.
16: Lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
1: M'he equivocado. Moltes gràcies,
8: a
1: Santi.
8: A vosaltres.
1: Sempre ens ensenyes tanta, ja sabem que li va passar al besavi de l'Amparo. Ens veiem...
8: Culpa d'Alfons
1: XIII. Ens veiem la setmana que ve.
8: Sí, senyores.
1: I ara anem a descobrir com es dona treva el Frank Blanco.
0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lloc.
1: Avui ens visita un mestre en aquest ofici que és la comunicació.
2: Un referent, televisió, ràdio, llibres, paternitat, tot el que se li posi per davant.
3: Fins i tot va aparèixer en un capítol de Los Serrano.
1: Amb tantes coses que fa, la gran pregunta és, tindrà temps per donar-se treva a ell mateix?
2: Avui ens explicarà al Francisco Blanco Escudero.
3: Potser per aquest nom no us ve ningú al cap, però segur que sí us sona si us diem que avui ens visita el Fran Blanco.
2: Com estàs, Frank?
17: Estic impressionat i molt sorprès per aquest jingle cantat amb el meu nom.
2: Andallà 2010.
17: Sí, ho identifico perfectament. Però ha plogut, eh? Ha plogut des de llavors.
2: Home, i molts anys de ràdio, de molts projectes.
17: Sí.
2: I la pregunta
17: I en aquesta
2: tenia,
17: casa.
2: Moltes vegades. I aquí, ara has tornat.
17: I en aquests estudis,
2: sí. I en aquests estudis. La pregunta és, després de tants anys et consideres workaholic?
17: Sí, però no després de tants anys. Jo ja vaig començar sent workaholic. Penseu que quan jo vaig començar a la ràdio, que és una cosa que avui dia no es permetria. Jo amb 13 anys estava ja davant del micròfon. Avui això ja no passa tant, afortunadament, però a mi no em va anar malament. I jo, des de petit, sempre que podia, estava a la ràdio. Jo sortia de l'institut i estava a la ràdio. Per tant, era addicte a la ràdio abans de dedicar-me professionalment a ella. I segurament em dedico professionalment a ella perquè era molt addicte.
3: O sigui, tens més anys fent ràdio a la teva vida que sense.
17: Sí, aquesta és una reflexió que vaig fer ja fa molts anys, però és que amb 30 anys jo ja portava més anys parlant cada dia al micròfon que els anys que havia estat sense parlar-ne.
1: I fora de la feina, tu com et dones treva?
17: A veure, de moltes maneres. Però et diria, amb una copa de vi blanc... Mm-hmm. En una taula envoltat de bons amics, o família, o tots barrejats, i, si pot ser, de rialles.
2: Mm-hmm. De fet, aquest estiu treva no en tindràs, perquè ara fa unes setmanes vas estrenar A la cara amb el Xavier Sardà. No sé com es va originar aquest projecte. Amb el Xavier havies coincidit fa molts anys, Cròniques Marcianes... Qui va trucar aquí? Com va sorgir això?
17: A veure, Xavi Sardà és el senyor que a mi em dona la meva primera feina a televisió, a Cròniques Marcianes, efectivament.
2: Fent del seu doble.
17: Exacte, jo era un tio que sortia allà sense avisar, a mi ningú no em presentava allò. Es tornava de la publi i se'm veia a mi que era un senyor que imitava el presentador. Però després d'aquella experiència... En Xavier Sardà i jo ens hem anat retrobant durant els anys perquè hem tingut amics en comú, en aniversaris, casaments, i després ens vam retrobar a la televisió. En la meva etapa a la Sexta alguna vegada havíem coincidit. I en els últims anys a Telecinco havíem tornat a coincidir com a companys amb l'Anna Rosa Quintana, després jo em vaig quedar amb aquell programa i en Xavi estava com a col·laborador. Per tant, en els últims anys ens vam tenir un contacte molt, molt més regular i pràcticament setmanal. I quan s'acaba la tele, clar, Xavi Sardà i jo, a part que ens coneixem fa molts anys, és que ens entenem molt bé. És que tenim... parlem el mateix idioma, que també és normal, perquè l'idioma jo, radiofònic o televisió, també l'he après d'ell. I llavors, un dia parlant, jo li dic, Xavier, hauríem de fer alguna cosa. Hauríem de fer alguna cosa, tu i jo tenim una relació en pantalla, que la gent a vegades, o a la ràdio, a vegades es pensa que ens barallem i que ens portem malament. Al contrari, són teatrets que nosaltres muntem perquè ens encanta fotre'ns canya. I a partir d'aquesta conversa, doncs, pensem que el lloc és la ràdio i el lloc ha de ser la cadena SER, que és casa nostra. I això t'estic parlant de finals de l'any vinent. Vull dir, aquesta idea d'aquest programa... que comencem a escoltar aquest estiu a la SER és una cosa de la tardor quan la comencem a pensar.
3: Perquè, a més, tu portaves sense fer ràdio més o menys de la pandèmia.
17: Sis anys clavats.
3: I per què ràdio un altre cop? Perquè tu eres molt de tele, també.
17: Sí, però us estic dient que jo, amb els 13 anys, estava davant un micro. Les ganes de micro que jo... Anava a dir tenia, no, tinc... Vull dir, les ganes de ràdio, el mono de ràdio, i que no té res a veure amb la televisió és un mitjà maquíssim i m'ha donat moltes alegries. Però la ràdio, és que la ràdio tira.
2: Clar, no es pot deixar mai del tot, no? La ràdio sempre tira algun moment,
17: clar,
2: has
17: jo,
2: de tornar.
17: És que jo porto 6 anys intentant tornar a la ràdio, que això és molt curiós, perquè a xarxes o segons quines persones pensen que tu decideixes quan tornes als llocs. I no, vull dir, aquí hem d'estar d'acord totes dues parts. La ràdio ha de voler que tu tornis, no? I no sempre la porta està

0: totes dues parts. La ràdio ha de voler que tu tornis, no? I no sempre la porta està oberta quan tu voldries, on tu voldries.
1: L'altre dia, quan va estar aquí el sastre, sí, ens va dir que ell, tot i que estigui de vacances, mai deixa de mirar la vida en ràdio, que és una cosa que li costa molt i que tampoc vol desprendre's d'eixa mirada. A tu també et passa que estàs mirant una pel·lícula i dius, d'aquí surt una entrevista, d'això podria fer un tema...
0: Això em passa depenent del que estigui fent. Entenc que a Sastre això li passa perquè el Sastre, a més, està treballant amb l'actualitat tots els dies. Uh-huh. Quan a mi m'ha passat això d'estar en un programa diari, com és el seu cas, sigui tant a la ràdio com a la tele, és veritat que estàs en alerta de manera contínua, perquè és veritat que tot és susceptible de ser un contingut, o pot ser una entrevista, o et pot donar una idea per fer el que sigui. Quan estàs en un moment més relaxat, com jo ara, que no estic en un format diari, em puc permetre el luxe de mirar-ho una mica més relaxat, que també s'agraeix, eh?
1: No, totalment.
2: I una cosa amb la que has treballat tu molt, que és la premsa del cor, i que tu dius que t'agrada però que no perdries el cap, com tal.
0: Això he dit jo?
2: Sí, això he escoltat jo.
0: Ah, sí?
2: Que t'agrada molt, però que no et posaries com un boig a barejar-te amb ningú.
0: Ah, sí, sí.
2: Exacte,
0: sí,
2: que
0: sí.
2: És com que t'agrada.
0: Sí, sí, sí, em reconec en haver dit una cosa així.
3: Sí, sí, sí. No era IA, no?
0: Sí, sí.
3: Exacte.
2: I en la vida diària, o sigui, tu posaries l'orella en una conversa que tens al costat d'un restaurant?
0: I tant que sí. No, posaria no, ho faig.
2: Clar, o sigui, la mirada del cor sí que la tens en el teu dia a dia.
0: Sí, però no del cor, vull dir, perquè jo sóc una persona molt curiosa.
2: Clar.
0: Però de tota la vida. Ara, sí que t'he de dir que, mira, això és un divertiment entre alguns amics, molt bons amics, és un divertiment que a vegades comentem, d'estar pendent de converses a l'altra taula del restaurant, etc. Tinc uns amics que d'això ho han convertit en una afició seriosa i ens expliquen converses i...
3: Anem als restaurants, està en silenci,
0: sí,
3: per escoltar la gent.
0: I ens expliquen això.
2: I segons el restaurant la gent parlarà d'unes coses o altres quan hi ha un tipus de gent.
0: Bueno, sí, no, jo no he arribat a professionalitzar-ho tant. I llavors, resulta que a vegades amb aquests amics quedem i ja no són ells dos, sinó que som ja quatre, i ho intenten fer, però jo em tallo molt perquè a mi m'agrada, però que no se'm noti.
2: Clar.
3: I que no sigui molt descarat.
0: Clar, però és que aquests amics meus és que són molt descarats.
2: I si sou quatre en silenci...
0: És que miren!
3: Home, ara parlaves d'amics. Òbviament, després de tants anys, has fet molts amics en aquest mitjà. A la cara, el programa que feu, vosaltres pregunteu als convidats, aneu a sortir al carrer i també pregunteu a amics que us diguin coses sobre la persona. Hem fet el mateix, amb bon amic teu que ens parli com és el Fran Blanco.
4: Aquí el Toni Aguilar, per desitjar-vos un bon estiu, bon programa, i molta sort. Ja vam anar que parli una miqueta d'aquest senyor que teniu aquí convidat, que tinc la sort de comptar amb ell, no només com a company a la ràdio tants anys, sinó com a bon amic. Parlem de tot, parlem de la nostra vida, dels nostres fills, de les nostres famílies. I és una persona, el Frank, que sempre tracta molt bé la gent que l'envolta i els que viatgem amb ell, excepte, atenció, quan arriba tard a un espectacle de PortAventura. En aquest moment surt de dins d'ell el Fran Negre en comptes del Fran Blanco i comença a dir improperis per la boca. Però bueno, que us ho expliqui ell. Bueno, us estimo molt a tots i, Lluís, que passeu un bon estiu. Moltes gràcies, bonics.
3: M'encanta el concepte de franc negre.
0: Clar, no, és que és molt heavy, això. Sí, vam coincidir a PortAventura, les dues famílies, la del Toni Aguilar amb la seva dona i els seus nens, i nosaltres, i la família. I llavors vam decidir anar, no recordo quin espectacle, a no sé quina zona de PortAventura. I és allò, sabeu que hi ha uns horaris.
2: Sí.
0: I a més, estava ple de gom a gom, és a dir, a tal hora, si no estàs allà,
2: adéu.
0: Tanquen.
2: Sí.
0: D'acord? Llavors, vam sortir corrents, allò que dius, no arribo, i estic 20 minuts perquè estic a l'altra banda de PortAventura. I estem, les dues famílies, corrents. I jo, que no arribem. Bé, bueno, efectivament. No vam arribar a temps, ens tanquen la porta.
2: Uf, això que, és el que més ràbia
0: clar, que fa,
2: més ràbia. Això és el que més ràbia
0: que
2: fa.
0: No és que diguis, mira, ja han tancat. No, és, m'estan tancant així, a càmera lenta, però que no ho pots evitar. I llavors, en el just moment que m'han tancat la porta a la cara, a tots, i jo molt agobiat, perquè, ostres, és que estàvem suant. De veritat, vam córrer, però com animals. Una persona em diu,

0: tu ets Fran Blanco, no? I llavors jo dic, no, però ara soy Fran Negro porque estoy negro de fíjate lo que me ha pasado i tal. Quan aquella persona marxa, el Toni Aguilar veig que s'està descollonant i dic, però què passa, Toni? Diu, és que li has dicho, és que soy Fran Negro i aquesta persona era de raça negra.
1: No, no, no, no, no, no.
0: Clar,
1: no, no, no,
0: però que jo, però, de veritat, jo...
2: No vas caure, clar, no, estàs en el...
0: Jo vaig fer un comentari, jo en aquell moment no veia la raça de ningú ni el color
3: exacte,
0: de pell de ningú.
3: Exacte, només veus la porta tancant-se davant de tu, era l'únic que veus en aquell moment.
0: Clar, és que m'és igual que m'ho hagués dit aquella persona que un altre, que el meu comentari hagués estat el mateix perquè estava negro... i de més, i el Toni Aguilar bueno, s'ho va passar molt bé que mira, se'n recorda
1: i parlem del Fran Negre, també et torno a citar ¿vale?
0: Sí.
1: No és dia,
0: sí.
1: Dius que ets bueno, en català es diu rondinaire, jo dic grunyón, perquè sí. Jo a tu te vaig escoltar dic grunyón,
0: sí. Sí, ho soc, i cada cop a pitjor, eh?
2: Bueno, de fet, sí, sí. Ara tenim un tall de fa molts anys, a veure si l'identifiques, el podríem dir Fran Negre.
4: Ah, hòstia, joder. Me cago en la puta. Me acabo de depilar dos o tres pelos, coño.
5: Se ha despegado una tirita, tío, y ha cogido un pelillo por ahí. La mare que em va parir.
2: Ho reconeixes, això? De quin any creus que pot ser?
0: És que no sóc capaç ni identificar a on.
2: Això era del 40 a l'1 a la televisió, 2002, 2003, 2004, sí. I això va ser perquè tenies un micròfon i al desenganxar-t'ho...
0: Ara pot ser.
2: Et vas emportar algun cabell, algun pèl?
0: Sí, perquè això em fa molta ràbia a la televisió, però encara a dia d'avui, en alguns programes on treballo, els tècnics de so, que els estimo molt, però a vegades es passen de voler fer les coses bé, resulta que t'agafen com una espècie de tirita, que és, bueno, és cinta adhesiva, sí, d'una manera o una altra, I allà és que m'havien posat la cinta adhesiva, que sí, agafava el micro perquè no es mogués, però es va endur algun cabell dels pocs que jo tenia i, clar, em va fer mal. Sí, sí, sí, sí.
2: Total.
0: Però això és rondinaire a nivell re, eh?
1: O sea, el Fran Negre és molt pitjor que
0: és
1: això.
0: És molt més hardcore, sí, sí, sí, sí.
2: Esperem no veure'l avui, no, no, avui estem entre amics. De fet, la ràdio, això dèiem, des dels 13 anys, gairebé 40 anys, de fet, riure, plorar, i a més també, gràcies a la ràdio, t'has enamorat.
0: Sí.
2: I has fet una família.
0: Això és molt heavy. Això sí que no m'ho esperava.
2: No?
0: Però sí, sí, la ràdio em va regalar, entre altres projectes, fer l'Homes 40 als 40. Aquí és on jo vaig treballar amb la Cira Fernández, que actualment és la meva dona i mare dels meus fills. I el curiós és que havíem treballat plegats als 40 durant molt de temps, però allà no teníem bona relació. És a dir, la nostra relació... A més, jo tenia parella i ella també, vull dir. I la nostra relació bona comença quan deixem de treballar plegats. I sí, i un dia, doncs, en comptes de veure't com una persona amb la que no fas match treballant, que era el nostre cas, nosaltres vam treballar junts molts anys i no havia manera d'entendre'ns, perquè ho vèiem tot molt diferent. I va ser deixar de treballar junts i mira, no sé com, això es va descontrolar i aquí estem.
1: I per portar una família us enteneu?
0: Sí, sí, afortunadament. Mira, pensa que el nostre fill gran té 15 anys i mig.
1: Ah, doni-do.
0: Vull dir, més els que ja portàvem de relació, però de família, fem família més de 15 anys. I sí, sí, també jo crec que és molt difícil fer una família. Una relació és diferent, eh? Una relació d'anar a sopar, anar al cinema. Però fer una família amb alguna persona que vegi la vida d'una manera molt diferent a tu, jo crec que ha de ser molt complicat.

0: Aquesta cançó, no sé si la recordes, però és que et va jugar una mala passada el seu nom.
1: Noruega, de 19 años, que se dio a conocer con una canción llamada Unforgivable, sí, sí. Unforgivable sinner, pecador imperdonable.
2: Això pas també, de la mateixa època.
3: Però això va sortir?
2: Això va sortir. Bueno, estava a l'arxiu, no sé si va sortir o no, però vaja, a vegades de... Ho hem trobat. No va sortir això. Ah, que tenim allà el Carles. Després es va editar i es va revifar.
3: Ah, però... és que clar...
2: T'imagines que sortís això? Bueno, a vegades bueno, no passa res. Passen coses així.
3: Podria sortir no, i no passaria res. No, però m'estranyava perquè habitualment... A mi m'agrada molt la naturalitat, eh? I si ens equivoquem en alguna cosa, ens hem equivocat. Però aquesta és la típica errada que si la tinc, dic, ho he de repetir.
0: I que al final tampoc és la nostra llengua i no passa absolutament res. A mi em fa una gràcia quan se'ns exigeix dir alguns noms que no saps ni com es pronuncien, que ja. Tu dius, bueno, que es posen a ella a pronunciar anunciar un nom en català.
3: Sí, però aquí, mira, jo seria capaç de defensar els dos arguments. Però jo que he presentat tants programes musicals i he hagut de presentar tantes cançons en anglès,
0: clar.
3: I moltes les he pronunciat molt malament, t'he de dir que estic molt penedit d'això. Jo crec que és una responsabilitat de qui totalment. Presenta una cançó amb un títol en anglès. Mira, no cal que sàpigues anglès, però almenys has de saber com es pronuncia.
0: Totalment.
3: Eh?
0: Si intentar-ho s'intenta. Intentar-ho s'intenta, però hi ha coses més complicades que altres.
3: És que vull dir, jo he sentit, i segurament hauré dit, però he sentit autèntiques barbaritats de companys dels 40 i d'emissors que són els 40, que presenten una cançó i dius, ostres, és que qualsevol... Com és allò que diuen algunes sèries o pel·lícules, no? Qualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Doncs amb els
0: totalment,
3: títols també.
0: Totalment.
2: I el problema quan la vols buscar quan no has entès el nom de la cançó. Això ens va passar que no sabia com escriure Unforgivable Sinner i estava allà intentant reproduir el que s'havia dit. No? I això passa també a vegades quan es pronuncia una cançó que no està ben feta.
3: Totalment, totalment. Totalment.
2: Parlant dels 40, m'han explicat una anècdota que no sé si vols aprofundir, que va ser en una festa a Girona dels 40 amb una samarreta i que et vas fer una nata, et vas fotre una nata.
3: Ostres!
2: Impressionant.
3: Sí, sí, això va ser un concert Fires de Sant Narcís, ho recordo perfectament. Era un concert de diversos grups de rock en català, era la nit del rock en català, i no sé quanta gent havia allà, 4.000, 5.000 persones de públic, i jo havia d'allargar entre, perquè eren diferents grups, havia d'estirar una mica la presentació entre que marxava un grup i venia l'altre que havia doncs, de connectar les guitarres. Bé, les coses tècniques...
2: Allarga, que no està preparat.
3: Clar, allarga, que quan acabis de presentar el grup, doncs ja el grup comenci a tocar. Jo tenia una sèrie de samarretes, allò que des de l'escenari llences al públic, i em vaig entregar tant que vaig topar-me amb un altaveu i portava el micro de mà i recordo perfectament com no veig l'altaveu, topo amb ell, caic amb el micro a la mà i sento, perquè no havia ni música de fons ni hòsties, i sento pum! I la reverb de tot el recinte, perquè tothom es va callar de cop. Vull dir, és que la nata no es va veure, és que es va sentir. I recordo que allà al terra ja estava el següent grup preparat. Des d'allà al terra jo veig, no sé si era el guitarrista o el baixista, jo des del terra, que en aquell moment jo mirava cap a dalt i semblava veure un senyor de 5 metres. Jo em veia molt petit i ell molt gran, i ell mirant-me amb una cara, no recordo de quin grup era, però amb una cara de dir, ostres, quin ridícul estàs fotent, no?
2: Si això passa a vegades, que vas pel carrer i et caus i hi ha
3: clar,
2: amb 4.000 persones...
3: Com et salves? Com continues? Doncs jo el que vaig fer, perquè no se'm va ocórrer una altra cosa, és dir, bueno, em podíeu aplaudir de la hòstia que m'he fotut o alguna cosa així, i llavors ja sí, tothom va començar a aplaudir i ja va passar.
0: S'ha de tirar de l'humor en aquestes situacions.
3: Ostres, però
0: jo
3: no sé qui us ho ha explicat, però molt bona memòria.
2: Home... De fet, amb quin projecte et quedaries? Perquè això que parlàvem, no? Mil històries, ràdio, televisió, ara també a la cara, també a Fiesta Telecinco que fas aquest agost.
3: Sí.
2: Quin seria el projecte que més il·lusió t'ha fet fer? O un d'aquests que recordis amb especial il·lusió?
3: Ostres, a veure, et diria el primer, l'endellà dels 40. L'endellà dels 40, aquest seria. Per les grans alegries, és veritat que s'havia de matinar i s'havia de treballar molt, però per la gent que vaig conèixer, pels equips que vaig tenir acompanyant-me, l'endellà dels 40 és insuperable.
4: I també has fet realities, crec, sí, però que mai has participat en ningú.
3: No, no, ni està en els meus plans.
4: I si haguessis de triar en plan superboig, venga, me'n vaig a un, quin seria?
3: A veure, seria Gran Hermano.
4: Sí.
3: Seria Gran Hermano.
0: Però Gran Hermano old school. No? Perquè jo crec, sí, que ha anat perdent un poc també l'essència de l'inici.
3: Bé, és que els programes, no només els realities, no? Però tots els programes, yeah, evolucionen. Però sí, sí, jo sóc fan de Gran Hermano, l'original, d'aquell primer que vosaltres no estàveu pràcticament a la vida, que és de l'any 2000 o 2001, imagineu-vos.
4: Ah, sí, sí, eren petits.
0: Clar, com jo no estava a la vida, no, jo l'he repescat després, però no estava a la vida.
3: Però sí, tot i que, ja us dic, no estaria als meus plans. I us dic Gran Hermano perquè és el reality amb el que jo em vaig enganxar i em vaig adonar que estava malalt de tele i de reality, però en el fons el que m'agradaria, però no tinc el valor, seria Supervivientes.
4: És el que t'anava a dir, perquè, ojo, Fran Blanco en Supervivientes.
3: Ja, però com que entre que sóc una persona que sempre s'està queixant de tot i que sóc una persona còmoda que no li agrada passar-ho malament, l'ideal sí, però la pràctica sí que no.
0: Yeah.
2: La isla descartem, òbviament. La isla de les tentacions fora.
3: Sí, no. A més... No, jo no tindria res a fer. A mi em fotrien fora d'allà. Dirien, però tu
2: no
3: què fas?
2: No dona joc, no?
3: No, clar, és, no, tu què fas aquí? Exacte. Si tu et treus la samarreta i, si us plau, tapa't. I en aquest programa has de tenir un bon six-pack.
2: Total. Frank, moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquest
3: encantat.
2: Estiu.
3: Molta sort en les setmanes que us queden.
2: Igualment.
4: Merci.
2: Igualment, ara que estem a la mateixa casa.
3: Sí, senyor.
0: Ens trobarem.
2: Totalment. I aquesta cançó, que crec que és un artista que et va fer molta il·lusió entrevistar, conèixer el George Michael.
3: El George Michael.
2: No com Eros Ramazzotti, un altre que no parlarem avui, però...
3: No, millor no.
2: És un altre anècdota.
3: George Michael va ser un tio que em va enamorar a l'entrevista, tot perquè pensava que m'oferia... Sabeu aquells convidats que penses, ostres, aquest serà difícil?
2: Sí.
3: I va ser tot el contrari. Vull dir, per emportar-te a la casa a viure.
2: Que vagi molt bé i
0: moltes
2: molta
0: gràcies.
2: Treva aquest estiu.
3: Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima.
5: I fins aquí la treva d'avui, però vos recordem que podeu recuperar els continguts a la web i a les xarxes de Ser Catalunya.
2: Gràcies al Fran Blanco i al Santi Jiménez, i demà sortirem de l'estudi per anar al Bar Bocata i també tindrem el One Hit Wonder amb l'Orquestra Diversiones.
4: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Mestegui a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Adeu, adeu!
2: Adeu! Adeu.
6: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. El ministro del Interior, Grande Marlaska, eleva a 72.000 las personas que consiguieron entrar en Ceuta desde Marruecos el pasado jueves. De ellas, 2.000 siguen en territorio español, ha dicho. Son las cifras definitivas que está exponiendo el ministro, que está compareciendo hasta ahora, después de la reunión extraordinaria que han mantenido los 27 para abordar la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta. Asegura Marlaska que todos los países europeos han reconocido la respuesta de España. Javier Bañuelos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sí, el ministro del Interior sale satisfecho de este consejo extraordinario. Ha sido una reunión larga, más de 3 horas, larga y constructiva, según Marlaska, en la que ha pedido a todos los socios europeos solidaridad, no solo en medios, no solo a nivel operativo, sino también a nivel político. Ningún país, ni siquiera Italia, dice el ministro del Interior, ha afeado la gestión a España. Los 27, todos, según el ministro Marlaska, han reconocido el trabajo eficaz de España en la gestión de esta crisis. El ministro destaca, por encima de todo, el buen tono hacia el gobierno. Lo decía con estas palabras.
9: Tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad.
8: El ministro Marlaska defiende que ha quedado demostrado que en ningún momento el espacio Schengen se vio comprometido y, como decías, ha actualizado las cifras que hay hasta el momento. De las 72.000 personas que entraron en Ceuta, 70.000 han abandonado ya España, según el ministro, y se trabaja en resolver la situación de las 2.000 que permanecen varadas en las playas. Las que no tengan derecho al asilo, dice el ministro, serán expulsadas. Marlaska, por cierto, ha vuelto a negar que el CNI les diese algún tipo de informe o aviso sobre la magnitud de lo que ocurrió el pasado 30 de julio.
7: Gracias, Baño. Escuchamos sonido en directo de esa comparecencia.
9: Entran a España, no por el Mediterráneo, sino por el este. Entran, también lo he referido, y no ponemos controles internos.
7: A las 2:30 repasaremos todo lo que ha dicho Marlaska, pero sobre este encuentro acaba de pronunciarse también la Unión Europea. Sara Aranda.
10: Buenas tardes. Sí, la Unión Europea deja a un lado las divisiones y habla de unidad. En un breve comunicado, el ministro irlandés de Interior, que ha dirigido este encuentro, asegura que la Unión Europea está unida y dispuesta a apoyar a España. Todos los Estados miembros, ha dicho, han ofrecido su solidaridad a España. Se han intercambiado opiniones en esa reunión sobre cómo proteger las fronteras y habla de que existe un consenso sobre la necesidad de luchar contra las redes de tráfico de migrantes, reforzar los retornos y también las fronteras externas. Hacen hincapié en la necesidad de mejorar la comunicación y cooperación con terceros países y también entre los miembros de la Unión Europea para contrarrestar, dicen, los agentes externos malintencionados que se dedican a la manipulación e injerencia de información extranjera.
7: Mientras en nuestro país el gobierno se mueve para atender a los cientos de menores migrantes que están malviviendo en las calles de Ceuta y anuncia una partida extraordinaria de 25 millones de euros. 5 días después del inicio de esta nueva crisis migratoria, la ciudad ceutí, en colaboración con varios ministerios, ha abierto 2 colegios para dar cobijo a algunos de estos niños. Sobre la acogida de estos menores por el resto del territorio nacional, le han preguntado a Miguel Tellado. El secretario general del PP ha dicho que esto no es una crisis migratoria, que es de seguridad nacional, y pese a que la ley obliga a las comunidades a que sean acogidos, su respuesta es que vuelvan por donde han venido.
9: Aquí el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido y salgan por ese paso fronterizo que España y Marruecos han habilitado para que abandonen la ciudad.
7: A las 2:30 escucharemos las voces de estos menores con los que ha hablado Nicolás Castellano. Este vuelve a ser el tema en un martes en el que desde hoy el gobierno andaluz de Moreno Bonilla cede a Vox el servicio para valorar a víctimas de violencia de género. Es decir, va a ser la extrema derecha negacionista de la violencia machista la que decida quiénes son víctimas y quiénes no. Redacción en Andalucía, Fernando Pérez Mongueo.
11: Será el vicepresidente y consejero de Justicia, Manuel Gavira de Vox, quien gestionará directamente las unidades de valoración integral de violencia machista porque, como ya dijeron los de Abascal, el objetivo es depurar su sesgo ideológico. Toda una indecencia, una barbaridad para los partidos de izquierdas que avisan del peligro de que sean los negacionistas quienes valoren a las víctimas. Eso supone jugar, dicen, con la vida de estas mujeres. Ángeles Ferri, PSOE, José Ignacio García, Adelante Andalucía, Rosa Rodríguez de Por Andalucía.
12: Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea.
13: Y una irresponsabilidad por parte del señor Moreno Bonilla. No vamos a permitir ni un solo ataque.
14: En la comunidad con más mujeres asesinadas, ceder ante el negacionismo es jugar con la vida de las víctimas.
11: La oposición de izquierdas pide al presidente Moreno que rectifique de inmediato y teme que el siguiente paso sea derogar leyes que Vox considera ideológicas.
7: Además, 2 son los datos que destacamos en esta portada. Por un lado económico, España ha superado por primera vez los 22 millones y medio de cotizantes en julio. Es un nuevo récord y se nota de manera más clara el efecto que ha tenido la regularización de migrantes impulsada por el gobierno. Esto pese a que el paro ha sido más alto de lo normal, con más de 19.000 nuevos desempleados. El otro dato tiene que ver con el tiempo, porque estamos ya ante el verano más cálido desde que hay registros. La temperatura de junio y julio ha sido de 24 grados y medio. Y hay que sumar una gran noticia en el deporte porque la nadadora artística Iris Tió se ha proclamado por primera vez campeona de Europa en solo técnico y es la primera española en conseguirlo. Sonia Luz, muy buenas.
15: Buenas tardes. Y la segunda vez que una española sube a lo más alto del podio en una rutina de solo tras Gemma Mengual en 2008. Ha conseguido Iris Tió esta mañana el oro en solo técnico, superando a la campeona olímpica, la bielorrusa Kandonska, en solo 2 décimas. Va camino de superar todos los récords. Es su 4ª medalla en estos europeos y la 6ª para el equipo español, pero la primera que es de oro.
7: Con la producción de Minerva Marcos y con Nis Sutherland y Miguel y José en la técnica comenzamos. Son las 2:06.
6: Hora 14. A la cadena SER y SER Cataluña, Hora 14.
16: Què tal? Bona tarda. 47.000 migrants regularitzats en els últims mesos a Catalunya ja treballen i estan donats d'alta a la Seguretat Social.
17: L'increment extraordinari de l'afiliació a la Seguretat Social en aquest mes de juliol s'explica fonamentalment per aquesta aportació del procés de regularització extraordinari de persones migrades.
16: Josep Ginesta, secretari general de Pimec a Catalunya, ja hi ha més de 4 milions de persones treballant. És la xifra més alta d'ocupació de la història. Toc de crostó del Consell de Garanties Estatutàries a les polítiques d'habitatge que vol impulsar el govern de Salvador Illa amb els comuns. L'òrgan consultiu avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat privada.
18: Però deixant de castigar el petit propietari amb mesures fiscals que permetin alleugerir d'una vegada per totes la butxaca de les classes mitjanes i treballadores.
19: Que és un ataque a la propietat privada de todos y cada uno de los catalanes.
16: Són Judit Toronjo de Junts i Àngels Esteller del Partit Popular són les reaccions dels dos partits que van portar el text al Consell de Garanties Estatutàries i ara celebren la decisió d'aquest òrgan consultiu. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, estripa definitivament el carnet de Junts, i dic definitivament perquè Giró ja feia mesos que es mostrava contrari a les polítiques de Carles Puigdemont. Ara us expliquem per què ha fet aquest pas. I atenció a aquesta data que us està explicant avui Ser Catalunya. Quan falta poc més d'un mes per començar el curs escolar, sàpiguen que el govern només ha instal·lat ventiladors a una quarta part dels centres previstos per aquest mes de setembre. Això vol dir que el Departament d'Educació encara ha de repartir 30.000 aparells per complir amb el pla de xoc que va anunciar per combatre les altes temperatures a les aules. I Protecció Civil i els bombers han tornat a limitar les excursions a l'Alta Ribagorça i l'Aran per l'incendi a Sanet. Els bombers alerten que el foc no està estabilitzat i que continua actiu tot i la pluja de les últimes hores. I parlant precisament de pluges, mirem el cel amb la Núria Saró. Què tal? Bona tarda.
20: Hola, molt bona tarda. Els ruixats ja estan afectant el prelitoral de Tarragona. Al llarg de les pròximes hores, sobretot afectaran el prelitoral, com també les comarques interiors de Barcelona i de Girona. Atenció que aquests ruixats poden deixar en mitja hora més de 20 litres per metre quadrat. I especialment atenció al Berguedà, Osona, Ripollès i Lluçanès, que es poden acumular en 3 hores més de 60 litres per metre quadrat. Tenim per davant una altra tarda moguda i no descartem que hi hagi fenòmens de temps violent. Així que molta precaució, especialment atenció en zones inundables. Avui les temperatures màximes a la costa voltaran els 31 graus, a l'interior entre els 33, 37, tot i que, quan hi hagi els ruixats, les temperatures cauran en picat.
16: Gràcies, Núria. Per cert, Protecció Civil també manté activat el pla Inuncat perquè les pluges poden anar acompanyades de tempesta i de pedra, per això demanen ser molt curosos a la carretera, avisar, travessar rius o rieres que es puguin inundar i també precaució si s'han de fer activitats a l'aire lliure. Nosaltres ampliem ara tota aquesta informació amb en Víctor Valero a la tècnica. Escolteu l'Hora 14 a Ser Catalunya. El saluda Laura Pons.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
16: 47.000 migrants regularitzats en els últims mesos a Catalunya ja treballen i estan donats d'alta a la Seguretat Social. Les noves afiliacions de 10 persones estrangeres han dut al mercat laboral català a batre de nou el rècord d'ocupació. Ara, a Catalunya, ja hi ha més de 4 milions de persones treballant. I ens ho explica en Pol Valero.
21: Catalunya és la segona comunitat, només per darrere de Madrid, amb més persones estrangeres que s'han afiliat a la Seguretat Social arran del procés de regularització que va començar a l'abril. Són gairebé 47.000, un 18% del total de l'Estat. Un 60% són homes i un 40% són dones, i molts ja treballaven, però ara poden estar donats d'alta.
22: No hi ha una altra realitat possible, i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estava fent.
21: És Paco Ramos, secretari de Treball del Govern. Aquests nous treballadors han impulsat l'ocupació a Catalunya fins a un nou rècord. En plena temporada d'estiu tenim 4.024.000 persones treballant. Per segon mes consecutiu s'ha superat el llindar dels 4 milions. Josep Ginesta, secretari general de PIB.
23: En aquests moments el creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta arribada de persones, per aquesta regularització extraordinària i per la protecció de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
21: Ara hi ha 112.000 persones més treballant que fa un any i 16.500 més que fa només un mes. De fet, des de Pimec esperen que el mercat laboral continuï batent rècords a mesura que les més de 250.000 sol·licituds de regularització a Catalunya es vagin resolent.
16: Alhora, però, Pol, l'atur ha augmentat i, de fet, ha trencat aquesta ratxa de reduccions que acumulava des del mes de març. Ara, a Catalunya, hi ha 315.000 persones que busquen feina.
21: Són 7.700 més que el juny, un 2,5% més, en la pujada més pronunciada en un juliol durant l'última dècada. Això s'explica, en part, per la finalització de contractes del sector de l'educació al mes de juliol, però també, de nou, per l'efecte de la regularització.
0: Fa que moltes persones estrangeres que han vist regularitzada la seva situació puguin registrar-se al SOC. Des de Comissions Obreres proposem que calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera.
21: I és Albert Ferrer, de Comissions Obreres. De fet, la meitat dels nous aturats, 3.800, són estrangers. Malgrat això, l'atur registrat enguany és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007, des d'abans de la crisi.
16: Toc de crostó del Consell de Garanties Estatutàries a les polítiques d'habitatge que vol impulsar el govern de Salvador Illa amb els comuns. Aquest òrgan, que recordem és consultiu, les seves decisions no són vinculants, avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa. El que fa el Consell de Garanties Estatutàries és avisar als grups parlamentaris que van impulsar aquesta llei, al PSC i als comuns, que tramitar aquesta norma per lectura única contravé el reglament del Parlament i els alerta. L'òrgan assegura que encara que el text vulgui millorar l'accés a l'habitatge i que, per tant, la finalitat sigui legítima, cal que hi hagi un just equilibri entre les restriccions imposades i l'objectiu de frenar la compra especulativa. Qui va enviar aquest text al Consell de Garanties van ser Junts i el Partit Popular, que avui han celebrat la decisió.
18: Combatent també els fons voltor, però deixant de castigar el petit propietari amb mesures fiscals que permetin alleugerir d'una vegada per totes la butxaca de les classes mitjanes i treballadores.
19: Que és un ataque a la propietat privada de todos y cada uno de los catalanes.
16: Són Judit Toronjo de Junts i Àngels Esteller del Partit Popular. Des dels comuns, en canvi, creuen que el text té totes les garanties. La diputada Susana Segovia assegura que, tornant de vacances, buscaran més consensos amb el sindicat de llogateres per poder arribar també a un acord amb Esquerra i la CUP.
1: Entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons, ho consultarem amb aquests experts amb qui hem treballat la proposta i seguirem abordant els següents passos, doncs, tant amb el sindicat de llogateres, que també ha fet propostes al respecte.
16: El text havia de quedar aprovat el mes de juliol. Aquest era el pacte dels comuns a canvi dels pressupostos d'Illa, però amb aquest pronunciament del Consell de Garanties Estatutàries es van dilatar els tempos i ara el text es debatrà el mes d'octubre, a partir de la tardor. I encara en plena política, sàpiguen que l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha estripat definitivament el carnet de Junts, i dic definitivament perquè Giró ja feia mesos que es mostrava contrari a les polítiques de Carles Puigdemont. Ens ho explica la Júlia Domènech.
3: Tal com ha avançat el Nació Digital i ho ha confirmat la SER, l'exconseller d'Economia, que va deixar el càrrec la tardor del 2022 després que s'acordés la sortida del govern de Pere Aragonès, ha abandonat la militància del partit. Ho fa perquè no comparteix l'estratègia ni la línia política actual de Junts. La sortida de Giró coincideix també amb la baixa d'Eusebi Campdepadrós, que va arribar al partit l'any 2017 com a cap de llista per Tarragona i va ser secretari de la Mesa del Parlament. Campdepadrós també ha estripat el carnet de Junts, ho ha fet després que el Suprem la setmana passada li apliqués l'amnistia.
16: Atenció a aquesta dada que us està explicant avui SER Catalunya. Quan falta poc més d'un mes per començar el curs escolar, el govern només ha instal·lat ventiladors a una quarta part dels centres previstos per aquest mes de setembre. L'executiu de Salvador Illa va prometre una inversió de 20 milions d'euros per adequar els centres a les altes temperatures, però la Conselleria d'Educació encara té pendent la instal·lació de 30.000 ventiladors. És una informació de l'Àlex Calatrava.
5: D'aquests 30.000 compromesos, el govern encara té pendent comprar-ne la meitat. El departament va aprovar a l'abril aquest pla de xoc de 20 milions d'euros per combatre la calor a les aules. L'objectiu és comprar 39.000 ventiladors de sostre per repartir-los entre 380 centres. Però segons les dades facilitades pel departament, hores d'ara només s'han instal·lat 8.700 aparells a un centenar d'escoles i instituts. Aquests aparells són la solució a curt termini a la falta de climatització a les aules.
16: I el 2023 el govern presidit llavors per Pere Aragonès va presentar un pla per climatitzar les aules amb aires acondicionats i sistemes d'aerotèrmia, però fins ara només s'ha actuat a 200 dels 3.900 centres que hi ha a tota Catalunya. I això representa només un 5% dels centres.
5: El pla preveia que abans del 2028 tots els centres havien de tenir almenys un espai comú climatitzat amb aire condicionat o aerotèrmia. Els dos primers anys es va actuar en aquests 200 centres, però amb l'arribada del nou govern a Salvador Illa es va decidir canviar d'estratègia per garantir una temperatura adequada a totes les aules. L'executiu fins ara ha fet dues coses: encarregar una comissió que estudiï les millors solucions i amb els nous pressupostos ha previst una inversió de 100 milions d'euros per actuar, però, en només un centenar de centres durant els pròxims dos cursos.
16: Docents i famílies fa anys que reclamen mesures contra la calor. Aquest curs, un grup de docents ha instal·lat sensors de temperatura i humitat a més de 600 aules, Àlex.
5: I segons les seves dades, el 97% d'aquests espais van superar el mes de juny els 27 graus que marca la normativa laboral.
2: Ara ens trobem que hi ha molta gent que diu: home, s'han de climatitzar les escoles, hem de posar aire condicionat amb el canvi climàtic, el tema, això no és sostenible. Dius, bueno, escolta, aquesta pregunta ens l'hem fet abans de climatitzar els hospitals, per exemple, o abans de climatitzar les oficines o les biblioteques o el transport públic. O sigui, els adults tenim el morro de climatitzar-nos tots els nostres espais i deixar els nens que es morin de calor.
5: És Aleix Vidal, professor i portaveu d'Aules que Cremen. A través d'aquesta plataforma ja han presentat prop de 200 denúncies per altes temperatures. El problema que es troben aquests docents és que cap marc legal fixa una temperatura màxima pels alumnes. La normativa laboral, en canvi, sí que fixa els 27 graus en feines als interiors.
16: Gràcies, Àlex. Precisament el repartiment dels ventiladors d'aquest pla de xoc es concentra sobretot a les comarques del Baix Llobregat i els dos Vallesos. Tot i així, els experts i el propi Departament d'Educació reconeixen que els ventiladors no són eficients per climatitzar les aules. Ferran Campillo és el coordinador del grup de salut mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria, ara sí, assegura que les aules no haurien de superar mai els 25 graus.
4: A poc que incrementi aquesta temperatura ja comencem a veure com s'afecta el seu aprenentatge, com responen pitjor, no?, quan els sotmetem a algun tipus de prova, d'examen, però també retenen pitjor les lliçons. I a mesura que anem pujant, a mesura que anem augmentant aquesta temperatura, doncs comencem a mesurar també impactes en salut.
16: L'Ajuntament de Barcelona és dels pocs que està fent via per instal·lar els seus aires acondicionats en més de 50 escoles. Ho finança amb els diners que recapta de la taxa turística i preveu arribar als 80 centres a finals d'any. Precisament, el Departament, la Conselleria d'Educació, ha fet balanç del procés d'assignació de les places de formació professional pel curs vinent. S'han assignat 86.000 places, 5.000 més que l'any passat, i dos de cada tres tenen plaça en la seva primera opció. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
8: De les 99.285 sol·licituds validades en el procés de preinscripció, 51.000 van ser a grau mitjà i 47.000 a grau superior. En total, són 5.072 assignacions i prop de 3.000 sol·licituds més que l'any passat. La segona tanda d'assignacions va ser el 24 de juliol i el 7 de setembre es publicarà un mapa de places vacants per centre perquè les persones interessades puguin consultar-les. Aquest curs, la gestió de places lliures es farà amb cues virtuals. Cada centre tindrà un llistat ordenat per data i hora d'inscripció, a partir de la qual contactarà amb l'alumne. El departament remarca que el procés s'ha acabat a finals de juliol i no al setembre, com havia passat en cursos anteriors, gràcies al nou model d'assignació de places per algoritme.
16: Hi ha vaga indefinida de personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat.
10: Hemos intentado venir con un poquito más de antelación por lo que pueda pasar. Me imaginaba que estaría lleno de gente.
24: Tengo algunas mudas a la motxilla, per si acas, passes alguna cosa amb la maleta i ja està. Però en principi no ha de passar res.
16: Una vaga però que a priori no està afectant massa la jornada, tot i que apunten des del sindicat convocant des de la CGT que la protesta ha provocat la cancel·lació d'una vintena de vols afectats. Esther García ha explicat a l'Aquí Catalunya els motius d'aquesta vaga.
25: La seguretat i la salut dels companys, sobretot a Rampa, que són els que carreguen les maletes, i bueno, les conciliacions de la vida familiar. No tenim uns torns lineals, avui vens demà matí, demà vens de tarda, no tenim un descans d'aquests 30 minuts per a sempre, no? per menjar-te l'almorzar.
16: I per saber com està afectant aquesta mobilització, nosaltres ara volem marxar cap a l'aeroport del Prat. En Miquel Giol ens explica quin és l'escenari.
26: Al llarg d'aquest dimarts s'han cancel·lat una vintena de vols per avui i 10 més per demà, segons la CGT, el sindicat majoritari. Les cabines de facturació estan obertes i aparenten normalitat, però els principals problemes són a peu de pista. Segons el sindicat, aquest matí han marxat 3 avions sense maletes. Els serveis mínims són del 80% i afecten una vintena d'aerolínies, tant de la terminal 1 com la terminal 2, encara que majoritàriament són a la primera. Tot això en el moment de màxima activitat de l'aeroport, en ple mes d'agost i després d'una operació sortida que ha fet que l'aeroport del Prat operés més de 3.000 vols només aquest cap de setmana.
7: Cadena SER.
9: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
11: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
9: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la Cadena SER i SER Catalunya.
12: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Helena Ford amb No Surrender, de Bruce Springsteen, un tema publicat l'any 1984, quan tu tenies 14 anyets, Helena.
1: 13 encara, perquè 13. Soc de final d'any i sempre vaig com un any endarrere.
0: I mira, 41 anys més tard, aquí continua acompanyant-te.
1: Sempre, sempre. De fet, m'acompanya molt el Bruce, és algú amb qui vaig connectar, no m'expliquis massa el per què, segurament per la relació familiar que les ensenyances del meu pare, però vaig connectar-hi molt. Crec que aquelles cançons, tot i que el meu anglès en aquella època tampoc era molt bo, era tant se val que explicaven, em deien alguna cosa, és a dir, m'arribaven, em tocaven a la pell, i el Bruce sempre ha sigut una persona a la que admiro profundament. Jo sempre dic que no tinc ídols, però sí que algú que, ostres, que penses, Déu-n'hi-do, quina persona més interessant i quantes coses explicava. I tinc moltes cançons del Bruce, però el No Surrender jo crec que és la... Segurament, no sé si és la que més m'agrada de totes, però és la que més em defineix.
0: No et rendeixis.
1: No em rendeixo.
0: Clar, suposo que al llarg de la teva vida, com tothom, moltes vegades t'has hagut de dir ei, Helena, no surrender.
1: Moltes.
0: Però crec que va haver-hi 6 anys en concret on potser tu vas dir més del que és habitual, que és del 2011 al 2017, on van passar moltes coses de les que parlarem, però que estan emmarcades en una demanda d'acció de responsabilitat de la Junta de...
1: Sí, això va ser el paraigües que tenia moltes coses per sota, però sí, sí.
0: Per no deixar ningú enrere, què és una demanda per acció de responsabilitat?
1: Bé, jo vaig ser 2 anys membre de la Junta Directiva de Joan Laporta, la primera etapa. Quan aquesta Junta acaba, doncs la Junta entrant decideix interposar una reclamació per unes, el que després es va demostrar que no eren certes pèrdues, per tant, per unes pèrdues falses. Això ho permetia la llei en aquell moment, i en aquell, doncs, una assemblea tampoc cal tirar massa enrere. És a dir, es va fer com es va fer, o es va decidir, i hem trobat 17 persones, crec que eren 17, doncs, demandades, cadascú amb les seves situacions de vida, va ser molt dur. Perquè sempre es parla de l'acció de responsabilitat contra la porta, sempre es parlava de la porta perquè era la persona, però darrere hi havia 16 persones menys i 16 famílies, va dir 17 famílies més, que varen patir molt.
0: Quan et reclamaven a tu?
1: Crec que eren 2.900.000 i pico mil més interessos. No els he vist mai junts ni els veurem mai junts. Vull dir que era un moment que pensaves, bueno, és igual com si me'n demanessin 3 vegades més. No, jo estava en xoc. A més, això va coincidir amb situacions personals i familiars molt dures durant tots aquests anys i va ser una llosa molt, molt difícil, molt difícil.
0: Però deuries estar molt convençuda de que tot sortiria bé perquè tu et van oferir pactar i tu no vas voler pactar.
1: Estava convençuda que sortiria bé, tot i que sent advocada saps que quan entres en un àmbit judicial les coses poden sortir...
0: Mai se sap del
1: mai
0: tot.
1: Mai se sap què pot passar. Però més que convençuda que també ho estava convençuda que jo no havia fet malament i, per tant, sempre vaig dir que jo no volia pactar perquè no volia admetre quelcom que jo no havia fet.
0: El 2017 quedes absolta de l'acció de responsabilitat. Recordes el moment exacte en què et treus aquesta llosa que t'assabentes?
1: Sí, recordo, era un 24 de maig, em sembla.
0: Un 25.
1: Un 25, no, exacte, 25.
0: Perquè més coincideix amb un aniversari. Sí.
1: L'aniversari del meu fill. Sí, va ser el final d'una història molt dura, treure's un pes de sobre i tenir ganes de començar de zero, segurament, amb tot allò, que després no va ser perquè vaig tornar a entrar al Barça, amb la qual no sé si...
0: Bueno, però
1: no
0: perquè t'agrada, si... t'agrada estar al
1: follon. Sí, reconec que m'agrada. Però sobretot va ser una satisfacció personal i un sentiment de justícia.
0: I si juntem això, l'absolució i l'aniversari del teu fill, allò ho hauria celebrar...
1: Ho vam celebrar molt bé, sí.
0: Xulo, no?
1: Sí, sí. Sí.
0: D'això han passat 8 anys, ja?
1: Sí, ostres, Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Algú t'ha demanat disculpes o alguna cosa per l'estil?
1: No, crec que una vegada he trobat algun directiu dels d'aquella època i sí que em van dir... M'han reconegut personalment que es van equivocar amb la decisió, cosa que està bé que t'ho diguin amb el temps. Però saps allò de l'aquella frase? Doncs perdó, sí, vull dir, cadascú suposo que fa les coses, però oblit no. El patiment que vam patir molta gent no el podem oblidar, jo no el puc oblidar.
0: El 2021 tornes a la Junta Directiva amb el Joan Laporta. Vau tenir l'oportunitat de fer una demanda per acció de responsabilitat a la Junta anterior de Bartomeu?
1: No, jo crec que una de les decisions, i això ho va explicar el president i jo absolutament d'acord, és que nosaltres volíem fer les coses ben fetes, que des del rancor i la rancúnia tampoc s'avança, que les forces eren treure endavant el club. Sí que es va fer quelcom que era doncs, posar en mans a la fiscalia uns fets que sortien d'una diu dirigent objectiva i que fos, nosaltres no havíem de ser jutges ni pare amb res.
0: O sigui, que haver viscut això a la teva pròpia pell potser et fa més empàtic, no? De dir,
1: segur, perquè...
0: No, no volem perquè, que visqui això
1: no,
0: ningú.
1: No, jo no, li desitjo això a ningú. Sobretot en el meu cas, a més, cadascú va viure la seva manera, eh? Hi havia companys on, per exemple, la seva esposa, doncs, l'esposa d'aquest company doncs, va acabar havent anat a tractament mèdic doncs, per ansietats i passar-ho malament. Gent que va agafar, persones que van agafar un càncer, també membres allà, cadascú. Jo vaig viure-ho en situacions complicades i, ostres, és que jo no vull per ningú, això. No vull per ningú.
0: Doncs menys accions de responsabilitat i més paraules d'amor. Ella

0: Paraules d'amor de Joan Manel Serrat sonant al llapis de memòria de l'advocada i vicepresidenta del Barça, l'Helena Fort, que aquesta cançó té nom i cognom.
1: La mare, és la meva mare.
0: És la mama.
1: És la mare, sí. La meva mare, que es va quedar orfa molt jove, que va estar en un orfenat a la Castella franquista molts anys i que va arribar a Barcelona...
0: Els Cisneros.
1: Sí, sí, els de Cisneros. Maria Santos Cisneros, un nom molt castellà.
0: Sí, sí,
1: molt castellà.
0: Molt de Castella.
1: De Palència, exactament.
0: Clar.
1: Que va viure molts anys en un orfenat, dic franquista d'aquests, que jo després he buscat per Google i pensat, mare de Déu, no me'n parlava mai, després ho vaig anar descobrint jo mateixa. Que va arribar amb 18 anys, que per ella Barcelona i Catalunya era la llibertat, el món, el futur, i que es va dedicar, suposo perquè ella no havia sigut orfa des de molt jove, als 9-10 anys ja la van posar a l'orfenat quan van morir els seus pares, i que es va dedicar a estimar la família i que la seva tendresa... I ella era molt, molt fan del Serrat, i portava els concerts de petita i anàvem als concerts juntes. I si vaig a repassar la meva vida, Serrat és la meva mare, Paraules d'amor és aquell... I és la tendresa de la mare, que la vaig perdre massa jove.
0: Que per, si escoltava el Serrat entenc que la teva mare va arribar aquí i parlava català...
1: Sí, sí, la meva mare es va adaptar absolutament. A més, venia amb una família que la del meu pare, que era molt de la seva, és a dir, molt, molt patriota. I sí, sí, la meva mare va acabar, a més, convertir-se en una persona pública i manifestament independentista. Ho dèiem en èpoques on fins i tot no se'n parlava d'això. I ella, amb un castellà, amb un català que anava aprenent, perquè no era perfecta, a tot arreu parlava català, i... Sí, sí, es va integrar com una més. I ella era catalana.
0: Quants éreu a casa dels Fort Cisneros?
1: Érem tres, el pare, jo, i jo filla única. Cosa que també és una experiència vital, això de fer filla única.
0: Hi ha un... Bueno, jo també sóc fill únic. I hi ha una llei no escrita, i és que els fills únics no tenen fills únics.
1: Segur. Tu en tens dos? Jo ho tenia claríssim.
0: Tu també ho tenies claríssim.
1: Ho tenia claríssim.
0: Perquè sí. No, vols que el teu fill sàpiga el que és tenir un germà, cosa
1: sí,
0: que tu no...
1: Sí, perquè a més jo he tingut una família més curta. La meva mare tenia família llarga, però no estava aquí i ara estava més lluny, amb menys relacions. El meu pare tenia només un germà, jo tenia uns cosins, però jo quan tornava a casa sempre estava sola. Era la filla única i, per tant, tenia claríssim, molt clar, que tindria més d'un fill.
0: Vas demanar moltes vegades, vull tenir un germanet, una germaneta.
1: No ho vaig demanar mai, però vaig pensar-ho sempre. I sobretot perquè jo vaig viure una situació de vida amb els meus pares malalts durant molt temps, amb malalties complicades i també alhora, i sempre deies que si tingués un germà, a més, això ho pots compartir. I el pes que vaig portar, la motxilla que vaig portar durant més de 15 anys sola, va ser molt difícil.
0: Éreu de Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: I quins records tens d'aquesta Barcelona, anys 70, que és on tu et cries?
1: Jo em crio, bàsicament, a la finca familiar. La meva família, des dels finals del segle XIX, tenia un edifici al Poble Sec, al carrer Salvà 35,
0: sí.
1: A més. I jo recordo, doncs, anar al Poble Sec, i a més anava a una escola també que estava al Poble Sec, i recordo una... No sé, ara em venen flaixos que m'ho preguntes, no? Les revelles de Sant Joan amb el foc i les fogueres al mig del carrer, al mig del Poble Sec.
0: Bueno, és la fiesta de Serrat, no?, que explica.
1: A més, Serrat també connecta perquè parla també del Poble Sec, que és el noi del Poble Sec. I el carrer, i estar al carrer segurament molt més, i viure-ho, sí, sí.
0: Tu ets advocada especialitzada en dret públic i urbanisme. Això, pels que no en tenim ni fava de dret, què és?
1: Què és? Doncs és una especialitat del dret que segurament és de les menys reconegudes, de les més tècniques, que bàsicament és, així com el dret que tothom entén, o és aquest que té els delictes i, per tant,
0: el dret penal,
1: després hi ha el dret civil, que és el que fa referència a contractes, matrimonis, a herències, diguéssim, i el dret públic és el que fa referència a les relacions entre els particulars i l'administració. Hi ha moltes vessants, però jo m'he especialitzat més en el que fa l'urbanisme, que és el desenvolupament urbà. Llicències, expropiacions...
0: Sí, t'anem a preguntar això. Exemples de casos que tu has portat, sí, perquè ens podem fer una idea.
1: Expropiacions, per exemple, jo soc especialista en portar expropiacions, llicències, responsabilitats patrimonials per danys, planejament, és a dir, com transformes un sòl que no és res en un sòl que al final acaba construït. Mig arquitecte, mig advocada, moltes vegades. O aprenc dels arquitectes, o treballo amb arquitectes.
0: Però suposo que quan tu eres petita i et deien, Helena, què vols ser de gran? Tu no deies, jo vull ser advocada en dret públic i urbanisme.
1: No.
0: No?
1: No, no, certament tothom, jo moltes, que moltes vegades la gent diu, jo tenia molt clar que volia ser gran, no ho sé, però jo sempre crec que des de petita, ja que era bastant rebel i era delegada de classe. I
0: era
1: jo,
0: rebel, tu?
1: Sí, a mi m'expulsaven de classe perquè per queixar-me i per defensar les coses. Jo crec que sempre he tingut el sentiment del servei públic, però jo també fins i tot vaig acabar en política.
0: Vaig ser diputada
1: al Parlament, i jo crec que des del Barça també, d'una manera o altra, també fas un servei a la gent.
0: I ja des de petita el Barça a casa era una religió?
1: Una religió. Jo a casa el primer... als anys 20 hi havia uns jugadors, dos germans que venien d'Artés, que és d'on venia la meva besàvia i el meu avi, diguéssim, i ja jugaven al Futbol Club Barcelona. Som 5 generacions de socis del Barça i espero que més... que segueixin els meus fills.
0: Són socis els teus fills?
1: Sí, des del dia que van néixer.
0: Per descomptat.
1: Tots, no? Per descomptat. I jo sempre m'agrada explicar que ser del Barça no només és una passió, sinó que per mi intento transmetre-ho als meus fills, i així és com ho van transmetre. És una forma de veure la vida, també forma part de la meva... No sé si dic la paraula ADN, perquè és així com més freda, no? De la manera de com vius i de com veus la vida, també.
0: Abans ens deies que tu no tenies molts ídols, però entenc que quan eres petit algun jugador del Barça deuries tenir d'ídol.
1: Bé, a casa doncs, vam veure el Cruyffisme, però jo era petita, jo tenia 5-6 anys, recordava Cruyff i tal, però si em preguntes pel meu ídol futbolista de quan tinc més coneixement, jo el Risto Stoikov, jo l'adorava. L'altre dia vaig estar xerrant amb ell, ens veiem quan ve i coincidim en actes, i li deies que jo era el meu ídol. És que el seu caràcter a mi em va fascinar.
0: Clar, t'enganxa amb 20 i pocs, no?
1: Sí.
0: I que aquell senyor amb aquella impulsivitat que tenia.
1: Tenia 21 anys, exacte.
0: La seva medalleta d'or aquí penjada.
1: Venies als anys 80, on el Barça doncs, havia passat aquests anys més complicats. I ostres, aquell senyor que va venir trepitjava els àrbitres en aquell moment. I que aixecava passions, perquè és un caràcter poc català. Els catalans tendim sempre...
0: Es va integrar bé, per això, el Risto. Sí, jo crec que li va agradar i ens va pillar el tranquil.
1: Absolutament, ens va entendre absolutament. I encara ens estima molt, eh?
0: I el gran culpable de la devoció de l'Helena pel Barça és el seu pare, que també és el culpable de la devoció pels Beatles.

0: Al llapis de memòria de l'Helena Ford també hem trobat a Day in the Life dels Beatles, els Beatles més experimentals de la seva discografia, perquè, com dèiem ara, Helena, si Serrat és la mama, els Beatles són...
1: Sí, i la música en general és el pare. El meu pare era un músic frustrat, tinc fotos seves intentant amb un grup, intentant. Ell adorava la música, o sigui, recordo sempre amb la passió que m'explicava com havia comprat les entrades pel concert dels Beatles a la Monumental, que li havien costat l'equivalent a un mes i mig de sou. Tot. Em va traspassar l'amor per la música i fer-me entendre que la música era una de les parts més importants de la vida. Era passió, era sentiment, i les cançons de bressols eren els Stones, els Beatles, Cliff Richard, i a més el meu pare, en un determinat moment...
0: T'adormies amb Sympathy for the Devil, tu?
1: M'adormia amb Sympathy for the Devil i altres. Jo, en un moment, el meu pare, a més, la seva passió, ell tenia la seva feina, però a més es va dedicar a ser mànager musical, era el mànager musical dels Mustang, quan el grup era el sisè Mustang, el grup, i jo també vaig de petita, com que ja ets adolescent, el meu pare anava a mi, muntava amb bateries i em portava als concerts. Jo vaig anar a un concert que vam fer el Palau dels Esports, no em facis dir l'any, perquè jo era molt petita, que es deia Hasta Luego Cocodrilo, que contra les Mustang, els Cirex i tot, el meu pare em portava de la mà i em portava, i amb pocs anys també em va portar, amb 13, 14, no recordo exactament, potser són un any més, a veure Supertramp, que va ser la primera vegada que vaig veure un concert allò de música, i el meu pare eren els Beatles, i per tant jo, si haig de parlar del pare, hi haig de pensar, i el que m'ha transmès és els Beatles, i he escollit aquesta perquè a mi és la que m'agrada més, segurament.
0: Així, t'agrada més el Beatle que arrisca, eh?
1: Sí, ell, sí, perquè a més el meu pare sempre em deia que els Beatles bons eren els del principi, perquè tot i la simplicitat, tot el que va canviar, no? I m'explicava com van viure. Suposo que ell també...
0: Clar, ho agafa d'aquella època.
1: Ho agafa d'aquella època, l'època franquista, on els Beatles...
0: Com trenquen.
1: Exacte, com van trencar. Ells li seguien agradant els Beatles al principi, deien que eren més bons per ell, però jo, quan les he anat descobrint, sempre m'ha agradat més els Beatles de la darrera època.
0: Que ara parlàvem de les passions del teu pare, i anteriorment ens deies que et va fer sòcia, crec que abans que inscriure't al registre
1: sempre
0: civil.
1: Sempre ho explico, això. Ell sempre m'ho diu, que va sortir de l'hospital, se'n va anar al camp del Barça, en aquells moments havies d'omplir un formulari i t'havien d'autoritzar i tal, i jo, de fet, jo neixo el 21 de desembre, crec que consta donar de l'alta l'1 de gener, perquè llavors t'havien d'acceptar amb una junta directiva, t'acceptaven i tal, però realment sóc de finals de desembre i sí, el meu pare ja va portar i em va dir que això era...
0: Però abans que el registre i tot, eh?
1: Abans que el
0: registre. Sí, abans va ser sòcia que persona.
1: Que de fet, al final, jo crec que la butlleta final està feta, perquè ho he comprovat uns dies després, perquè segurament, com que no hi havia ni els documents registrats...
0: Senyor, per favor,
1: vagi vostè al
0: vagi
1: registre...
0: Vagi a fer el llibre de família i ja tornarà.
1: Sí, per això tinc el número de sòcia tan baix. I l'altre dia els deia als meus fills, sentant-nos a la taula, els deia, escolteu, jo us vaig fer sòcia, a un el mateix dia que va néixer, a l'altre, per circumstàncies burocràtiques, 10 dies més tard, però des de petits. Els vaig dir, feu el que feu a la vida, feu el que us passi a la vida, mai deixeu de ser socis del Barça. M'ha dit, d'acord, mare. Dic, perquè això ens fa com som.
0: És una ordre.
1: És una ordre. El desig a la mare, no?
0: Com a aficionada, no com a directiva, què és el més boig que has fet pel Barça?
1: Ostres, si et soc sincera, no. Bueno, com a aficionada, no he fet cap bogeria. Segurament el més boig és presentar-se a les llistes electorals i fer-se
0: molt boig,
1: directiva del Barça.
0: Però em refereixo a ser el típic viatge a la final de Berna, que la gent anava pel matí i tornava la nit
1: no,
0: després.
1: No, jo això no ho vaig arribar a fer mai, perquè circumstàncies personals i familiars no m'ho feien. Volia anar a Wembley per tenir un examen el dia següent i jo era com molt responsable i vaig dir... Era la universitat, no hi puc anar. No. Bueno, sí, vaig fer una cosa, passejar-me amb una estelada tot un dia sencer per Madrid. L'any 96, a la final que juguem al Bernabéu, que guanyem contra el Betis,
0: sí.
1: I que Gaspar va posar l'himne.
0: Marca doncs, Munique, no? Ja, em sembla.
1: Sí, no recordo què va...
0: Sí, un rebot. Figo marca. Figo segur que marca. Figo.
1: I aquell dia sí que vaig anar amb uns amics i vaig passejar-me tot el dia amb aquella estelada, però sí que sé que bogeries no n'han fet molt.
0: Hi ha algun problema per anar al
1: No, cap problema.
0: Mira, una friqui, no? Que va per aquí amb això. Per generació.
1: Ara crec que no sabien massa bé qui era, fins
0: clar,
1: i tot. Ara potser ho saben més, abans no.
0: Una senyora d'Armènia, deu anar
1: sí,
0: per aquí.
1: Exacte.
0: Per generació, a tu et va tocar menjar-te molts anys de nuñisme. A casa, què tal us portàvem amb el nuñisme?
1: Ens portàvem malament. Jo crec que quan va haver les eleccions, per certes coses que coneixíem... a més també de manera familiar, crec que la figura de Núñez no va caure bé en la família Fort, que era una família molt culer, i sempre vam manifestar-nos en contra d'aquella junta. I de fet, fins per això jo, amb 25 anys, entro joveneta en un moviment que és l'Elefant Blau.
0: Podem anar més enrere, crec.
1: Podem anar més enrere.
0: A la candidatura d'Àngel Fernández.
1: Sí, de fet, sí. És a dir, quan l'Àngel Fernández es presenta, demana, fa un sopar a l'Estació de França el dia abans de les eleccions, el dia de divendres, les eleccions eren diumenge.
0: Any 97.
1: Any 97. I jo, quan tot el que eren moviments per canviar les coses a Can Barça, m'hi apuntava i ell va demanar interventors, m'hi vaig posar. El meu nom va quedar en una llista que després es va anar, diguéssim, fer més gran i després ja vaig col·laborar amb l'Elefant Blau i fins avui. Han passat moltes coses.
0: Aquí és on coneixes el Jan Laporta?
1: Sí.
0: A la candidatura de l'Àngel Fernández?
1: Sí, però en aquell moment no vull dir, ens coneixem, perquè ell forma, és un mes d'aquella candidatura i en aquell moment doncs hi havia Fons Godall també, hi havia gent. I jo
0: però no hi ha com una presa de contacte, ja de primera has de congeniar...
1: No, aleshores no. És més amb l'Elefant Blau, quan congeniem.
0: Que la teva amistat amb Laporta, aleshores, fa...
1: És el 97, sí.
0: 28 anys que...
1: Sí, es diu aviat, sí. A vegades ho penso i dic, Déu-n'hi-do. Per mi fa 4 dies i han passat molts anys.
0: Crec que coneixem moltes facetes del Jan Laporta, però la del Jan Laporta amic no. Com és el Jan Laporta amic?
1: Ah, hòstia, el Jan Laporta amic.
0: Som amics, no?
1: Sí. Som amics. És el germà que vols tenir, és l'amic que vols sortir per sopar... És una persona extremadament generosa i lleial i és una persona que, més enllà del que tu puguis veure a fora, sempre el vull al meu costat. Sempre el voldria al meu equip, sempre.
0: Que Laporta arriba a la presidència el 2003, tu entres el 2008... Et va saber greu que no comptés amb tu d'entrada?
1: No, jo...
0: O no podies tu, perquè no és personal?
1: Jo, de fet, entro el 2003 a la Comissió Social.
0: Ah.
1: És a dir, sí que faig 5 anys. La Comissió Social és una comissió que, diguéssim, està per sota de gent voluntària i de gent que també doncs, està a prop, que fa les relacions allà on no poden arribar els directius, doncs hi ha la Comissió Social. I jo, en aquells anys, em vaig dedicar a fer molts actes amb les penyes...
0: Estaves per allà dins, eh?
1: Estava. Des del primer dia vaig estar. I després, el 2008, quan hi ha el... Però és que la candidatura del 2003 era molt tancada. Era una candidatura que tenia les seves relacions, les seves equilibris, i, per tant, també era molt jovenet, aleshores. El 2008, quan hi ha el trencament en el seu dia després de la moció de censura, doncs sí que el Jan ve i em diu, vull que hi siguis, i allà hi vaig ser.
0: Escolta, ja que sou tan amics, digue-li que vingui un dia al programa.
1: Ja li
0: que jo crec que aquí ell brillarà. A més, ell que és d'emocionar-se.
1: Ell sempre brilla, perquè és la persona més autèntica que conec.
0: Però aquí, que a més pot estar relaxat...
1: Sí, li transmeto.
0: A veure si hi ha sort. Seguim connectant les cançons de Llapis de memòria de l'Helena Fort, una dona tan, tan culer que porta l'escut al pit.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: El llapis de memòria de l'Helena Fort, també hi hem trobat l'himne commemoratiu dels 125 anys del Barça, del club del que ella és, forma part de la junta directiva, que pel que estem parlant, Helena, entenc que quan ha tocat fer la llista del teu llapis de memòria, aquesta era de les de segur que entra.
1: Sí, sí, segur que entra, per moltes coses, perquè forma, diguéssim, pot definir la meva relació amb el Barça. Crec que, a més, la lletra és fantàstica, perquè també vam participar en aquest 125 aniversari jo des de la comissió, doncs, per crear-la, per arribar fins aquí. No la vaig fer jo, però, diguéssim, la idea, com ho vam generar, com es va treballar, i perquè crec que és una cançó magnífica, és que m'agrada molt. El president sempre em diu...
0: Els oients de l'Espanyol podeu opinar, també, que us sembla.
1: La canta sempre de la dutxa, i és que m'agrada molt. Crec que té una força i que és com allò que hem volgut fer el 125 aniversari, la gent que hi hem treballat i des del club, no? Doncs posem aquí el comptador, mirem cap al futur. És una cançó alegre, és una cançó que té aquest... I que parla de l'escut al pit, i és una mica això, que deia jo abans. Què és ser el Barça? És quelcom que et defineix.
0: És cosa meva, o si parem bé l'orella podem escoltar entre les veus que canten la del Josep Montero d'Oques Grasses?
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: No estic boig,
1: No,
0: està aquí,
1: Això ja va haver-hi un programa a TV3, al Som un Clar, que ho explica, i tot el procés de formació de la cançó.
0: Quins són els teus càrrecs a la junta directiva del Barça? N'hi ha uns quants,
1: N'hi ha uns quants. Principalment soc vicepresidenta institucional, soc portaveu de la Junta...
0: Sí, et menges tu els marrons, d'acord?
1: Alguns marrons, no tots.
0: La majoria, sí.
1: Presidenta de la Comissió d'Ètica i Transparència, presidenta de la Comissió de Memòria Històrica, aquelles coses que a vegades no es veuen tant, però que anem fent allà, doncs, l'espai, i membre de la Junta Directiva, al final, i qualsevol cosa que faci falta.
0: Suposo que hi ha un moment que tu esperaves que arribés en el llapis de memòria, perquè també ets la responsable màxima de l'Espai Barça.
1: Mm-hmm.
0: No ens allargarem,
1: no.
0: Però t'he de preguntar, perquè els companys d'esports de Ser Catalunya van publicar aquesta setmana una notícia que, si més no, crida l'atenció, que és que l'IMAC va guanyar el concurs del Camp Nou, tot i que els tècnics del Barça la valoressin en els seus informes com la pitjor qualificada. Jo només et pregunto, des de la més absoluta de les meves ignoràncies, com pot ser que guanyi el concurs la que els tècnics del Barça t'han dit que és la que té menys punts, la menys qualificada?
1: Seré molt breu i intentaré ser molt concisa. Ja ho va explicar en Joan Centelles en aquestes mateixes antenes. Això no és així, hi havia molts informes, un d'ells sí que era més negatiu, i en tot cas no era la pitjor valorada amb tot el conjunt. A vegades les licitacions i els concursos tenen molts punts en els que tu valores, i l'IMAC no era en cap cas la pitjor valorada ni ha estat la millor al final. No ha funcionat així, crec que el Joan Centelles ho va explicar molt bé. Hi havia, i sobretot els informes, no, els tècnics van dir, no, un tècnic va fer un informe favorable, n'hi havia altres desfavorables, i jo vull tornar a posar a la taula, com va explicar en Joan Centelles, que el procés de licitació, prequalificació i execució de les obres és el procés més vigilat, controlat, monitoritzat, interna, externament, superexternament, perquè no només hi ha la part interna, hi ha empreses a fora, i a més la gent que et deixa els diners. Perquè si algú es pensa que algú deixa 1.500 milions d'euros i aquests inversors no validen a qui acaba executant les obres, és que no entén res tampoc d'aquest món. Per tant, es poden dir moltes coses. Crec que s'ha fet, i perdoneu-me, i amb això que acabo de dir tres vegades, d'una anècdota, una cosa que no... o una conclusió que no existeix, i que els socis del Barça poden estar plenament conscients que el procés és transparent i que estem i que tindrem el millor camp del món, sense cap mena de dubte.
0: Te la saps, la resposta.
1: Hombre, perquè estic... No, me la sé perquè és així. Perquè és així.
0: Un tècnic.
1: Sí, un tècnic.
0: Val,
1: i això es va explicar el Joan Centelles, sí.
0: Quan tornem al camp?
1: La pregunta.
0: Sí, clar, home. Jo he rebut un mail com a soci. He rebut un mail que em diu, vinga... Que som-hi.
1: Estem treballant molt durament. L'Ajuntament de Barcelona treballem colze a colze des de fa molts mesos, aquesta per sempre, però aquesta per final mes. Complirem estrictament tots els seus requeriments, treballem de la mà, i jo crec que en breu hem de poder anunciar coses.
0: En breu. Quan tornem, en breu.
1: Jo crec que ara està de la mà de donar l'últim permís de l'Ajuntament i estem allà.
0: Pot ser que, com ja us heu enganxat els dits, ja no voleu dir una data exacta?
1: No,
0: ja serà millor quan
1: tothom,
0: ho tinguem.
1: Mira, molta gent em va dir, una vegada em van preguntar, tan penedeix, això és tot el que has dit o el que has sortit a dir? Jo sempre dic que no. Sempre m'agrada dir el mateix. Cada vegada que hem sortit, o que he sortit jo, hem dit allò que era la informació que tenien al moment i les previsions que tenien en el moment, no? És a dir, que això del GPS que et diu trigaràs 10 minuts en arribar i després quan es va trobar t'ho recalcula i són 12
0: bueno,
1: i són 13.
0: Quan t'equivoques de carrer i te'n vas a l'altre.
1: No,
0: sí.
1: O simplement perquè hi ha quelcom que passa, no? Que no has pogut fer-ho. Jo crec que hem fet un exercici de transparència brutal, com no s'ha fet cap. Vull dir, m'agradaria que algú em pogués comparar tot el que hem fet amb l'Espai Barça, la transparència i com ho hem explicat i exposat i ensenyat a tothom. I que no hem encertat en alguns moments, evident, és obvi. Mm. Però jo estic orgullosa del que hem fet, jo, perquè m'ha donat la cara, però darrere hi ha un equip. Per tant... estem allà. I ara ja crec que sí que... Ara, quan ja no depèn de tu, sí que és evident que no pots posar una data concreta.
0: No m'estranya que et vulguin de portaveu de la Junta, Helena. De mitjana, quantes hores li dediques al dia al Barça?
1: Depèn de les setmanes, però possiblement més de la meitat del meu temps entre setmana.
0: Sí, 12 hores al dia. És la meitat.
1: No. Ja, no, em referia a les hores, diguéssim, laborables, eh? Les que no faig de mare, que també em toca fer de mare. Sí, 30, 40 hores a la setmana, a vegades són 10, a vegades són 15, sí.
0: I es pot compaginar, tu tens un bufet, no?
1: Jo, sí, tinc un despatx, abans tenia un despatx més gran, ara per circumstàncies estic jo exercint sola. Sí, és molt complicat, i ho puc fer-ho precisament perquè no treballo per compte aliena, i jo, doncs, al final, a les 4 de la matinada, els dissabtes, els diumenges...
0: A les 4 de la matinada?
1: Sí, faig demandes, o faig escrits, o ho puc compaginar, és el que significa... però gràcies a Déu puc fer-ho. Però aquí hauríem molt de parlar del paper dels directius, de tota la responsabilitat, el compromís, la feina... És molt més dur del que es pensen. És una mica... A mi em molesta moltes vegades quan diuen no, els canapés i no els viatges, no, escolti, no és això. O sigui, la feina que hi ha darrere d'un directiu, i més en el Futbol Club Barcelona, és molt més complexa, molt més compromesa, i no tot és flors i violes, eh?
0: El 2026 hi ha eleccions.
1: Mm-hmm.
0: I tornaràs a ser a l'equip de la Porta.
1: Bueno, crec que el president sempre diu que vol ser president, que li agrada ser president. En parlarem quan arribi el moment.
0: Fa cara de que sí, de que estàs molt cansada.
1: Estic,
0: però...
1: És molt esgotador, però és molt apassionant.
0: Em parles amb una passió.
1: A mi m'apassiona molt, sí.
0: I segur que hi haurà més dones aquesta vegada. Ja
1: bueno, hem de veure-ho, sí.
0: Que això potser, modificant els estatuts, ho pots forçar, no? De dir, o ha d'haver una paritat... dintre.
1: Mira,
0: la Junta, o un tant per cent...
1: Aquí podem parlar de moltes coses, eh? Ja no només del Barça, sinó en general de l'esport o en general del món. Soc partidària... Jo no soc partidària conceptualment de les quotes femenines. Ja sé que això a vegades... Però jo crec que són moltes dones...
0: Però és que el món dels homes,
1: exacte,
0: que la futbol ho és,
1: però,
0: a vegades
1: però
0: has d'obligar una mica a dir, venga, senyores.
1: No, les quotes han estat necessàries sempre. Però el món del futbol... quan tens un 26% de percentatge de sòcies, és molt difícil que puguis anar a una quota de 50-50 o fins i tot de 40. Jo crec que prèviament hem de fer una feina perquè les dones se sentin part d'aquest club i totes vulguin arribar. Jo t'haig de dir que l'experiència com a dona no és fàcil, eh?
0: Segur, i a més, si
1: no
0: ets l'única, suposo que estàs sempre en l'ull de l'huracà i se't veu més.
1: Perquè segurament les dones, pel que sigui, tenim visions diferents en moltes coses, tenim sensibilitats diferents, t'has d'anar a dinars, jo vaig, quan viatjo, que no viatjo molt, però viatjo i representant el Barça, sempre al final t'acabes entrant en taules on tots són homes i tu ets l'única dona. Això, doncs,
0: per això et dic que com... potser hem d'obligar, si no es pot per
1: però
0: naturalesa.
1: Jo crec que
0: les dones les trobaríem, i superben preparades.
1: Això no tinc... No, jo no poso en dubte, només faltaria. Jo crec que les dones sempre... A vegades ens fan por certes coses, i hem de buscar... I hem de canviar més la cultura, és a dir, hem de fer que les dones s'impliquin més. Tenim un equip femení fantàstic, per exemple, que serveix, que això ha generat un moviment molt més de dones que estaven més allunyades al futbol que no pas. Jo crec que hem d'agafar tota aquesta embranzida. A mi m'agradaria que fos una cosa molt natural. Mi forçada al Barça no sé si m'agradaria.

0: futbol que no pas. Jo crec que hem d'agafar tota aquesta embranzida. A mi m'agradaria que fos una cosa molt natural. Mi forçada al Barça no sé si m'agradaria.
1: Però és que si no surt natural...
0: Si no surt natural, hem de fer que surti natural. Jo l'única cosa que vull deixar, si algun dia, el dia que surti del Barça, és la feina del dia a dia és una cosa, però que algú normalitzi que una dona pugui ser gestionar el Futbol Club Barcelona. Saps?
1: I segur que ho fa normal. Millor, segur. Té molts números de fer-ho millor. Sí.
0: No sé si millor o no.
1: Bé, almenys però... que ho provi, perquè com que no ho sabem com ho faria,
0: però
1: almenys
0: jo,
1: que ho provi.
0: Jo animo les dones a entrar en la vida diària del Barça.
1: També t'agradaria repetir algun dia com a diputada al Parlament de Catalunya? O aquí ja en vas tenir prou? Ja,
0: jo vaig estar 2 anys, després vaig... Bueno, després vaig, crec que sóc la diputada més ràpida del món, perquè el mes de març del 24 jo estava a les llistes electorals, va anar corrent, vaig entrar 15 dies, vaig entrar el mes de març, i al cap de 15 dies el president Aragonès m'ha dissolt el Parlament, i crec que m'han dit que sóc la diputada que ha durat 14 dies menys. La política també, això et parlava abans, no? d'aquesta vessant més de servei públic que sempre he tingut, o de defensa dels pobles, que sempre he deia jo de petita, és molt apassionant. Ara, però jo crec que també ara són moments difícils de la política, però sí que és cert que li hem de donar la volta, se li ha de donar la volta. Els polítics estan molt desacreditats i és terrible que la gent, el ciutadà, desacrediti els polítics, perquè són la gent que ens ha de donar les eines per viure millor. I per tant, jo no sé què em portarà la vida, a dia d'avui estic allunyada de la política, no formo part del dia a dia de la política, però per què no tornar-hi? Jo sempre intentar millorar la vida de la gent, ja sigui des del Barça, que també ajuda molt, però des de la política sí, és quelcom molt interessant.
1: És compatible? Tu pots estar a la Junta i al Parlament?
0: Legalment, absolutament compatible. Sí, de fet, vaig estar-hi 15 dies i ho estava. El Parlament no genera una incompatibilitat amb qüestions del Barça. És més la incompatibilitat més
1: horària.
0: Més horària, exacte. És més de qüestions horàries.
1: Seguim connectant les cançons del Llapis de Memòria de l'Helena Fort. I ara, Helena, prepara't perquè marxem en cotxe i venen corbes.

0: Give It Away del Red Hot Chili Peppers, una llavis de memòria de l'Helena Ford, una cançó, Helena, que suposo que et porta barreja de records de tipologies molt diferents. Crec que t'ho deixo tu i tu ens expliques què hi fa aquí, aquesta cançó.
1: Doncs quan demaneu això, que es posem sobre la taula la memòria personal, no sé si aquesta és la cançó que marca la meva vida, perquè segurament no és la meva cançó, però és una cançó que quan vivia el meu marit i estàvem amb els dos fills, anàvem amb el cotxe, sempre posàvem amb molt volumen aquesta tonada del Give It Away, Give It Away, amb dos nens petits, la cantàvem sempre. Tenia un apartament a Altafulla i els camins d'Altafulla d'anar i tornar, els meus fills els hi encantava i la cantàvem tots quatre. Segurament és el quin flash, vam poder estar pocs anys els quatre junts i és la cançó que em recorda aquells moments de màxima felicitat quan rèiem plegats els quatre, no?
0: El pare dels teus fills, el Jordi, va morir el 2015, diria que de càncer. Uh-huh. Abans de que traspassés, us va casar un tal Joan Laporta, quan era...
1: Una cerimònia...
0: Regidor de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Sí.
0: Entenc que us caseu sabent el que hi ha, el que ha de venir.
1: De fet, jo demano...

0: poder fer el casament finals del 2014, pensant que tenia com més temps, després aquestes coses, aquestes malalties evolucionen moltes vegades de manera que no controles, i tot just em vaig casar un 20 de març i el meu marit moria l'11 d'abril, per tant vam tenir... Va ser l'última vegada que va sortir al carrer, que no va ser per anar a l'hospital.
1: Em costa molt imaginar-me un casament en aquest context.
0: No, jo intento, la meva vida intento ser positiva, el meu surrender és per quelcom, i sempre intento buscar, no hi ha res bo, evidentment, però va ser un casament amb música, amb molta música, el vam fer amb una cerveseria en aquell moment que tenia un amic nostre a prop de l'Ajuntament de Barcelona. En aquell moment només volia felicitat. I jo sempre ho he fet, per exemple, el dia que vaig enterrar el meu marit, que va ser uns dies més tard, en lloc de plorar a casa, vaig muntar una festa a la platja a Altafulla, amb tots els amics, amb música, begudes, i vam acabar prenent mojitos a la platja. Jo crec que era la millor manera d'afrontar la vida.
1: Clar, suposo que hi ha molta gent que ens escolta i potser ha patit una mort sobtada d'algú que... d'un marit, d'una mare, d'un pare, i pensa, almenys van tenir la gran sort de poder acomiadar-se d'això, no? De saber que arribaria en aquest lloc i passar tot aquest...
0: Sí, aquesta és la seva pregunta, aquesta pregunta la fa molta gent, que és millor, no? Patir aquests 2 anys, van ser un càncer, són 2 anys de molt patiment, i quan tens nens petits, i trobar-se malament, i... És molt dur, no sé quina és la manera que es pot gestionar millor. El que sí que sé és que ningú ens prepara per la mort, i menys per la mort de...
1: És un tabú, la nostra societat.
0: Em sembla l'error, un dels errors de la nostra cultura. La mort dels pares, jo te'ls vaig perdre molt jove també, però ja sí que és quelcom que encara tenim una mica més interioritzat. La mort d'un marit, el meu marit tenia 41 anys, va ser molt dur, i evidentment la mort de gent jove encara és més incomprensible, però crec que aquesta societat, i no sé si és per aquesta cultura més catòlica o més de la por o més de no sé què, no ho sé, parlem, a mi intento veure la mort des d'aquest, sobretot des d'aquell moment, des d'una altra perspectiva, i valorar el que vaig viure, com aquests moments al cotxe amb els Red Hot Chili Peppers, en lloc de plorar les coses que no tinc.
1: Però és que tu, a més de passar-ho tu, tens 2 nens, en aquella època crec que tenen 4 i 12.
0: Sí.
1: El de 4, mira, tira que te vas perquè pots anar tirant, però el de 12... És un senyoret, ja.
0: No, i a més jo, en aquest cas, vaig arribar a casa sola meva, no tenia més família, havia enterrat el meu pare un mes abans, la meva mare uns anys abans, filla única que... arribo amb 2 nens a casa meva de 4 i 12 anys i dic, o què fas? O t'enfonses o tires endavant. I vaig decidir, després d'un procés de dol, obvi, vaig decidir que la vida et seguia.
1: És quan
0: i
1: més
0: no
1: t'adones que la vida no s'atura per ningú, quan pateixes una mort així, és quan dius, jo necessito parar i fer-me un bitxo bola, però
0: sí,
1: no puc.
0: Jo, de fet, vaig fer una cosa, vaig enterrar el meu marit un dilluns i el dimarts els nens estaven al col·le i jo treballant. No vaig ni prendre'm un dia. Després potser penses, és bo o no és bo? No ho sé. Jo sé que en aquell moment necessitava tirar endavant i, per tant, si em quedava a casa era molt complicat.
1: I 10 anys més tard, com estàs? Com ho portes?
0: Bé. Vaig tenir la capacitat de dir... entendre que s'havia tancat una etapa, que no podia fer res, quelcom que no podia canviar, no té sentit no tancar-se i plorar quelcom que no tens, sinó que havies de construir una cosa nova. Jo he refet la meva vida, tinc una parella, sóc molt feliç, i crec que, a més, la visió de perdre un pare i un marit en un mes i mig i quedar-se sol al món, perquè jo em vaig quedar només amb els nens, que et dones ganes de fer moltes coses. I al final, aquest ruix final d'aquests últims anys ha sigut com això, la política, tornar al Barça, i amb l'esperit de dir qualsevol repte que tingui, el vull fer.
1: Ara ens deies que ara tens parella.
0: Sí.
1: Sembla que es diu Josep.
0: Josep, sí.
1: I ara mateix està sonant de fons una cançó que t'aboca a ell. Què estem escoltant?
0: Sí, el Jo soy malat de la Laura Fabián. Hi ha moltes cançons que hem compartit, ell també li agrada molt la música, però jo crec que aquesta cançó és aquella música... quan tu fas un canvi, descobreixes de les persones moltes coses, i el que segurament tens una parella que no té res a veure amb el que has tingut abans, i el Josep m'ha ensenyat moltíssimes coses a la vida, m'ha obert moltes portes, i música que no coneixia. i cançons que no són pròpies. O sigui, jo segurament, de manera natural, no escoltaria aquest tipus, la cançó francesa, la cançó italiana. I, en canvi, jo crec que aquesta cançó és de les que he anat escoltant perquè ell me l'ha ensenyat, com altres, moltes altres coses. I estic molt agraïda.

0: Je suis malade.
1: La cançó tràgica.
0: Sí, bueno.
1: Aquestes franceses.
0: Molt francesa.
1: Molt, molt, molt. Amb aquesta veu meravellosa, eh?
0: De la Lara Fabian.
1: Fabian, sí, sí.
0: Com us va conèixer, el Josep i tu?
1: Ostres, doncs, de manera... És que si ho explico. Ens vam conèixer perquè vam començar a parlar per Twitter. I al final, el Twitter de...
0: Per Twitter, éreu piolaires.
1: Érem piolaires, amb més gent. El Twitter de fa 10 anys era diferent que el Twitter d'ara. Era un espai on, de conversa, de reflexió... I et portava que molta gent l'acabaves posant cara i quedaves... I et trobaves.
0: Sí, sí. I us veu desvirtualitzar, no?
1: Es veu desvirtualitzar, però amb un grup gran, eh? No només individualment, sinó amb més gent.
0: I veu anar del general al concret,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, a més vinculats segurament a xerrades i reflexions sobre el Barça.
0: No cal ni que preguntis si és superculer.
1: Superculer.
0: Crec que ha escrit un llibre, no? Fins i tot.
1: Sí, sí, sí. Ell és especialista en història del Barça, especialment dels primers anys. I, sí, sí. Compartim també aquesta passió. Passa que jo soc més passional, ell és més fred, eh? Jo soc molt més passional, jo soc molt més mediterrània. Sí.
0: Estem arribant al final del teu llapis de memòria i et toca triar amb quina cançó tanquem la paradeta.
1: Mm-hmm.
0: Pots acabar amb Police, amb So Lonely, o pots acabar amb Iris de Go Go Dolls.
1: Uau, quina... és difícil l'acció, perquè la una és el passat i l'altra és el present.
0: Tu decideixes?
1: Doncs... Police és el que jo vaig descobrir sola amb la música, que m'agradava molt. Iris és quelcom que he descobert, he anat descobrint després, de més en aquesta última fase de la meva vida, i com que sempre hem de mirar cap al futur, el futur, Iris.
0: Doncs que soni Iris. Elena Fort, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Un plaer estar aquí també.
0: Manel Saez a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana i el de sempre, que gràcies per ser-hi i que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports. Totes les aficions. I totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb Núria Vilamala, la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 8:45 a la SER i SER Catalunya.
2: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
3: Hòstia, m'encanten!
2: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
4: Ho haveu sentit?
2: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia a partir de la 1 a la SER i SER Catalunya. La ràdio que enganxa.

0: Hi ha vaixells que transporten mercaderies, altres que transporten turistes, però n'hi ha un que un dia com avui, 4 d'agost, fa 87 anys, va transportar esperança. Esperança per més de 2.000 refugiats republicans que fugien d'una Espanya que els perseguia després de la Guerra Civil. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. Doncs sí, parlem del Winnipeg, un vaixell que es va readaptar per portar totes aquestes persones que deixaven enrere mesos duríssims malvivint als camps de refugiats francesos per començar una nova vida a Xile. Aquell viatge va ser possible gràcies a un home que més o menys a tots ens ressona, el poeta Pablo Neruda, que va organitzar l'expedició perquè aquelles famílies tinguessin una segona oportunitat. No sabien què passaria, si arribarien a Xile o si els deixarien quedar-s'hi, però quan no tens res, quan no et queda res, qualsevol esperança, per molt incerta que sigui, s'agafa. Finalment, aquell viatge els va canviar la vida i gairebé 90 anys després, la seva història arriba en forma de pel·lícula d'animació. Winnipeg, el vaixell de l'esperança.
2: Hace mucho, mucho tiempo vivíamos muy lejos de aquí. Hacía 3 años que el país estaba en guerra.
3: Hay que salir de Barcelona lo antes posible.
4: ¿Y a dónde vas a ir?
3: A Francia.
0: Un dels responsables que aquesta història hagi arribat a la gran pantalla és el Toni Marín, un dels productors de la pel·lícula, amb la productora barcelonina La Ballesta. Toni, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Aquest estiu s'han complert 90 anys de la Guerra Civil, 87 d'aquesta expedició. Després de tant de temps, per què era necessària una pel·lícula com aquesta?
5: Bé, jo crec que era necessària perquè, per desgràcia, malauradament estem encara en la situació d'haver d'estar atents a tot el que està passant, no? Vaja, només cal veure, fer una ullada, mitjans de comunicació, diaris, en fi, totes les xarxes que siguin, i estem veient que jo crec que calen i que caldran més Winnipegs perquè encara hi ha situacions en les que hi ha molts llocs al món, no? A Myanmar, a Sudan, en fi, a tants llocs d'Amèrica Llatina, a l'Àfrica, a l'Afganistan, a Palestina, per descomptat, que hi ha molta gent que ha de fugir, que fuig, i que de l'altra banda hi hauria d'haver molta més gent esperant, és a dir, no esperant, sinó amb els braços oberts, desitjant que aquesta gent pugui començar una nova vida. I això és el que l'any 39 va poder passar a Xile, gràcies a aquest esforç i la generositat de tot una determinació del president de l'època, però també d'un poble que era el poble xilè. No?
0: En aquell cas érem nosaltres els que marxàvem de casa, però tot i això hi ha molta gent que no coneix aquesta història a Catalunya i a Espanya. Per què és tan desconeguda?
5: Jo crec que és desconeguda perquè a vegades intentem oblidar allò que no ens fa massa, no ens fa estar massa bé, i perquè malauradament és un tema pendent, el tema de la memòria i el tema, doncs, de... No hem passat pàgina, és a dir, a vegades no hem llegit la pàgina per poder-la passar, no? Aquest tema és un tema patri, per dir-ho d'alguna manera, a Xile, es coneix molt bé, aquí no, i jo quan vaig conèixer aquest fet va ser arrel també d'un documental que va produir el Joan González de l'any 99, amb direcció d'un documental dirigit per l'Ala Gomà i el Xavier Montanyà, i jo vaig tenir coneixement d'aquest tema. I no va ser fins al 2018 que vaig comprar el còmic justament a Bogotà, no? Un còmic de la Laura Martel, que és la coautora també del guió.
0: El 2018, i tu decideixes que vols fer una pel·li d'això.
5: Sí, jo estava a Bogotà per un altre tema laboral, a Colòmbia, vaig passar per una llibreria de l'Avinguda Jiménez i vaig veure, bueno, aquest còmic i vaig dir, ostres, Winnipeg, el barco de Neruda, es diu el còmic, editorial Papel, que va fer la Laura Martel amb l'Antònia Santaolalla. I el vaig comprar i vaig dir, escolta'm, jo sí, vull fer una pel·lícula perquè crec que un cop vaig haver llegit el còmic, evidentment, perquè crec que s'havia de donar resposta, perquè fins a anys després l'estat espanyol no va agrair aquest gest que sí que va tenir el president Pedro Aguirre Cerda l'any 39, no? I vaig pensar que era una ocasió de recordar, de no oblidar, de posar al damunt de la taula la generositat, l'afecte, és una història també, evidentment, paterno-filial, és d'exili, però finalment és d'esperança.
0: Des del 2018 fins ara ha passat molt de temps, perquè sí. Ha costat tant fer aquesta pel·lícula.
5: Ha costat perquè els coproductors són tres territoris, tres països, Xile, Argentina i Espanya, i Euskadi i Catalunya, de fet, no? I esclar, ha costat moltíssim, doncs, perquè s'han fet molt treball de recerca que han fet, evidentment, el director artístic, els codirectors, el Benyat, l'Helio, i més gent, no? I llavors ha portat molt de temps, però també perquè hi ha hagut una sèrie d'esdeveniments, a vegades econòmic-financers, que per fer casar bé tots els temps de finançament de cadascun dels territoris i països no sempre és fàcil, a vegades és molt complicat, i així ha estat. Hem tingut alguns moments d'aturada financera i de producció, vam perdre alguns equips, vam recuperar d'altres i finalment ho hem pogut fer, però ha portat molt de temps això, sí, sí.
0: Ara els mencionaves, aquesta gent que ha fet tota aquesta feinada, perquè una història no només es produeix, també s'ha d'explicar, i hi ha una persona que ens està escoltant des de l'altra banda del telèfon que ha estat l'encarregada precisament de decidir com explicar-la. Ell és el codirector de la pel·lícula, el Benyat Beitia. Benyat, bona tarda.
4: Bona tarda a tothom.
0: Hem dit que la pel·lícula va sobre l'expedició del Winnipeg i ara el Toni ho apuntava, una història paternofilial. Què explica la pel·lícula? Què vol explicar?
4: Bueno, a ver, la película en realidad pues sí que nos basamos en trasladar o recuperar una verdad histórica, tal como decía Tony, que fue silenciada y bueno, que ni más ni menos es recordar que existió un exilio, un éxodo masivo desde el Estado español y que, bueno, en resumidas cuentas, una serie de países nos tendieron la mano en Latinoamérica y que, bueno, también queremos generar este diálogo y esta reflexión haciendo el paralelismo no demasiado simplista, pero sí con la realidad actual. Y a partir de ahí, pues claro, como vehículo narrativo, lo que hemos buscado es, pues, unas personas anónimas, ¿no? O sea, nosotros al final, detrás de toda esta... este éxodo masivo, esta gran gesta, les ocurrió a seres humanos, ¿no? Y entonces, pues bueno, nuestros protagonistas son Julia, una niña de 7 años, y Víctor, su padre, que desgraciadamente pues se encontraron en mitad de esta ruptura de la realidad que provocaron estas tropas sublevadas, ¿no? Y a punto de caerse Barcelona, pues deciden partir, ¿no? Buscando, pues... una vida mejor y una dignidad que aquí no se les ofrecía, ¿no? Y bueno, todo esto lo englobó lo que se llamó como la retirada, ¿no? Estas 500.000 personas que atravesaron el Pirineo, los Pirineos, y desgraciadamente pues las administraciones francesas los cercaron y los recluyeron en estos campos de arena, ¿no? Los campos de concentración del sur de Francia. Nosotros nos situamos en Argelès-sur-Mer, concretamente, y ahí pues vivieron unas penurias tremendas, ¿no? Ahí la gente fallecía, ¿no? De tifus, de disentería, y los que mejor estaban no tenían ni se hacían la comida con el agua del mar directamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta situación es la que activó de alguna manera, pues una solidaridad internacional que lideró, ¿no? Pablo Neruda, ¿no? Pero detrás de Pablo, pues también existieron un montón de personas más o menos conocidas, pero que también hemos querido pues reivindicar, ¿no? Empezando por su mujer en ese momento, que era Delia del Carril. Y Delia realmente, además, por lo que, bueno, hemos estado todos estos años que habéis comentado, nos han permitido documentarnos muy bien, ¿no? Y pues Delia realmente fue la persona que recibió una carta de María Teresa León, la mujer de Rafael Alberti en ese momento, y contándole todas estas penurias y pidiéndoles de alguna manera una intervención, se podían agitar una intervención internacional, ¿no? Y que coincidió que el Frente Popular gana las elecciones en Chile con Pedro Aguirre Cerdá liderando la presidencia, como ha indicado Tony, pues ahí se empezaron a conectar una serie de personas y un montón de personas anónimas que permitieron que finalmente pues pudiesen conseguir los visados de, bueno, pues 2.573 personas finalmente, más o menos en las últimas cifras que barajamos, que se embarcaron en el Winnipeg y bueno, pues fueron trasladados hasta Chile con varias penurias por el camino, però consiguieron llegar a esta nueva vida que se les abría, ¿no?
0: És que, de fet, Neruda, ara ho deies, té un paper important, a la pel·lícula apareix, però apareix molt poc, imagino que és una decisió que heu pres per donar protagonisme a totes aquestes persones anònimes que van emprendre l'aventura. És una pel·lícula molt dura, on hi ha escenes molt dures, però alhora és animada, la qual cosa em fa pensar que també va dirigida a infants. No sé, Toni, si està pensat això així.
5: Sí, el target que vam triar finalment és un target que... i que ha estat catalogat també per l'ICAP, el Ministeri de Cultura, de més 12 anys. És un target complicat pels productors. És a dir, sí que és una pel·lícula familiar, la vam voler que fos familiar perquè creiem que hi ha d'haver un element de transmissió entre pares i fills i filles, no?, per poder debatre aquest tema i parlar-ne. No és una pel·lícula infantil, això està clar, i no és una pel·lícula estrictament per un públic adult, que sempre també és més complicat convocar a les sales de cinema el públic adult amb una pel·lícula d'animació, no? És un target una mica complicat perquè, evidentment, hi ha, com tu deies bé, algunes seqüències... Vam rebaixar el guió, el Benyat, no? ens ho pot explicar també.
0: Li volia preguntar com és trobar l'equilibri, Benyat, entre una història tan dura que ve de la realitat i una pel·lícula que la puguin veure aquest públic, ara deia el Toni.
4: Bueno, para empezar ya decidimos desde el origen, obviamente porque también es nuestra especialidad, ¿no?, reconstruir esta historia mediante nuestra técnica cinematográfica, ¿no?, que es la animación, ¿no? Y esto, pues bueno, nos permite pues mantener el anclaje histórico basado en la base y el archivo documental y no perder pues una identidad contemporánea también, ¿no?, para abarcar un mayor público posible, ¿no? Esto por un lado, ¿no? A partir de ahí, el objetivo tampoco era reproducir literalmente aquella realidad, ¿no?, sino interpretarla y traducirla pues a nuestro universo gráfico, lenguaje visual, capaz de sostener o que pudiese aflorar una verdad un poco emocional, ¿no?, que es en definitiva lo que trasladamos o lo que buscamos, ¿no? Sí que hay algunos puntos claves, ¿no?, como... bueno, pues las personas fallecemos, ¿no?, y cuando hay unos comportamientos erróneos, ¿no?, deshumanizados, pues puede darse que fallezcan las personas, ¿no? Y, bueno, mostramos estas situaciones, ¿no? La animación y un poco contenida y esta mirada artística que hemos trabajado, pues nos permite aproximarnos a estos momentos duros o muy duros, ¿no?, pero sin caer en una representación muy explícita del horror, ¿no?, o sobre todo evitarlo, convertir este sufrimiento en espectáculo, ¿no?, porque lo que hemos tratado siempre ha sido de narrarlo, esta historia que sí es dolorosa, pues desde una proximidad como humanos, ¿no?, y con el máximo respeto, ¿no?, que es a lo que íbamos.
0: Y el hecho, ¿no?, que se explique desde la mirada de la Julia, desde una nena, també deu ser un recurs, no?, per fer-ho més llevadero, que diguéssim, més portador.
4: Sí, bueno, jugamos con el dualismo, ¿no? Está su padre, pues obviamente soporta una carga más dolorosa o obviamente más consciente de todo lo que está aconteciendo y, bueno, digamos que lo equilibramos con la cadencia o la inocencia de Julia, ¿no?, y su mirada, ¿no? Y entonces, obviamente, pues sí, es otro punto de vista de la misma realidad, ¿no?, con esos saltos que entre secuencias que entrelazamos, ¿no?, jugamos con esta mirada de los niños, porque los niños lo pasaron genial. O sea, es que no olvidemos que todos hemos sido niños y desgraciadamente pues tenemos la maldición de la vida, que es convertirnos en adultos.
0: En adultos,
4: ¿no?,
0: totalment. Que per ell és el que dius, era una aventura. Toni, durant la pel·lícula es viuen moltes emocions, des de la pena i la tristesa als camps de refugiats fins a un moment, no farem spoiler, de molta alegria dins del vaixell. I fins i tot això s'arrossega fins al final, perquè ells arriben i hi ha també dos grups de persones que els reben, els que els volen i els que no. Al principi ho apuntaves, què ens pot aportar una pel·lícula com aquesta en un context actual com el que hi ha ara? Què podem aprendre del que va passar amb Winnipeg?
5: Jo crec que un estat d'alerta, és a dir, l'alerta perquè no tenim res garantit. És a dir, en aquell moment, la determinació del president xilè, Pedro Aguirre Cerda, i del ministre d'Afers Exteriors, que era Abraham Ortega Guayo, Van ser determinacions molt valentes per no cedir a pressions que, evidentment, la dreta i la ultradreta de l'època els estaven doncs, posant entre l'espasa i la paret, i, de fet, el Front Popular d'allà de Xile estaven amenaçats per les dretes i la ultradreta, que justament en aquests moments torna a governar Xile actualment, no? Per tant, és un moment per tornar a estar alerta de nou. Això ho comentava molt amb el Benyat i amb tots els companys i amics i amigues productors, no? No tenim res garantit i, per tant, hem d'estar més alerta que mai. Ja ho esteu veient, ho estem veient darrerament. Vaja, és que el tema que està passant a Ceuta, però, en fi, tantíssimes coses, no? Per tant, jo crec que cal, això és un toc d'alerta, és a dir, no tenim res guanyat i no hem de cedir a veure què ens pot passar si no actuem com van actuar el 39 aquestes persones tan decidides.
0: Doncs us animem molt a veure aquesta pel·lícula tan bonica i tan necessària, ara ho hem vist, que ens ha encantat a l'equip del balcó, a Júlia. Toni Marín, coproductor de la pel·lícula, i Benyat Beitia, codirector, moltíssimes gràcies a tots dos.
4: Ha sido maravilloso que nos hayáis abierto este balcón para comentarlo, y también hay que recordar que este futuro luego engendró vida. Ahora los que se llamaban los hijos del Winnipeg, los descendientes, son más de 11.000 los que están cotejados. Y bueno, toda esta gente realmente sí que tiene un legado de agradecimiento, ¿no? Es gente que ahora es más solidaria, amable y generosa que la que desgraciadamente nos rodean en este mundo, ¿no?
0: Perquè han viscut el que han viscut les seves famílies.
4: Eso es.
0: Ha estat un plaer tenir-vos a tots dos. Moltíssimes gràcies, i esperem que la pel·li triomfi tot el que es mereix.

0: Elia Pijuan, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
1: Doncs tenim un nou rècord d'ocupació. 47.000 migrants regularitzats en els últims mesos ja treballen a Catalunya i estan donats d'alta a la Seguretat Social. És precisament aquest canvi el que ha dut el mercat laboral català a batre de nou el rècord d'ocupació. Ara a Catalunya ja hi ha més de 4 milions de persones treballant, Pol Valero.
2: Les contractacions de persones que s'han acollit a la regularització extraordinària que va començar l'abril han impulsat l'ocupació. Molts ja treballaven, però ara poden estar donats d'alta.
3: L'increment extraordinari de l'afiliació a la Seguretat Social en aquest mes de juliol s'explica fonamentalment per aquesta aportació del procés de regularització extraordinària de persones migrades.
2: Josep Ginesta, secretari general de Pimec, que espera que el mercat continuï batent rècords a mesura que les més de 250.000 sol·licituds de regularització a Catalunya es vagin resolent.
1: Alhora, però, l'atur ha augmentat i, de fet, ha trencat la ratxa de reduccions que acumulava des del març. Ara a Catalunya hi ha 315.000 persones que busquen feina, Pol.
2: Són 7.700 més que el juny, un 2,5% més en la pujada més pronunciada en un juliol durant l'última dècada. Això s'explica, en part, també per l'efecte de la regularització.
4: Fa que moltes persones estrangeres que han vist regularitzada la seva situació puguin registrar-se al SOC. Des de Comissions Obreres proposem que calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera.
2: És Albert Ferrer, de Comissions Obreres. Malgrat això, l'atur registrat enguany és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007, des d'abans de la crisi.
1: Gràcies, Pol. I en política, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat aquest matí el balanç sobre el total de persones que han arribat a Ceuta des del Marroc. Ara són 72.000 persones les que van creuar la frontera del Tarajal i 70.000 les que ja han retornat al seu país. Sobre la reunió telemàtica amb els ministres d'Interior de la Unió Europea, Marlaska ha manifestat la seva confiança en el Centre Nacional d'Intel·ligència i ha insistit en que no es va emetre cap informació que alertés de l'arribada massiva d'immigrants. Després de la reunió, els 27 ministres europeus han emès un missatge de solidaritat cap a Espanya, reconeixent la feina del país davant la crisi. El ministre també ha assegurat estar tramitant la situació irregular d'aquells que s'han quedat a Espanya, entre els quals hi ha prop d'un miler de menors. I seguim amb una tragèdia a Mallorca, on han mort 17 persones en una pastera després de 15 dies a la deriva. Segons informació del govern espanyol, han rescatat a les 3 de la matinada a dues persones que han pogut sobreviure i que mostraven signes de desnutrició. Ara es troben atesos a l'Hospital Universitari Son Espases, on evolucionen favorablement. Aquest fet s'assuma un altre d'avui a un quart de 6 de la matinada, on s'han rescatat 15 persones més que navegaven en una pastera a 30 milles al sud-oest d'Eivissa. Ja són 19 les persones migrants mortes que han intentat arribar a les costes balears. I seguim amb una notícia de fa uns minuts. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona demana al govern la retirada de la limitació de la compra especulativa. El gerent de la cambra, Òscar Gorges, reconeix que cal afrontar el problema del sector, però demana alternatives amb més consens. La proposta vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres, segons el dictamen fet públic aquest dimarts pel Consell de Garanties Estatutàries. I acabem perquè es preveu que a partir de les 8 de demà al matí l'Hospital de Traumatologia i Cremats de Vall d'Hebron recuperi la seva activitat. Això després que una avaria hagi obligat aquest migdia a aturar el sistema de climatització de l'edifici. En total s'han hagut de suspendre una dotzena d'operacions.
0: Moltes gràcies, Elia.
1: A vosaltres.
0: I anem als esports amb la Núria Vilamala, que ens farà la graderia del balcó. Com estàs, Núria?
5: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
0: Nou fitxatge del Barça femení avui, he vist.
5: Sí, Kerolyn Nicoli. Era qüestió de dies que es fes oficial. És una davantera, Laura, que arriba del Manchester City. Firma fins al 2030. És la gran aposta aquest estiu del Barça femení. En principi, ens comentava l'Anna Palet la setmana passada que un cop es fes oficial Kerolyn Nicoli, el Barça donaria el mercat per tancat. L'estiu és llarg, poden passar moltes coses, per tant, al 100% mai es pot dir, però el Barça, que ja comença a tenir encarrilat l'equip de cara a la temporada 26-27 amb aquest fitxatge, Kerolyn Nicoli, que serà presentada demà al matí.
0: I què més tindrem? Més actualitat, entrevisteta, com sempre, que ja saps que m'encanta.
5: Sí, mira, Laura, avui marxem a Portugal i entrevistarem el Sergi Gómez. És un futbolista format a la Masia del Barça, va jugar a l'Espanyol fins la temporada passada i ara està jugant a Portugal, a l'Alverca. És un club que està jugant a la primera divisió portuguesa, un club propietat de Vinícius Júnior.
0: Ostres, això sí, no m'ho esperava.
5: Jo sabia que aquest gir de guió no el veuries a venir.
0: No l'he vist a venir i t'escoltaré. Que, per cert, vaig escoltar la que vas fer ahir amb la corredora, la Carmen,
5: sí,
0: la corredora d'aquesta ultracursa.
5: Et va agradar?
0: Interessantíssim. Molt xulo. Moltíssim.
5: 52 graus va córrer, eh?
0: fortíssim. I a més m'he imaginat allò que vas dir, aquestes 21 hores sense parar de córrer des d'ahir fins... Bueno,
5: mira,
0: fa poca
5: estona que s'hi ha acabat, sí.
0: Jo he fet moltes coses en aquestes hores.
5: Imagina't, clar, no haguessis parat de córrer i amb una pujada que no para, perquè és pujada tota l'estona.
0: I una temperatura que sí, ha agafat fort. No. T'escoltem a quarts de nou, Núria.
5: Moltíssimes
0: gràcies a tu. I anem amb el temps. Núria Seró, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
0: Teníem alertes per fortes pluges, amb pedra fins i tot. Ara mateix on està plovent, bueno, arreu de Catalunya, no sé si estan localitzades o estan disperses per tot el territori.
6: Les més intenses ara mateix estan afectant al Ripollès. De fet, amb el radar es veu un cercle, un punt roig de la intensitat, que de ben segur està deixant calamar-se inclús pedra. De fet, al llarg d'aquesta tarda els ruixats han estat molt intensos, especialment a Osona, la Selva, patacs d'aigua que han fet que plogués moltíssim en poc temps, així que molta precaució. De fet, aquests dies, quan hi ha aquests ruixats intensos, molta precaució en zones inundables, perquè són els típics dies que al matí fa bon temps, sol, pocs núvols, hi ha avisos per ruixats, no ens en fiem gaire o no li donem la importància que tenen, podem aparcar el cotxe en zones inundables i després podem tindre alguna sorpresa. Així que molta precaució. De fet, aquesta setmana vam molt mogudeta, vam tindre ruixats i pedra allí. També avui, demà també n'esperem, ara contaré on. Però atenció dijous, perquè el dijous serà el dia més mogut de la setmana. Ja al matí tindrem ruixats per bona part del territori. I de fet, amb aquests ruixats també el dijous les temperatures seran una miqueteta més baixes, tot i això seguirem parlant de calor un dia més. I si et sembla, parlem ja de la previsió de demà.
0: Sí, a veure demà què ens espera.
6: Perquè aquesta tarda encara tindrem els ruixats per Girona, però demà un cop més ens despertarem amb un matí força tranquil, ja a partir de mig matí veurem aquests núvols d'evolució en zones de muntanya i es repetiran els ruixats i les tempestes. Demà sobretot estaran localitzades al Pirineu i també al massís dels Ports, però molta precaució perquè un cop més poden anar acompanyades de calamarsa, inclús pedra i també ratxes molt fortes de vent. En quant a les temperatures, demà seran si fa no fa com les d'avui, a la costa voltaran els 32, interior 34, 37, i les mínimes un cop més seran altes, tenim per davant una altra nit tropical, així que molta paciència. I si algú vol aprofitar demà per anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, 28 a la Costa Central i 30 a la Costa Daurada.
0: Doncs molta precaució amb aquestes pluges, i demà, Núria, estudia, que et preguntaré per l'eclipsi, eh? Que ja falta una setmana i ja ens hem de posar les piles a veure si el podrem veure o no.
6: Vale, demà faig els deures.
0: Vinga, així ho fem. Moltíssimes gràcies, Núria.
6: Una abraçada.
0: Adéu. En Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dimarts 4 d'agost del 2026. I avui, ja ens perdonareu, farem doblet de cinema perquè ja hi ha aquí la Gemma Blasco preparada per una nova classe. Fins ara.

0: cada dimarts toca la nostra lliçó de cinema de la setmana, perquè ja ho sabeu, el cinema no són només crispetes, i què ens ajuda a entendre millor aquelles imatges que veiem és la directora de cine, Gemma Blasco. Gemma, com estàs?
1: Molt bé, i tu com estàs?
0: Molt bé, també. Acalorada. Avui el tema crec que toca en primera persona. Quin és el tema d'avui?
1: Bueno, en primera persona, sí, perquè contempla la direcció, però molts, o sigui, moltes altres coses que estem tocant també contemplen la direcció. Però aquesta exactament es diu direcció d'actors.
0: Per, no? Per això ho deia,
1: eh? Sí, sí.
0: Direcció d'actors.
1: Aquesta és, sí, una tasca directament relacionada amb, amb la direcció. I, bueno, la direcció d'actors és, no? Perquè moltes vegades ens plantegem... És molt fàcil dir, no? Un actor està bé, un actor està malament.
0: Clar, és que, o sigui, jo per mi la direcció, o sigui, per una persona que no s'hi entén, és com dir, bueno, comencem i acabem aquí l'escena, no? Però què és realment dirigir un actor? I dirigir-lo bé? Què suposa dirigir bé un actor?
1: Clar, per mi dirigir els actors és fer un acompanyament cap a aquest actor, que també m'agrada dir-li intèrpret, no? En el millor dels sentits, en un sentit de que al final... està tocant una partitura amb el seu instrument, no? Que els seus instruments són, en part, les seves emocions, després entrarem en això, i en part una cosa més tècnica, que és la seva veu i el seu cos, no? I al final és un instrument interpretant una partitura, no? Que és el guió. Llavors, igual que hi ha molts tipus d'intèrprets de piano, hi ha molts tipus d'intèrprets com actors i actrius, no? I per mi és acompanyar-lo en aquest viatge que té... que la gran feina es fa no al rodatge, sinó prèviament, o almenys així m'agrada entendre-ho a mi.
0: És que ara et volia preguntar, la direcció no comença quan comença la pel·lícula, sinó que ve de molt abans.
1: Ve de molt abans. Hi ha moltes maneres de fer-ho, i a vegades els pressupostos no et permeten preparar molt abans, però sempre intentem, i avui porto dos exemples que en parlarem més tard, intentem que sigui una feina que comença prèviament, amb assajos, amb molta conversa, coneixent molt aquest intèrpret, trobant un llenguatge comú amb el que ens podem entendre, perquè igual que hi ha mil maneres de dirigir, i a mil maneres és on treballar la interpretació, i cada actor és una persona individual diferent amb les seves emocions, les seves vulnerabilitats i el seu llenguatge propi, no? Llavors, bueno, és una tasca que són molts mesos, almenys a mi m'agradaria fer-ho així, de preparació, i que, bueno, després us explicaré una miqueta com les fases per les que passem.
0: Com ho fas? O sigui, per on comences? Perquè imagino que primer has de parlar amb aquell actor de què vols tu com a directora que passi, i aquesta persona, l'actor, l'intèrpret, també deu aportar alguna cosa al personatge.
1: Sí, a veure, a mi m'agrada, o sigui, són diverses fases, eh? Ara ja parlo molt d'una mica, explicaré diversos mètodes clàssics, vale? I després explico també una mica el meu, però a mi, així, en termes generals, m'agrada molt treballar des de molta conversa, molta conversa prèvia, treball de taula, li diríem, que és sobre guió, i parlant molt, i això, buscant un llenguatge comú amb el que ens puguem entendre, perquè moltes vegades dins un mateix càsting, no? Dins un mateix elenc de diferents persones, per molt que busquis un to molt similar entre elles, les maneres que s'ha treballat amb elles són diferents, doncs perquè això, perquè cadascú necessita ser dirigit d'una manera diferent i acompanyat d'una manera diferent. Després d'aquest treball com previ de taula, a mi m'agrada fer molta impro, que us porto uns parells d'exemples i entrarem. I després en rodatge, doncs això, intentar ja haver creat un llenguatge comú de forma que les coses en rodatge ja siguin molt fàcils, perquè ja ens entenem molt, no? No es tracta tant de llora més o llora menys, no té res a veure amb això, no? I, de fet, per mi, quan parlem d'un actor ben dirigit, entre cometes, no? És algo que té que veure amb, primer, amb buscar un to coherent amb la resta del càsting, vale? Uh-huh. que composa la pel·lícula o la sèrie. Per mi hi ha algo de que ja només el fet d'escollir a un actor, una actriu o a un altre, ja estàs dirigint. Uh-huh. No, escollint això, i que moltes vegades jo no entenc, per exemple, la fase de càsting des d'un lloc on estàs veient si actua millor o pitjor. Vale. No estem veient des d'aquí, sinó que estem veient si és la persona adequada pel personatge,
0: sí.
1: Sí, és la persona adequada pel personatge. I això és una barreja de una cosa que la pròpia essència de la persona destila, si va més o menys amb el personatge, i una barreja també de com t'entens amb aquest, no? Amb aquest actor, com aneu trobant coses juntament. És un exercici d'arqueologia, en realitat, emocional. I allà vas veient si encaixa o no, i comences a veure si estàs veient el personatge que portes tant de temps escrivint o no, no? És un procés llarg, i per mi moltes vegades penso que es valora les interpretacions des d'aquests moments de catarsi, no? Tots coneixem grans interpretacions por momentos, no? Sí. On el personatge arriba a una catarsi emocional, no? Però en realitat, per mi, el valor de la interpretació està en tot allò que normalment passa més desapercebut i que és tota aquesta progressió emocional i un coneixement del conjunt de l'arc del personatge i de l'evolució i del viatge emocional del personatge, que a més es roda de forma desordenada, clar, no? I tot això també és acompanyar l'actor, també és acompanyar aquest viatge i recordar-li, no?
0: O recordar-li on està i com està,
1: on
0: no?
1: On està i com sí. està, d'on ve i on va dins d'aquest segment de la pel·lícula, no? Que estem rodant de forma desordenada. I per mi té que veure amb visió global del conjunt de la història i acompanyar-lo des d'aquí. És una tasca molt bonica, és una tasca molt difícil també la dirigir.
0: Ja imagino. Parlaves de mètodes abans. Tu deies, a mi m'agrada molt parlar, però deu haver més mètodes per dirigir.
1: Bueno, hi ha uns mètodes com clàssics, que no entrarem massa, perquè si no estaríem aquí 3 hores, masterclass de mètodes...
0: Masterclass de direcció, sortirem aquí experts.
1: Sí. Hi ha com uns així clàssics que molta gent coneix, que són, per exemple, el mètode Stanislavski, que va revolucionar molt el panorama de la interpretació. S'apropava a un realisme emocional agafant moltes vivències dels propis intèrprets. Uh-huh. Això és molt delicat, també. Ja entrarem, jo dono moltes clars d'interpretació i sempre els dic com... Si alguna directora o director que et demana que te'n recordis en aquest moment de la mort del teu familiar, no fa falta. O sigui, marca els teus límits, perquè hi ha altres camins i al final els actors estan superexposats, és un espai supervulnerable, t'estan donant el seu cos, les seves emocions, l'estan posant al servei de la teva pel·lícula, estan fent un acte de generositat molt gran, estan superexposats i s'han de cuidar i s'han de saber posar límits, també, saps? I no es tracta de que surtin retraumatitzats del rodatge,
0: totalment,
1: no? Ni molt menys.
0: Stanislavski, has dit?
1: Sí, aquest Stanislavski, no? Que es centrava més en les circumstàncies contextuals dels personatges i que entra també molt en utilitzar les pròpies vivències dels actors. Mm-hmm. És un mètode clàssic, val? Bueno, clàssic, no? És un dels mètodes estàndards. Després està el Meisner, que té a veure més amb el no pensar, no? I juga molt amb la repetició perquè deixis de pensar, perquè te'n vagis d'ero...
0: Pràcticament el contrari de...
1: Bueno, el contrari, sí, perquè les dues també se'n van a llocs instintius i emocionals, però aquest sí que té a veure amb no pensis, no te'n vagis a la memòria, en aquest sentit sí que és el contrari, no? Té molt més que veure amb un mètode de repetició per allunyar-te de lo mental, diguéssim. Vale? Això són dos mètodes clàssics, n'hi ha molts més. Jo, per exemple, crec que ja estem en un moment on la gent està buscant el seu propi mètode, on barreja coses que sabem i hem après d'altres mètodes i on intentem trobar la nostra forma, manera de dirigir i, a més, adaptar-la a l'actor, l'actriu que tenim davant, entenent el que aquest actor o actriu necessita i com necessita ser dirigit.
0: Clar, i com deies, és que depèn molt dels actors que tens al davant. Per exemple, avui ens has portat dos exemples de pel·lícules que jo crec completament diferents per com s'ha fet la direcció d'actors.
1: Sí, la primera d'elles és Alcarràs,

0: de Carles Simón. Jo t'he de dir que aquesta pel·lícula em va encantar perquè em va transportar molt a la meva infància.
1: És una pel·lícula espectacular, espectacular per molts motius, més enllà de la direcció d'actors, però a més la direcció d'actors d'aquesta família, no?, que fa la seva última collita del préssec, va treballar amb actors no professionals, i sobretot per mi el que m'agrada molt de la Carla també és com, de fet a internet teniu molta informació de com treballa amb els actors, treballa els seus propis mètodes, treballant molt amb improvisació, creant vincles familiars, sobretot, no? I al final, ella ho diu molt, no?, que tot el rato està en aquest joc entre el control, perquè ella és una directora que té molt de control sobre les coses que posa a plano, i alhora obrir-se a cert caos que és necessari perquè la vida sorgeixi davant de càmera.
0: És molt d'ella, no?, agafar com actors no professionals, perquè a Romeria també, la protagonista no és actriu professional.
1: Sí, això és un tema delicat també, perquè molts actors parlen d'intrusisme laboral, i entenc la delicadesa perquè al final és treballar amb, tu t'has format molt de temps, treballar amb gent que no s'ha format, i entenc això, però és veritat que en el moment en què hi ha una directora que el que busca és un tipus, una especificitat davant de càmera, amb un to concret, i que busca treballar d'aquesta forma, jo crec que això s'ha de respectar, no? I és molt bonic com treballa la Carla, hi ha molta informació a internet i com gestiona aquests vincles entre personatges, perquè després les coses sembli que estan passant per primera vegada davant de càmera.
0: Clar, perquè ha generat aquests vincles entre ells que ja ho senten, no?, com pràcticament real.
1: Absolutament, absolutament.
0: Quin és l'altre exemple que ens portes?
1: L'altre exemple que porto és, parlarem de Cassavetes i posarem ara un trosset d'Opening Night.
2: Thank you, ladies and gentlemen. May I really apologize for this long wait and thank you for your patience. We've had a small disturbance and a problem backstage.
0: Per què ens has portat aquesta?
1: Bueno, Opening Night és una de les moltes pel·lícules de Cassavetes. Es volia explicar una miqueta com ell treballava prioritzant l'autenticitat dels actors davant de la perfecció tècnica, no? O sigui que a l'hora de dirigir preferia que aquesta autenticitat de la interpretació envers a una càmera que es mou d'una manera concreta o que fa el tall concret o que té el foco perfecte. Ell va generar una comunitat habitual de gent d'equip amb la que treballava i actors amb els que acostumava a repetir. La Gina Rowlands és el gran exemple, figura clau en la seva carrera, i això els va permetre arribar molt al límit. Es parla molt de, una mica com la Carla Simón, es parla molt de les improvisacions amb les que treballava, però realment tenien molta, molta, molta preparació i utilitzaven els assajos com a un laboratori de creació, on reescrivien moltíssim totes juntes amb els intèrprets també, i en això prioritzaven això, l'autenticitat, i acabaven fusionant una mica el personatge amb la persona, no? I on totes formaven part del procés creatiu de construcció de la pel·lícula.
0: Déu-n'hi-do, no sabia jo que la direcció d'actors no era només acció i tallem, ja som tots uns experts. Una feina de direcció d'actors que, com ens explicava la Gemma Blasco, va molt més enllà. Comença el càsting amb triar la persona i acaba amb un acompanyament constant durant tota la pel·lícula. Gemma Blasco, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I fins la propera.
3: Sigue ahora.
0: Nosaltres tornem demà, us deixem ara amb els podcasts del balcó. Avui els oracles amb la doctora en història antiga Irene Cordón i a les 8 una conversa amb en Carles Tamayo sobre el seu documental del negoci de l'habitatge. Fins demà.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: 8:10, Irene Cordón, com estàs?
1: Bona tarda.
0: La nostra doctora en arqueologia i història antiga. Ara estàvem parlant...
2: I la nostra viatgera.
0: I la nostra viatgera. Ara què? Egipte
1: ara
0: és
1: què?
0: Un destí que potser molts tenen por de visitar amb el que està passant.
1: No sé, veure, si... En aquest moment, a dia d'avui, a aquesta hora, en principi s'hi pot anar. El que passa que, evidentment, qualsevol país del Pròxim Orient o Orient Mitjà que jo tant estimo i que tant he conegut, he viatjat i he visitat, doncs, evidentment, doncs, tot això queda tancat. Llavors estem esperant, perquè tot és possible. Tot
0: però fins al punt de que podries tenir anul·lacions?
1: Sí, sí. Per exemple, jo ara havia d'anar a fer un viatge de prospecció a Aràbia Saudita, evidentment, i un viatge, i evidentment això ha quedat totalment anul·lat. A Turquia en tinc un al mes d'abril a la part del Kurdistan turc, i no sé ben bé què passarà. Acaben de dir, no?, aquest missil que l'han hagut, sí, que anava cap allà. Per tant, en aquest moment la situació, doncs, penja d'un fil, tot plegat.
0: Els viatges de prospecció de la Irene, que algun dia només hauríem de fer un tema dedicat als viatges de prospecció.
1: Meravellós, meravellós.
0: Perquè és veritat...
2: Explorar abans explorar, de portar gent al viatge, no?
1: Explorar, conèixer, traçar rutes, vies... Moltes vegades ho diem, no? Tu te'n vas a una agència de viatges i compres un paquet ja fet i dius, però algú l'ha hagut de fer.
0: Clar.
1: Doncs aquí som els anònims i anònimes, que anem a buscar fins i tot els hotels, els restaurants, les cases. A mi m'agrada molt anar a menjar amb les cases, amb la gent local.
0: Hi ha pactes, aleshores, i els hi dius, d'aquí un temps vindrem un grup.
1: Sí, sí.
0: Quants dies t'hi pots estar en un viatge de prospecció?
1: Depèn del país, evidentment, i de la zona, però n'hi ha que són 15 dies, a vegades, però a vegades no tinc temps i s'ha de fer en 5 o 6 dies i he d'anar molt ràpid.
0: Perdona, un dels últims no va ser Iraq?
1: Iraq vaig fer la prospecció el desembre del 2024, correcte. Sí, sí.
0: Em va impressionar
2: moltíssim. Ja vas moltíssim. Fer un viatge en grup a Iraq?
1: No, llavors tot seguit, al cap de 3 mesos vaig fer el primer i al cap de 6 un altre. O sigui, el 2024 vaig anar 3 vegades, però la primera va ser la prospecció.
2: I una pena perquè acabes d'aconseguir d'obrir-se i ara segurament no s'hi pot
1: tancar,
2: tornar.
1: M'han tornat a tancar i Iraq és un país meravellós, meravellós. És un, el bressol de la civilització. Les primeres ciutats van aparèixer allà, ja només dir el nom d'Ur, Uruk, Eridu, que és on també neix l'escriptura, doncs a mi se'm posa la pell de gallina. Conec a molta gent i llavors, clar, ploro molt per tota aquesta gent perquè perdo el contacte i em dol amb tota l'ànima.
0: Has triat una zona que sempre està com convulsió, per
1: sí,
0: per,
1: sí.
0: O per bé. Irene, anem a la secció, va. No ens posem tristos, que
1: aviam
0: què passa. Avui podríem dir que l'anunciat de la secció podria ser, mira, els antics ja feien la guerra... Però abans de fer-la, consultaven. A qui consultaven?
1: Els oracles. Aquest és el tema. El tema dels oracles a l'antiguitat. Sobretot quan parlem d'oracles, jo crec que ens aboca molt al món grec. Pensem sempre, no, en l'oracle de Delfos. N'hi havia més repartits pel Mediterrani.
2: Què era exactament l'oracle?
1: Un oracle és un lloc on tu vas a consultar una divinitat.
0: Pots... El Google Diví.
1: És el Google Diví de l'època, correcte. Però el tema és que la divinitat parlarà, es manifestarà de diferents maneres, depèn de l'oracle que vagis a consultar, de l'indret, es manifestarà d'una manera o una altra, i les preguntes que li pots fer són també de totes les índoles. Poden ser qüestions privades, per exemple, és un bon moment per canviar-me de casa, és un bon moment per fer un viatge, però també poden ser d'ordre públic. Poden anar reis, poden anar governants, i fins i tot preguntar, és el moment de declarar la guerra? I si l'oracle diu que sí, es declara la guerra.
2: Com deia que sí?
1: Que depèn de l'oracle. Si, per exemple, parlem de l'oracle de Delfos, que, sense marge de dubte, és el més important i el que tenia més rellevància, perquè no s'equivocava mai, i si alguna vegada s'havia equivocat és perquè els sacerdots no ho havien interpretat bé, s'havia de fer a través de la Pítia. La Pítia és una sacerdotessa, és una dona que vindria a ser la veu o l'instrument a través del qual, en aquest cas, el déu Apolo es manifesta.
0: Si es posseïa, diríem, amb la resposta.
1: Una miqueta. O sigui, ens hem d'imaginar... A veure, tampoc la imatge de la Pítia no és aquella dona extravagant que viu totalment amb aquella èxtasi. No, no. És una dona de Delfos, una dona d'origen humil. També a vegades ens pensem, segur que era la filla d'un governant. No, no, no. De fet, era tot un col·legi sacerdotal que havia d'escollir, d'elegir entre les noies qui havia de ser la Pítia. Amb un origen eren noies molt joves, després al contrari, buscaran dones madures que hagin passat aquella cinquantena perquè ja transmeten aquella saviesa, aquella tranquil·litat, ningú les pot qüestionar. Llavors, quan anava la persona, el consultor, que volia fer algun tipus de pregunta, ja sigui un home, una dona, un rei, un governant o ciutats senceres a través de les seves delegacions, arribant a Delfos, i llavors allà havien de fer primer tota una purificació i un sacrifici abans de consultar a través dels sacerdots a la Pítia, allò que més els hi preocupava.
0: Quan dius allà, què és?
1: Delfos, no sé si hi heu anat, s'hi ha d'anar. O sigui, quan anem a Grècia...
0: Amb tu o on vulguis, sí. Ja ho saps.
1: Doncs haurem d'anar cap a Grècia, perquè en aquest moment encara hi podem anar i recordar totes aquelles polis gregues. Doncs Delfos estaria aquesta Grècia més cèntrica, i hi havia un oracle molt important. És un lloc amb uns penya-segats, un lloc màgic, meravellós, que encara pots anar a visitar les restes. Jo sempre us dic que heu d'escoltar les pedres, perquè les pedres parlen, i per tant, fins i tot potser encara podeu fer algun tipus de consulta. No sé si hi haurà per allà alguna dona que us pugui manifestar, no?, aquest déu Apolo. Llavors, quan arribaves en aquell indret que ens l'hem d'imaginar, fins i tot jo em vull imaginar l'olor, perquè sabem que mastegaven les fulles de llorer, sabem que cremaven encens, sabem que hi ha aquests sacerdots al voltant d'aquesta dona, d'aquesta pita. Llavors arribava el consultor amb una cabra, amb un xai, amb un bé. Si ha de ser una consulta molt solemne, fins i tot amb un bou, tot, perquè s'ha de fer un sacrifici. Llavors arribaven i diuen, els sacerdots la tenien, què és el que passa? Doncs volem fer aquest tipus de consulta, per exemple, si és oportú ara declarar la guerra, per exemple, als perses, que són els que estaven habitant l'actual Iran. Que això, les guerres mèdiques, evidentment, Atenes van a consultar a l'oracle de Delfos per saber si era oportú declarar aquesta guerra o enfrontar-se amb aquests perses, les guerres mèdiques. Clar. Doncs el 480 això passa abans de la nostra era i és la batalla de Salamina. Efectivament, doncs li van dir que sí. La Pítia va parlar, però no és que ella parli, sinó que és l'instrument, és la veu que Apolo utilitza. Llavors, tenim dubtes en saber si realment entra en una èxtasi, no ho sabem molt bé, perquè aquí les fonts són molt divergents. Algunes diuen que sí, que sentien crits i que agafava convulsions, i en canvi, depèn de l'època, en època clàssica diuen que no, que és el contrari, que ella és molt serena, molt tranquil·la, i evidentment el missatge sempre està molt encriptat. No diran sí, no, això no ho fan mai. Per tant, deixa d'alguna manera aquell marge perquè els sacerdots puguin interpretar el que està dient la Pítia.
2: Ara jo deixa'm ser descregut. Casualment sempre acabaven dient el que volia el líder,
1: no,
2: o no?
1: No té per què, no? No té per què, clar, no té per què. Si, per exemple, el tram ara anés a consultar, ja que esteu amb el tema, anés a consultar l'oracle de Delfos a la Pítia i li preguntés, escolta, no ho sé, declarar la guerra o guanyaré aquesta guerra,
0: doncs
1: probablement
0: Espanya.
1: La Pítia diria, el poder en mans dels mediocres esdevé un perill pel món sencer. I llavors ell diria, és veritat, això, i diríem, no, és que no ha dit qui. La Pítia és molt sàvia, per tant està fent una afirmació...
0: I mai es posava en dubte,
1: no.
0: Ni es contradeia.
2: No, no es pot posar en dubte.
1: No podem projectar els nostres paràmetres cap al passat. Ara fa un moment, Joan, tu estàs dient, no vull ser incrèdul. Clar, és que tu vens d'una societat molt incrèdula.
0: Moltíssim. De fakes, clar.
1: De fakes, sí. De mil i una coses. Heu de pensar que aquests oracles comencen a funcionar quan fins i tot encara no han passat el logos. Encara estem en una societat mítica, després també passarem a una societat lògica. Però, per tant, ningú qüestionava si ets religiós o no. Clar. Tothom és religiós. Per tant, fixa't, no? O sigui, jo sempre dic que el primer que hem de fer és això, trencar aquesta barrera. Llavors, ens hem d'intentar col·locar en aquella època.

0: evident que el déu Apolo es manifesta. Encara més, fins que Pítia no es pugui manifestar, hem de fer un sacrifici i han d'haver tota una sèrie de senyals que et digui que sí, que en aquell moment Apolo està predisposat a dir-te les, o donar-te la seva opinió.
1: Però com quines senyals més?
0: Per exemple, el sacrifici que ara comentàvem, de l'ovella o de la cabra. Normalment era una cabra. L'agafaven. Allà al costat hi havia unes aigües sagrades, llavors s'havia de netejar tots, els sacerdots, la Pítia i qui consultava, llavors agafant aquesta aigua li posaven sobre la cabra. Si la cabra començava a tremolar, llavors era que sí. És un senyal claríssim que Apolo està dient sí. Si l'animal no fa absolutament res, avui és un mal dia.
1: Això és un mal dia.
0: Heu de pensar que no es podia cada dia consultar a l'oracle. En el cas de Delfos, que és el més important, amb un inici era un cop l'any i després el dia 7 de cada mes. Perquè en època clàssica, a partir del segle 5è abans de la nostra era, doncs evidentment era, tenia tanta fama, tan bona fama, que constantment
1: la gent volia. O sigui, la Pítia tenia feina un dia a l'any.
0: Un al mes, després, no, en època clàssica ja un cop al mes, sí, però era molta feinada. A més, havia de conèixer molt bé els rituals, les cerimònies, ja sabia que s'estaven preparant delegacions senceres per poder anar a consultar, havien de pagar una taxa, evidentment.
2: Per tant, tothom, no tothom podia anar a preguntar-li.
0: En principi, sí. Homes, dones sempre menys, perquè en la vida pública, en el món grec, doncs és molt, molt menys present, però hi havia reis que hi anaven, a vegades, simplement per ratificar el seu poder, i poden ser dubtes de tota mena. Governants, i ja us dic, fins i tot, polis senceres, que dius, com una ciutat pot anar? Doncs a través d'una delegació que els interessa, doncs, algun dubte, algun problema que tinguin, doncs poden anar a aquesta Pítia.
1: I la taxa, que deies?
0: Depèn de la persona. Primer, de la petició que fas. Evidentment, si és elevada, la taxa també serà molt elevada, sempre amb espècie. Sempre són béns, per tant, estem parlant d'un temple que era ric, evidentment, els sacerdots, i a més la gent anava i feia aquesta ofrena. De fet, la fan i aquesta taxa la paguen a Apolo. Això ho tenen molt clar, que és un dels déus més importants de la mitologia grega i romana, que curiosament manté el mateix nom, tant per quan estàs amb la mitologia grega i la romana, que és el déu de la llum, és el déu solar, és molt important. Per tant, doncs, Apolo, ell dirà sempre la veritat.
2: I les sacerdotesses, la
0: Pítia,
2: com s'escollien? Era de naixement? Es designaven? Clar, es preparaven?
0: S'han de preparar, però molt poc, perquè bàsicament han de conèixer la cerimònia, el ritual, han de conèixer els tempos, els calendaris, tot això ho han de conèixer molt bé, però no se'ls requereix ni que cantin, ni que facin, tinguin gaire oratòria, no passa res, perquè de fet els sacerdots al final són els que acabaran interpretant el que acaba de dir la Pítia. Sembla ser el que us comentava, que agafant una noia del poble, una noia d'origen humil, busquen precisament això. Ara bé, el moment que escollien a una d'aquestes noies i després dones, ja canviava la seva vida el resta, per sempre més, perquè passava a tenir una posició molt important. Ara bé, també, a vegades pensem que aquesta Pítia viu durant tot l'any dins d'una cova que és molt estranya. No és veritat. O sigui, ella és una habitant de Delfos. Per tant, només els dies de feina, com ara comentava, un dia al mes, ella anava cap allà, s'havia de vestir amb unes
1: això
0: teles...
1: Això t'ho va preguntar, que era una frivolitat, però com anava vestida?
0: Sempre, és molt important. O sigui, tu quan entres en un espai, en aquest cas és una institució religiosa, l'oracle de Delfos, no és només una sacerdotessa, una profetisa, això seria més una sibila. En canvi, aquí és una professió, que a més no treballa mai sola, ha de treballar en equip amb aquests sacerdots. Llavors, el dia de la consulta, tu has de saber, perquè clar, en aquell moment tenim ni les xarxes socials i no tenim els mitjans per poder saber qui és en aquell moment la Pítia. I sí que vestia unes teles que, a més, deien, simbolitzaven la puresa, no tan biològica, sinó simbòlica. La gent no s'imagina, segur que era una dona verge, això ho deixem per les pel·lícules.
1: Per començar, era una dona, que això ja és un gran què.
0: Això és un gran què.
1: Perquè i després, que depèn... això no s'ha repetit en la vida.
0: Mai més. I depèn del moment... La Pítia que et toqués pot ser més directa o menys. Per això jo crec que hi ha un col·legi sacerdotal que escull qui ha de ser la Pítia. Perquè t'asseguro jo que si m'escullen a mi, jo contesto sense encriptar absolutament res. En canvi, ella, clar, com que havia de parlar d'aquesta manera... no tan poètica i que no t'acabes ben bé de saber què t'està dient.
2: El que, pots interpretar el que sigui.
0: Clar, llavors fins i tot amb la interpretació, que aquí és on entren aquests homes sacerdots, llavors sí que, si la interpretació era molt, molt claríssima, no? Taxativa, i veien que s'havien equivocat, i anaven de nou al temple de Delfos i deien, escolta, que no ha passat tal com havíeu comentat, és que ens vam equivocar amb la interpretació, perquè Apolo no s'equivoca mai.
1: D'acord. No s'equivoca mai. Tenia propietari l'oracle, diríem, o
0: pertany a Delfos.
1: De Delfos.
2: Qui s'enduia tot el de les taxes, per exemple?
0: El sacerdoci, tot el sacerdoci, però clar, cal un manteniment.

0: és molt important i cal alimentar també a moltes boques. Aquest és, en aquest cas estem parlant del Daddy el Fos, però hi havia molts més,
1: això,
0: eh?
1: N'hi ha més,
0: però aquest
1: no?
0: És el més important i evidentment és el que també tenim més ben documentat i tenim, doncs, com comentàvem ara fa un moment, no, fins i tot Atenes va arribar a anar, la ciutat, polis d'Atenes tan important, no tenia un oracle com el que tenia Delfos. Per tant, quan toca una decisió, prendre una decisió tan important, se n'anava fora, se n'anava a buscar aquest de Delfos, que és tremendo.
2: Hi ha un altre que deies important, el d'Olímpia.
0: El d'Olímpia és molt famós perquè nosaltres sempre associem la ciutat d'Olímpia amb els Jocs Olímpics. I els Jocs, en el seu dia, que recordo que li vam dedicar tota una secció, sí, tot un programa, vam dir que no tenien caràcter lúdic, sinó que era religiós. De nou ens hem de traslladar a l'època. Ens hem de traslladar ara fa més de 2.700 anys, en els quals podem veure com aquests jocs sempre són en honor, en aquest cas, al déu Zeus. Déu Zeus, jo crec que tots i totes més o menys el coneixem. I
1: també és important.
0: És el pare de tots, sempre dic, no? Si en el Panteó, en aquest cas grec, doncs, evidentment, ja n'hi ha 12 molt importants de divinitats i ell n'és al cap i està al cel. Llavors, a Olímpia, i sí que aquí hi havia un temple, aquí no hi ha pítees, perquè el de la pítia ho reservem només per Delfos.
1: Ah.
0: Aquí hi ha sacerdots. I aquí la pítia no entra, perquè al moment que ja s'havia fet aquest sacrifici a la cabra, ella tota sola entrava, aquest èxtasi, diuen que s'asseia amb un trípode sobre una esquerda d'on Apolo es manifestava. Aquí no. Aquí tot és a l'aire lliure. És molt diferent que el de Delfos, que tot té un caràcter com més tancat, més obscur. En canvi, Olímpia és un lloc obert, no sé si hi heu anat, però s'hi pot veure, doncs hi ha tot aquest temple, hi ha un altar molt gran que estava dedicat a fer aquest sacrifici i a través del foc Zeus es manifestava. Amb el temps, aquest altar, al seu voltant es construirà un temple meravellós i en el seu interior hi van col·locar una estàtua que es convertirà en una de les 7 meravelles del món clàssic.
1: Ara estava pensant, clar, és l'estàtua que ens havies dit de meravella.
0: L'estàtua de Zeus, del temple d'Olímpia, és una de les 7 meravelles del món clàssic. Però es continuarà fent exactament el mateix. O després tenim un altre oracle, el de Dodona, que en aquest cas no té res a veure ni el de Delfos amb la Pítia, ni aquest que hi ha aquest foc, sinó que en aquest cas és el vent que a través de... fa bellugar les branques i
1: però
0: les fulles
1: d'un roure. El vent era el que parlava? O
0: és el que parla, és el que parlava, però sempre els sacerdots darrere...
1: Havien d'interpretar els xiuxiuets del vent.
0: No ho trobeu poesia pura, ho trobo preciós jo,
1: sí,
0: que sigui un roure sagrat, que a més en aquest cas els sacerdots, en comptes de purificar-se constantment amb les aigües sagrades, és el contrari, dormien al terra, no rentaven mai els peus, perquè deien que així tenien aquest contacte sempre amb la mare natura. També és el déu Zeus, però no és el Zeus olímpic, com que l'oracle de Dodona és tan i tan antic, sembla d'abans de l'època clàssica, estem parlant d'un Zeus que encara està molt vinculat a la terra, a l'aigua, a creences de tipus tònic, que això vol dir subterrani, o sigui, no és encara aquell Zeus olímpic de marbre meravellós amb aquell tro. Per tant, encara estem en un animisme, estem en un quelcom en el qual molt arcaic i que fins i tot, doncs, obres homèriques com l'Odissea ens en parlen. Ulisses va anar a consultar a l'oracle de Dodona, això evidentment és literatura, però vol dir que en aquell moment ja ens està sortint. Nosaltres sabem que l'Odissea i la Ilíada foren escrites al segle VIII. No parla.
1: Per tant, Ulisses demanava, feia preguntes a l'oracle constantment.
0: És preciosíssima l'obra i hi ha un moment que se'n va cap a Dodona i diu he de tornar cap a Ítaca, però ho he de fer obertament que tothom en conegui o de forma secreta. Diuen secreta.
1: I així ho farà.
0: I així ho farà, perquè ell sempre farà cas del que digui Zeus.
1: I Penèlope gairebé no el reconeix.
0: Penèlope...
1: No el reconeix. Ara ho veurem a una pel·lícula, eh?
0: El gos, que això ho trobo meravellós. El gos, els gossos, jo que sóc gran amant dels animals, dic, clar, la fidelitat d'un gos, tant és com vagis vestit, tant és que hagin passat 10, 20, 30 anys, sempre
1: reconeixerà. Tu creus que sortirà la pel·lícula, ara que es fa l'Odissea? Sortirà...
0: La darrera que van fer, que va ser fa menys d'un any, a mi em va encantar. I això surt. Però em va emocionar moltíssim.
1: No recordo el moment aquest de l'oracle.
0: Sí. No, el de l'oracle no, el del gos.
1: Ah,
0: l'oracle no sortirà.
1: No hi ha pel·lícules d'oracles.
0: Molt malament. Haurem de fer alguna cosa.
2: I penso, els oracles són exclusius de les polis gregues? O hi ha en altres civilitzacions, romana...
1: Ui, quin meló, has obert ahir 28.
0: És que he obert un meló molt gros, però després del de Delfos, us asseguro jo que el més important no era ni el de Dodoma ni el d'Olímpia, era el de Siwa, que es troba a l'actual Egipte. enmig del desert. Fins i tot sabem que Alexandre el Gran va arribar fins a Siwa i va fer una consulta molt important a Siwa perquè li va demanar si havia acabat amb tots els assassins del seu pare. I l'oracle va parlar i va dir, però què dius, si el teu pare és viu, doncs és Zeus, Amon. I diu, ah... Va reformular la pregunta i va dir, perdó, ja he perseguit i he matat a tots els que van matar a Filip II, rei de Macedònia? Diu, sí, els has matat a tots. I va sortir del temple, imagineu-vos, que es va autoproclamar faraó d'Egipte perquè un oracle li acaba de dir que era fill seu.
2: Alexandre el Gran va ser un oracle que li va dir que fos l'emperador.
0: És que era un tio molt intel·ligent.
1: Irene Cordon, com vols que no ens fascinem aquí amb el tema dels oracles? És igual el que ens expliqui, de totes maneres, Irene Cordon, que amb aquesta passió ens encantarà. Alguna vegada tu deus haver demanat als teus propis oracles alguna cosa?
0: Sempre, és bo, no passa res.
1: És que és molt d'Irene, eh?
2: Sí, home, a mi m'agradaria que existís
1: quan anem a Delfos,
2: un oracle
1: plegats,
2: al
0: haurem
2: poble.
0: De fer una ofrena.
1: Haurem de fer una ofrena.
0: Un sacrifici i ja demanarem.
1: No cal cabra, no? No farem mal a cap animal,
0: no,
1: eh?
0: No, al segle XXI, adaptarem al segle XXI.
1: No pescarem, tampoc. Tu ja m'entens.
0: No pescarem.
1: Irene Cordon, gràcies. Ens veiem d'aquí dos dimecres. Us deixem amb futbol, no sé per on, ni per Ser Catalunya, per les emissores de la SER.
2: Amb la graderia a Ser Catalunya.
1: Ens busqueu a l'aplicació de Ser Catalunya. Fins ara.
3: Ràdio Lleida, Cadena SER.
4: Albert Soler, tot en construcció.
5: Eines i materials amb entrega i càrrega ràpida.
4: Guixos, ciments, morters especials, arenes, teules...
5: En impermeabilitzacions i aïllaments. Bany, griferia, rajoles, parquets... Albert Soler t'innova.
4: En ferros i acers, formigoneres, embestides, big bags, carretons, maquinària...
5: Albert Soler, a Lleida, Torrefarrera i a albertsoler.com.
6: A les residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
7: Cada producte té una història. La de les persones que el cultiven, la dels qui el transformen i la d'un territori que fa de la qualitat una manera de ser. Aquest estiu, descobreix el valor del que és nostre. Tria origen. Tria proximitat. Tria tradició. Tria identitat. Tria gust de Lleida. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
8: A Mecanocamp volem fer-te més fàcil la feina amb tota la gamma de maquinària i eines per al teu hort i jardí.
9: Desbrossadores, robots tallagespes, motoaixades, bufadors i molts més en primeres marques com Estil, Onda, Toro i Sequi.
8: Al nostre taller hi trobaràs recanvis i reparacions de tot tipus de màquines i servei de lloguer.
9: Mecanocamp, al Parc Comercial La Creu del Batlle, al 973 26 28 44, a mecanocamp.es i a xarxes socials.
10: 128-1, primera.
11: Acción.
12: El cine en la SER no descansa en verano.
13: ¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces.
12: Puedes escucharlo los sábados a las 8:30 de la mañana. Y más adelante la sesión doble en la madrugada del sábado al domingo de 3 a 4.
13: ¡Me cago en el padre de los hermanos Lumière!
12: Con Elio Castro.
14: Els podcasts del balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
1: Com estàs?
15: Bona tarda, Anna.
1: Jaime Palomera, què tal?
16: Molt bé.
1: T'has mullat?
16: Doncs no, m'he esquivat el diluvi.
1: Però és que ha estat un diluvi. Ara li preguntarem a en Jordi Carbó d'aquí una estona, perquè ha caigut de tot. El Jaime, ja ho sabeu, és antropòleg, que és investigador a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Ve els dimarts al balcó l'article 47. Són, Jaime, dues temporades parlant d'habitatge. Pel camí ha esperit un llibre, no? El segrest de l'habitatge. Estem aprenent molt aquests dos anys i si hem après tant, jo crec que podem dir tranquil·lament i aplaudir molt el documental que periodista i youtuber Carlos Tamayo ha fet a Televisió Espanyola, ficant-se literalment a les tripes del sector de l'habitatge en un capítol titulat Un activo seguro de la sèrie Se nos ha ido de las manos. Per mi, diria, és un capítol que m'ha impressionat tant com escandalitzat. Carlos Tamayo, com estàs? Benvingut.
17: Què tal? Doncs molt content d'estar aquí, eh? Moltes gràcies. I molt content d'estar amb el Jaime.
1: Home, clar, clar, és que ara explicarem la vostra relació. Fins i tot a tu t'ha escandalitzat el que has vist fent el reportatge a mesura que anaves avançant, perquè allò es va construint a l'estil Tamayo, a mesura que vaig sabent, vaig fent.
17: Clar, és un tema que no havíem tocat mai, que ens vam plantejar tocar-lo, perquè, clar, quan vam començar a parlar, anem a fer un programa per Televisió Espanyola sobre temes, ens han donat total llibertat de parlar del que vulgueu parlar. Clar, vam fer una reunió i era quins temes ens afecten absolutament a tothom. Òbviament, el principal que va sortir era el sector de la vivenda. Des del meu punt de vista, era jo una persona que pues, he tingut sort, m'ha anat bé a internet, he pogut comprar no un, sinó dos pisos. Clar, de cop era un company, és com, ostres, jo encara segueixo vivint amb ma mare. De cop un altre company és com, ostres, pues, jo estic intentant estalviar, però no hi ha manera de poder-se comprar un pis i tan sols llogar. Aleshores era un tema de, bueno, anem a mirar aquest tema des de zero, perquè no havíem tocat mai. Clar, que més em va escandalitzar és el que passa al final d'aquest capítol, que nosaltres anem amb aquest rotllo de, bueno, doncs anem a infiltrar-nos, anem a veure una mica, anem a posar-nos a l'espell, jo què sé, anem a crear un fons d'inversió.
1: A destapar, dius tu.
17: Clar, anem a crear un fons d'inversió per intentar infiltrar-nos, tal, i al final la conclusió és, no feia falta muntar tota aquesta parnafernàlia, quasi el Voltor amb Voltor i tot això, al carrer Berlín, allà, vull dir, simplement era tan fàcil com entrar a YouTube i veure que aquesta gent, o a internet, o anar a les seves fires immobiliàries, i veure que aquesta gent no s'amaga de res perquè ho tenen molt normalitzat.
1: I perquè és legal.
17: Clar, i és legal. Una de les coses de la sèrie Se nos ha ido de las manos que nosaltres teníem clares era el tema de... No, moltes vegades parlem de coses que són il·legals, o vam fer un documental sobre un cas de pedràstia... Mm. Clar, en aquest cas és parlar de temes que són legals, que com a societat hem normalitzat, però a lo poc que et pots reflexionar, des del meu punt de vista, no tenen cap mena de sentit. I en aquest cas passava això. Vull dir, no és normal que de cop, el cas de Concòrdia, l'edifici de Concòrdia, que és una mica el punt de partida,
1: sí.
17: No és normal que unes persones que porten allà vivint tota la vida, de cop, que estan de lloguer, de cop vingui una persona que compra l'edifici, vulgui fer-los fora, tripliqui o quadripliqui els lloguers o vulgui fer habitacions, jo què sé, vull dir, això no té cap mena de sentit. I que la senyora ja dient, jo què sé, que me deixen viure en mi casa, que me deixen a mi en paz, que ja tinc suficients problemes com perquè de cop em facin fora. Clar, ho veus així, penses, quin sentit té això?
1: Sí, a més és genuïna la teva perplexitat davant la fredor. Davant una, el vocabulari que s'utilitza durant tot el reportatge, que fins i tot en Jaime Palomera no ens utilitzes mai aquesta terminologia. Se la troba en Carles Tamayo el reportatge, però tu, Jaime, no utilitzes mai. Un actiu, com es diu allò, raíces, bienes raíces?
17: Bienes raíces.
1: Bienes raíces.
17: Tot el que ves són bienes raíces.
1: Tot el que ves... I diu un cotxe... No, perquè es mou.
17: Se mueve, claro.
1: És el que té arrels. Vull dir, tu no has utilitzat mai aquest vocabulari, l'utilitza una sèrie de gent dedicada a l'especulació.
16: Sí, bueno, abans que res, jo voldria dir que... O sigui, tothom ha de veure aquest documental, que l'equip del Carles de Gravalo Todo heu fet una feina espectacular.
1: Un activo seguro.
16: Un activo seguro. El que feu que sembla que passi de forma improvisada i no és gens improvisat i és molt difícil és... Esteu superinformats, o sigui, fan un treball de recerca previ increïble, increïble.
1: Entre altres coses, no llegir-te el llibre d'en Jaime Palomera.
16: Entre altres. Però a més, de fet, una de les coses que parlàvem és que quan van arribar a l'oficina, doncs jo no havia vist mai tants post-its en un sol llibre. I no només això,
17: però
16: sinó
17: que... Això és l'Edu, que està aquí, vull dir, com a guionista...
1: Edu, saludem. Bravo per tu, també.
16: I no només això, és a dir, que van estar investigant fins i tot temes que no tenen resposta fàcil, que encara no tenim les dades, ells estaven mirant, i al mateix temps, sabent tot això, el que fan és mirar el problema des d'una perspectiva aparentment molt innocent. És a dir, amb ulls de nen que va entendre... un món que no coneix, i això és molt difícil. Això ho fas tu, et surt molt bé a tocar-les, però és una feina també de tot l'equip que realment és espectacular i impacta, perquè si tu t'apropes a aquest món amb una mirada, diguem-ne, entre cometes, no contaminada, i comences a fer preguntes sobre coses elementals, doncs, com diu el Carles, arribes a la conclusió de que no té gaire sentit com està funcionant.
1: Mirada de nen, eh? Aquesta és veritat, és el teu segell.
16: Té cara de nen, també.
1: Sí.
17: Sí, una mica sí. És que al final també el que fem és entretenir, el nostre objectiu és entretenir i divulgar. I òbviament per divulgar has de saber bé què estàs explicant. Abans, ara hem anat a prendre alguna cosa i ho parlàvem, ostres, no hi ha cap moment on hi hagi un total d'un expert parlant a càmera i explicant-ho. I això no vol dir que aquest contingut no estigui, sinó és com, vale, pues a través de Palomera i altres persones és tenim tota aquesta informació, com traduïm això en un llenguatge audiovisual que sigui atractiu per el meu cosí de 15 anys, que potser no li ve de gust mirar un documental sobre la vivenda, és com que aquest li interessi i, a més, que tots aquests coneixements teòrics se li quedin. Aleshores, diem que posem molta energia a intentar traduir tot el contingut en algo que sigui pues, digerible i d'entreteniment.
1: Però seria l'ABC de com s'especula amb l'habitatge? Un bon resum del que demostreu al final?
17: del meu punt de vista, és l'avarícia. Saps? Vull dir, tenim molt clar sempre quan parlem d'un tema de què estem parlant. Saps? Aleshores, en aquest cas és l'avarícia.
1: És aquella senyora de mas, no?
17: Taca-ta. És que a més fa el...
1: Pujo.
17: Això va ser un xou, això va ser un xou. Ho recomano anar a una fira immobiliària. Ara és una pena perquè de District marxa de Barcelona, ho sento. Però va ser un espectacle, jo. Vull dir, és que tots vam sortir, vam anar tot l'equip a fer diferents coses, que és el que es veu en el reportatge, a la fira de Simet de Màlaga, i va ser realment un xou perquè no ens esperàvem el desparpajo, no sé com dir-ho, amb el que tothom...
1: En tira la seva cobdícia.
17: Sí, clar, de cop arribem allà i hi ha una empresa que literalment es dedica de manera exclusiva a vendre pisos amb inquilinos dentro, i t'ho diuen tal qual. Tots els t'ho diuen en plan de, no, nosotros, porque piensa, clar, i bueno, anem a veure què és això que posa pisos en rentabilitat, que era l'eufemisme, no? Anem a preguntar, amb els ulls de nen que dius tu, no, amb certa innocència de, no serà això tan boig que estem imaginant. I de cop la senyora t'ho explica, diu, sí, mira, hi ha pisos que té un propietari que vol vendre i que ja té gent. Llavors aquí ja tens la primera rentabilitat, perquè aquesta, quan tu compres el pis, tu ja pots començar a guanyar diners amb això, tal qual t'ho diuen així.
1: De cada persona que està pagant el lloguer.
17: Clar, i diu, i aquí en aquest Excel que tenim, mira, tu tens sort, el 2026 s'acaba el contracte d'aquesta persona. Què vol dir això? Que tu pots pujar, triplicar o posar el preu que et doni la gana perquè per cobrar més encara. I a més, amb aquests diners sobrants, perquè diuen així, solo estàs ganando tu 1.000 euros. Jo veig com ho diuen. Solo ganes 1.000 euros. Con estas 1.000 sobrantes, esperes un par de anys, luego te vas a Murcia, compras otro piso i... Tacata. I la gent no entenia... Clar, és el tema és, vale... molt guai, el tema aquest teòric de números, però estem parlant de persones reals? Anem a veure qui està vivint en aquest edifici.
1: I és el que fa el reportatge. Vosaltres aneu a visitar aquestes persones, fins i tot una dona que diuen, mira, aquest pis el pots comprar? Perquè amb tot això tu parles amb un inversor, l'Ivan, que parla cara descoberta i t'explica com funciona tota aquesta cobdícia que dius tu.
17: Hi ha molta gent que diu, com que t'ha dit tot això a cara descoberta?
1: Sí.
17: I és perquè ningú, ni ell, ni cap de la gent que surt en el reportatge, es pensa que estan fent res mal fet. Perquè,
1: clar,
17: com deies, no és il·legal.
1: Clar.
17: I és com, bueno, així funciona el mercado. Saps? I, oferta i demanda.
1: Exacte.
17: És com, no va d'això.
1: I hi ha aquesta dona que té 85 anys, però que tu te l'ha venut com... Aquesta dona la palmarà aviat perquè en té 90. Fins i tot infla l'edat.
17: Una locura.
1: I tu la vas a veure i és
17: un amor
1: de persona.
17: Clar, però cada cosa era més surrealista que l'anterior. Ara s'ha viralitzat molt un vídeo, no sé si ho heu vist, un post de no sé quina xarxa social on sortia alguna molt semblant, no? Crec que d'Idealista o alguna cosa així, on deien piso en rentabilitat, però que la senyora, la parella que està vivint tenen unes enfermetats.
11: Que tenen 50 anys però que tenen enfermetats que s'entén que són terminals.
17: Una barbaritat.
11: Sí, sí. I, de fet, el van retirar.
1: El van retirar, sí.
11: Perquè periodistes van començar a preguntar, de fet, aquí la feina dels periodistes de... Va sortir un article a El País, que, sí, de fet, hi van parlar, molt bo, però mostra fins a quin punt, fins a on està arribant un mercat absolutament desbocat. Però hi ha una cosa que dèieu que és important.
17: Però jo això ho deia perquè algú arribi a publicar això a Idealista, sí, ho ha de tenir molt, molt, molt normalitzat. Clar. I és algo normal. I el que es veu en el capítol és això, és de cop una persona que està parlant amb el Fernando, en aquest cas, que treballa amb nosaltres, que es fa passar per una persona interessada a comprar aquest edifici, i el que li diu és això, és diu, no preocupis, perquè aquesta senyora ja deu tenir 90 anys, ¿cuánto puede vivir, frase textual, cuánto puede vivir una persona? 100, 102 anys. De nou, no crec que sigui la primera vegada que aquesta persona s'expressa així parlant de un bien raíz o un edifici de rentabilitat o com un nassos li digui. Però perdó, digues, digues.
11: No, o sigui, quan ell quan te'l trobes per primera vegada en aquesta aventura increïble, et diu todo lo que ves son bienes raíces, ¿no? Y te explica que d'alguna manera invertir en bienes raíces és una apuesta segura. Això, bàsicament, és veritat que pot sonar una mica un llenguatge poc habitual. Amb els bienes raíces, de què està parlant? Està parlant de que els béns immobles, els habitatges, però no només els habitatges, les infraestructures, els centres comercials... Tenir la propietat d'aquell bé immobiliari significa controlar un actiu, com diuen ells, que difícilment tindrà... No està en un mercat competitiu. No hi ha... És impossible. Per exemple, si tu compres habitatges al centre de Barcelona, generar un mercat alternatiu, un mercat paral·lel, que sigui capaç de fer que aquell bé que tu tens sigui menys competitiu. És a dir, no és com amb els telèfons mòbils. Si de sobte... com els telèfons, com els iPhones, tu pots començar, et pots trobar que Samsung, si tu estàs intentant pujar el preu de l'iPhone, que Samsung comença a produir molts més telèfons i aleshores, hosti, la teva oferta no és tan competitiva. Amb els anomenats bienes raíces, que és bàsicament tot allò que es construeix...
17: És molt metafòric, té una raïs i per la qual no es moure i aquí es queda.
11: I què t'està dient? Que la localització d'aquell bé i la seva permanència
16: fa que sigui molt preuat. I aleshores, clar, t'has fixat que des que has tret el teu documental molta gent t'ataca. Malgrat tu no entres en tot això, alguna gent t'ataca, no molta gent, però alguna gent amb molta veu a les xarxes diu, no, claro, aquí el problema és d'oferta, no? No hay suficiente oferta, bueno, por esto de lo que estás hablando.
17: Hi ha gent que cada dia s'ha començat a treure vídeos a YouTube i tal, i dic que aquesta gent té molt temps lliure, no?
1: Mira, abans dels atacs, que jo vull saber com han reaccionat.
17: Es resumeixen en això, és oferta i demanda. Jo, bueno, el capítol no va d'això, va de l'avarícia.
1: Va de l'avarícia.
17: Jo crec que tots estarem d'acord amb el que està malament el que passa.
1: L'estem explicant bé, però jo crec que ens deixes posar uns tallets. Que el que dèiem, del més cridaner al documental és que us situeu a la banda de l'habitatge, que normalment no es veu tant, i creeu vosaltres mateixos un fons d'inversor per saber com compren ells habitatge.
15: Así que para crear mi fondo buitre, debo crear una empresa que pueda ofrecer servicios de inversión inmobiliaria.
18: Nosotros vamos a conseguir pisos más baratos que estos.
15: Y el primer paso es pensar un nombre.
18: Si ponemos en el nombre buitre, yo creo que sería bueno.
19: ¿Y en inglés, vulture?
20: Voltor, posem Voltor, si la gent no...
21: Però no només això, amb Voltor en Bortol també aneu a fires i congressos que a veure què passa a dins.
22: Una vez lleguemos a Málaga, vamos a dividirnos en dos equipos, ¿vale? Está el equipo de Voltor en Bortol, dirigido por Laia, y alguno de vosotros, ¿vale? Eduardo, Antonio...
15: Una vez ya está todo preparado, la feria abre sus puertas y Voltor en Bortol está listo para recibir los primeros clientes.
21: Però és que fins i tot també trobeu a l'Ivan, que és un inversor immobiliari, i us reuniu amb ell diverses vegades per veure com podeu comprar un edifici a Màlaga.
23: No, no por la necesidad de una persona puedes poner un alquiler que se ajuste a esa persona. Tienes que ajustarla a todo el mercado, a todas las condiciones actuales, porque obviamente para la persona pues a lo mejor dices, oye, es que no es justo, es que no sé qué, pero esa persona también tiene que entender las condiciones del mercado actual, y eso lo tienes que entender tú también como inversor. No estamos haciendo absolutamente nada que éticamente sea malo, porque no se les está echando. Se está haciendo una renegociación.
1: I a mi em fascina, l'Ivan. Tu ara deies, flipo d'aquell em digués a cara descoberta tot això. Ha vist el documental? Heu parlat després?
17: Ostres, no, després no hem parlat. Jo imagino que sí que l'haurà vist, la veritat, però no sé, no tinc ni idea. El cas de l'Ivan era una persona que ell... no hi ha engany en el sentit que jo tota l'estona vaig de cara i dic, jo, això... Perquè ell el vaig conèixer a The District.
1: Sí, es veu.
17: L'he fet una primera persona que entrevistem. Sí. I llavors, el vam coincidir amb ell el primer dia, el segon dia quan vam tornar a coincidir amb ell, i em va dir, escolta, tu que com a youtuber i tal, si tens una quantitat de diners que vulguis invertir, jo et puc ajudar, i va ser com, vale, en el marc del documental, sempre i quan ho podem gravar, jo encantat de valorar-ho, va? anem a veure-ho sempre quan ho pugui gravar pel documental que estem fent sobre el sector immobiliari, diguem que, i a més ens va firmar diferents contractes, sí. Que hi havia moments d'entrevistes que ja ens deia cada cosa que pensava, no sé, dic, aquí posa do not use, do not share confidencial, eso seguro que le podem posar a Patrícia Espanyola, i ell, sí, sin problema, jo, bueno, vale. Diguem que ell està informat de tot. Sí que és veritat que, clar, arriba un punt que jo vaig molt de cara amb ell, i li dic que des del primer dia pràcticament que a mi em sembla poc ètic el que fa, que ell pilla la iniciativa i comença a dir la paraula èticament, no hacemos nada que èticament sea malo, en bucle a cada paràgraf pràcticament acaba així, una mica perquè imagino que ja em veu el plomero. Aleshores, clar, perquè sabia que des del punt de vista que estaven fent era èticament molt malo. Ja podria dir altres coses, podria dir esto es legal, punto, saps? Podria dir això, però sí. No, va pillar la dinàmica de no hacemos nada que èticament sea malo. No sé fins a quin punt ell volia no veure la realitat.
1: Home, en tot el procés en el que creeu Voltor en Voltor, que té molta gràcia perquè ve de Voltor, no?, de la carronyaire...
17: Ningú es va donar compte, No he de pensar en algú...
21: Perquè li poses l'accent aquest anglès i...
1: Clar, Voltor en Voltor...
17: L'Edu, quan va estar a Màlaga... Edu, algú es va dir alguna cosa de Voltor no és buitre? Algú es va dir alguna cosa... Clar, l'Edu va estar 3 dies a la Fira Immobiliària de Màlaga, allà fent-se passar per...
1: Edu, seu.
17: No va passar molt bé, de cop. Vaya atraco, de cop, Fora d'horari laboral.
1: No, a més, l'Edu s'ha volgut quedar aquí discretament, però és que...
17: Bueno, guionista, documentador...
1: Exacte. Ningú se'n va adonar del Voltor en Voltor.
17: Escolta, això és buitre, no?
24: Just al davant teníem una empresa que era de crèdits, que eren de Barcelona, que estaven per Gràcia... i ens miràvem molt malament, o sigui, al principi, hola, què tal, que venis aquí a la fèria i tal, però de sobte van deixar d'interactuar amb nosaltres i era un tema de, jo crec que no sabíem qui érem, però que era...
17: Estan haciendo algo raro, vamos, sí. Seguríssim.
24: O sigui, ens miràvem malament tota l'estona, sobretot el jefe d'ells era com de... Perquè tampoc era això de competència directa, de ens traureu clients, no, era de...
16: És un acudit pels catalans.
1: És un acudit pels catalans, però en el procés ho feu amb un advocat que us diu l'única cosa que no podeu fer és mentir. No? I estem, és aquest contrast de la cobdícia, no mentir, i alhora és tremendo, és a dir, ho feu tot legalment i destapeu també com
17: sí, l'empresa és real, eh? Jo ara com a bon influencer tinc una empresa immobiliària. Perquè clar, Voltor és real.
1: Escolta, que encara hi és.
17: No
1: l'han tancat.
17: No, perquè com estem gravant encara l'últim capítol...
1: No, perquè tenim un company que ja ha passat per davant i diu, escolta, que Voltor encara està obert.
17: Voltor amb Voltor SL, si tu busques, surt administrador único, Carles Tamayo. Estic jo ja. Empresa de que podria fer bienes immuebles, no? Hauré de pensar què faig amb aquesta empresa. Ojo, no pots jo comprar edificis.
1: I aquí, Jaime, és això que dèiem... ells paguen poquíssim, diríem, com cada cop que compren. Hi ha la paradoxa aquesta del que paga un llogater que no arriba a fi de mes i com compren baratíssims un fons d'inversió, blocs sencers. El preu que surt cada pis quan compres un edifici sencer.
16: Sí, de fet...
1: Això és una paradoxa,
16: clar, i en el programa
1: que es posa de manifest.
16: També ho expliquen de manera molt, molt entretinguda, divertida, no? Que estàs davant d'una pissarra amb l'equip i comenceu a mirar, ostres... No, creem aquesta empresa i resulta que baratíssim. Només paguem un 1% de societats i tens el company, no me'n recordo el nom, que
17: el Fernando,
16: diu, sí. El Fernando que et diu, hosti, però si qualsevol empresa l'impost de societats és un 25%. Ah, i si vull comprar habitatge resulta que està bonificat fins al 95% i l'IVA també està reduït. I aquest moment és molt important perquè és veritat que vosaltres us fixeu en la dimensió de la, diguem-ne, la condició humana, d'alguna manera, i parleu de l'avarícia, no? I és important, això. Hi ha una altra manera d'explicar per què ara mateix tenim un sistema immobiliari i social, també, que està funcionant així, i és que té unes determinades regles del joc. Són unes regles del joc que fa que aquell que no té problema amb l'avarícia i a vegades amb una certa falta d'humanitat directament, doncs s'hi fiqui de cap. És a dir, hi ha persones com tu que es troben davant de la possibilitat de fer aquest negoci i en el programa es veu que té dubtes ètics forts. I a més això és molt interessant perquè ho passes malament. Sembla que realment allà, no sé si actues o no, però que ho estaves passant malament quan ella et situa davant de certes tensions, no? Que, hòstia, en aquest edifici hi viu gent, què passarà amb la seva vida, què passarà amb el comerç que hi ha a baix... Però després hi ha altres persones que, si tenen menys escrúpols, no tenen problema de ficar-s'hi. Però el problema de base
17: no
16: són unes regles de joc determinades.
17: No volen mirar què implica les seves decisions.
16: Clar, però t'ho dic, Carles, perquè en altres països hi ha unes regles del joc diferents on aquest tipus d'actituds estan més penalitzades. És a dir, que fiscalment, en comptes de pagar menys impostos, pagues més impostos per fer això i que, al final... Qui té diners, en comptes de buscar algú com l'Ivan per invertir-los en societats immobiliàries de tipus especulatiu, doncs els posa en un altre negoci. Aquí no tenim aquestes regles. Espanya, com altres països d'Europa, té unes regles del joc que alimenten aquestes pràctiques.
1: Home, Messi ara acaba de comprar...
16: I les dues coses són compatibles, eh?
1: Messi acaba de comprar unes galeries, les galeries Wagner, a Barcelona, sí. Amb la seva Socimic, vol dir... ho haurà fet amb una tributació molt baixa.
16: Clar, però Messi, en general, qualsevol persona milionària o mil milionària es trobarà que el seu gestor li dirà que una part de totes aquelles rendes que està acumulant, perquè quants més actius tens, més rendes tens, doncs una part d'aquelles rendes l'has de reinvertir. I el sector immobiliari i intermediaris o gestors com l'Ivan, que surt en aquest documental, doncs gestionaran els teus diners... Tu no preocupis amb el com, que et donarà una rendibilitat alta. Abans discutíem, no?, amb l'Edu també de si ho saben o no. Jo crec que en la majoria dels casos, qui té diners i els inverteix en aquest tipus de societats no és gaire conscient del que passa.
17: Però has de voler ser conscient. Jo considero, no va molt bé, no som multimilionari ni milmilionari, però òbviament a mi sí que va arribar un moment que el banc em va dir, escolta, aquests diners aquí que no estàs utilitzant, podem fer un fondo indexado de no sé què. I va ser, bueno, primer anem a mirar què és això. No? I com, pues, també parlant amb l'Edu més gent va ser com, cuidao, perquè...
1: Mira que et seguirem de prop,
17: la frase aquesta de ningú donarà gratis, si et donen algo, saps? Vull dir, és per algo, pues, exactament això, vull dir, al final és voler-te informar i el tema és, potser també surt més a compte el tema de, mira, jo prefereixo que em donin 4 duros o em donin la rentabilitat que sigui i no mirar a veure què estan fent exactament. Jo crec que és una decisió conscient, eh?
16: No sí, sé. Però hi ha un tema sistèmic que és que amb economies com les que tenim al món occidental, que tenen dificultats per créixer i on els rics cada cop tenen més actius i més rendes, el tema és que no els hi queda un altre que reinvertir allò.
21: És el símil del monopoli que deies, i fins i tot tu utilitzes
17: sí.
21: el
17: documental. És un homenatge que t'hem fet. Sí, això no l'havia explicat.
1: Que jugueu al monopoli, clar.
17: Sí, no, clar, la teva metàfora
1: és aquesta de,
17: el sector, no, el mercat de l'habitatge és un joc emmanyat on tu entres que ja la partida ha començat fa molt. I això era algo que, us ho explico a vosaltres, volíem fer amb l'Ivan en algun moment. Que arribés ell i nosaltres està jugant al monopoli i ha començat a dir-li, vols jugar? I que digués, vinga, vale, i que comencés. Però no et va donar al final. Era algú que ens feia gràcia, ens hauria agradat.
16: Com te sientes ahora? No?
17: Clar, sí, algú, però bueno, no, potser no ho haguéssim fet mai, però sí que ens feia gràcia. El tema aquest era com... Era que ell digués, no és just, nosaltres clar. Ara l'ho sentim.
1: Estic perdent i no m'agrada, no? Li van perdent, clar, perdent les seves
17: haurien
1: propietats.
17: Haurien de començar en les mateixes condicions, no? Diu, molt bé, van, ara ja està, fins aquí, ho hem entès tots.
1: Escolta, t'han matxacat molt a xarxes pel documental?
17: No, en realitat, o sigui, ha anat superbé. Al principi, de fet, hi havia diversos articles...
1: No, d'audiència
17: sí,
1: i de crítica meravellosa.
17: A les xarxes socials, la primera setmana va anar superbé, la gent molt a tope, inclús abans deia, el Basté, no serà una persona de la CUP, precisament, saps? I li ha agradat molt, també, ha parlat en el seu programa i tal, i totes les crítiques sí que eren molt positives, inclús a mitjans així. Clar, diguem, el hate intercometes ha vingut quan tot de cop creadors d'opinió d'internet s'han posat tots en massa a crear continguts, però, jo què sé, no sé si han fet ja 10 o 11 vídeos en total, o no, que sé, no sé molts, perquè hi ha molts que em perdo. Eso que dice en realidad es, claro, es un lacayo de Pedro Sánchez, no sé què i tal, i és com, mira tu. Si aquest és la lectura que traieu del reportatge, pues és okay.
1: Mira, abans ho dèiem, un dels temes que criden l'atenció és com es refereixen als pisos o als veïns. Jo crec que és bonic aquest tall.
0: És un edifici que tiene 17 unidades i 2 actius comercials. Està en el centre de Màlaga.
17: Espera, 17 unidades, què són?
0: 17 pisos.
2: O sea, el edificio lo estás vendiendo como particular.
3: De hecho, el edificio es mío.
2: ¿Ha calculado en algún momento qué rentabilidad le da el edificio?
4: Inversores de muchos países, ellos buscan rentabilidad. Comprar un proyecto o un producto en un precio y a la hora de ellos poder revenderlo, sacar un beneficio.
19: Se subroga el contrato de alquiler con el inquilino dentro. Heredas, por decirlo así, el inquilino también.
25: Para ellos...
1: Ahí está.
21: Es que heredas el inquilino.
1: Heredas el inquilino.
17: És que la terminologia és una locura. Clar, jo crec que ahir, jo que volia, tota l'estona, jo quan fèiem el documental, jo pensava, aquesta gent ho veurà. I dirà, ostres, és veritat. Això, inclús l'Ivan, ho veurà, dirà, ostres, és veritat, no m'havia parat a pensar que les meves decisions, al final, incidien directament a persones humanes amb la seva vida, que si la senyora que diu que, per favor, que me deixen a mi casa en paz, però no crec que sigui el cas.
21: És que és el llenguatge, no?, que utilitzen amb el Jaime, parlem a l'article 47, no és el mateix dir casa, que dir pis o dir activo,
17: Claro, jo he après a parlar com és, jo puc parlar ara,
16: Unidades.
17: Sí, és, pues eso, 17 unidades, 2 activos comerciales, un bien raíz, és com ja, jo ho tinc per demà.
1: Bien raíz. Estàs satisfet, no?
17: Jo molt, sí, sí. En quin sentit?
1: En el sentit en el que t'has ficat a sectes, has fet de pederàstia, aquest podia ser... No, és veritat, has fet temes molt, molt profuns, aquest podia ser com el més senzill, i has arribat a les tripes, dèiem, que...
17: Sí, a mi m'agradaria, o sigui, al final
1: que
17: és...
1: Crec
17: és
1: que n'has après molt, també, crec.
17: Sí, no, moltíssim, perquè partíem des de zero, en realitat. Però sí, com a moment, nosaltres ho hem parlat a l'oficina i ens agradaria poder aprofundir molt més, perquè al final no deixa ser un programa de televisió que hem tingut un temps bastant acotat a l'hora de fer-lo comparat amb altres projectes que hem fet, i sí, és veritat que moltes coses que diem, ostres... Hi ha 35.000 aristes que s'han obert aquí, 35.000 trames que algun dia ens agradaria poder recuperar perquè parlarien de temes molt diferents. I al final aquí vam prendre la decisió d'aquest de reportatge, el tema és l'avarícia. Llavors ens quedem en el... Aquí, pròpiament, bueno, es poden parlar de 30.000 històries més.
16: Jo crec que també és important afegir una coseta, i és que, o sigui, el documental no representa el sector immobiliari. És a dir, que el sector immobiliari és realment molt gran. I vosaltres vau trobar un determinat tipus d'actor que existeix i que pressiona. És a dir, hi ha una pressió global a nivell mundial, sobretot que ve del sector de les finances, del diner, per treure rendibilitat dels actius en general, i resulta que hem convertit l'habitatge, o els governs han convertit l'habitatge, en un actiu de primer ordre. Però segueixen havent-hi actors, i no només el que té un pis en lloguer, sinó fins i tot tens a patrimonialistes a Ciutat de Barcelona, on som ara, i a Catalunya, que poden tenir un edifici sencer i que estan fent lloguers a un preu, diguem-ne, raonable, i que tenen els mateixos llogaters des de fa molts anys. El problema és, com deia, que hi ha un determinat tipus d'actor que busca unes rendibilitats molt altes a costa de la salut i el futur de gent comuna, perquè hi ha molta pressió, insisteixo, que és una pressió sistèmica i que té a veure amb la política. És a dir, si tu no canvies les regles del joc, si no aproves mesures que facin que fer-te ric amb l'habitatge sigui un modus vivendi, doncs això seguirà creixent. I l'avarícia és important, és fonamental, i jo crec que vosaltres feu una cosa increïble, que és parlar que hi ha un aspecte moral en tot aquest problema, no?
17: Nosaltres el que diem, per això hi ha un moment que entrevistem a l'Omar, que és això, un casero que té dos pisos, i diu, mira, jo la veritat que el poso un preu més o menys raonable i així.
1: Enamorada de l'Omar.
17: Clar, però el tema és que aquesta persona de cop es vegi com un heroi, saps que hi ha un reel d'ell i tot, per exemple, ostres, ojalà més gent així.
1: Vale, perquè posa un preu just en el pis que té.
17: Clar, però just és caret, també, saps? Vull dir que tampoc sí, que és majíssim i tal, però és que això sigui de cop una excepció, vull dir, això no...
1: Però l'has posada en contrast amb l'avarícia, que era
17: clar,
1: una tria.
17: El que nosaltres pensàvem és ningú t'obliga a ser un buitre. No, oferta, demanda i tal, claro, falta... És com el preu l'estàs decidint tu i ningú t'està posant una pistola a la cabeza de, venga, 2.700 euros i echa a la senyora major que està aquí vivint.
1: Necessitem segona part, Carles Tamayo. Moltes gràcies, periodista, YouTube, director de Se nos ha ido de las manos. Moltes gràcies per passar aquí a l'article 47. Palomera, ha estat bé, tenir avui en Tamayo.
16: Se'ns ha fet curt.
1: És com condensar tots els temes que anem parlant. Per tant, mireu-vos aquest reportatge, aquest documental a Televisió Espanyola.
16: I els de Televisió Espanyola que us deixin fer la segona part.
1: Jo crec que té segona part, Carles.
17: Bueno, i tercera i quarta. És que
1: i tercera i quarta,
17: hi ha molts temes que diuen, si haguessin tirat per aquí, si haguessin tirat per aquí, si haguessin tirat per aquí, i potser ho fem, eh?
1: Doncs vinga, l'esperem. Moltes gràcies, Tamayo. Palomera, gràcies.

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Iris Thió s'ha proclamat avui campiona d'Europa a París, portant una vegada més l'esport de casa nostra a l'esglaó més alt. De seguida aquí a la graderia repassem tot el que ens ha deixat aquest dimarts 4 d'agost amb el Lluís Colomer al control tècnic, però abans marxem cap a París. I avui arrenquem amb la gran notícia del dia. Iris Thió ha tornat a fer història a París, proclamant-se campiona d'Europa en solo tècnic.
1: Molt contenta,

0: I ho ha fet amb una actuació impecable interpretant aquest Mio Cristo Piange Diamante de la Rosalia. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria?
0: Iris Tió, avui sí, ha aconseguit la medalla d'or.
1: Sí, avui la nedadora catalana ha entrat a la història una vegada més perquè s'ha convertit en la primera nedadora espanyola en aconseguir l'or en sol tècnic. La catalana ha aconseguit l'or amb aquest Mio Cristo Piange Diamante que sona de fons i que l'ha catapultat fins als 263 punts, tot i que ha sigut una final amb molta tensió. Quan ha nedat l'Iris encara havien de nedar la italiana, la bielorussa i la grega, que eren les seves principals contrincants, i de fet la bielorussa s'ha quedat només a 3 centèsimes de Tió, que ha valorat així aquest or.
2: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: Un dia més, Laia, la clau ha estat en la impressió artística, una faceta en la que Iris Tió és una experta.
1: Sí, la veritat és que la cançó acompanyava, però ha sigut veritablement molt emocionant. Fins i tot s'han vist totes les seves companyes i Andrea Fuentes plorant. I un cop rebuda la medalla li han preguntat a Iris per aquesta faceta i també per la reacció del públic.
2: Bueno, ho noto una mica amb els crits, no? I amb els ànims i tot que em van donant, però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim, connecto molt amb ella, i gràcies a la Gemma, a l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
0: Doncs avui un dia històric per la delegació espanyola i per l'Iris Tió, que s'ha proclamat campiona d'Europa a París amb aquest meravellós Mio Cristo Piange Diamante. Tot això avui, però ahir va ser una jornada amb 3 medalles més per la delegació espanyola. Bronze en solo lliure masculí per Jordi Cáceres, bronze en lliure per l'Iris i plata per l'equip tècnic, on, això sí, Laia, hi ha hagut polèmica.
1: Sí, el que va passar és que Rússia va canviar un híbrid entre la preliminar i la final, una cosa que no és il·legal, però que resulta que aquest híbrid era una innovació espanyola, és a dir, Andrea Fuentes, ja sabem que és una gran innovadora, i aquest era una innovació seva. Això va fer que la dificultat de la rutina russa augmentés i que, per tant, doncs, els hi donés aquest impuls, aquests 3 punts més, que van valer un or.
0: I per tancar, Laia, fa unes hores hi ha hagut la final de l'equip tècnic que també ha acabat en plata per Espanya.
1: Sí, sota el nom de Hope, les d'Andrea Fuentes han fet una rutina impecable que volia representar aquesta esperança de poder fer un esport d'una altra manera, respectant a les atletes i la seva vida més enllà del seu esport, i per aquest motiu tenia baixa apnea i, per tant, baixa dificultat. Les russes tenien 10 punts més de dificultat i per això s'han acabat enduent l'or.
0: I demà, plat fort.
1: Exacte, demà veurem la rutina acrobàtica amb Bergain de Rosalia, que ja sona de fons, que ha sigut absolutament tendència durant tot aquest any. Per tant, demà a les 3, tothom davant la televisió per veure aquesta cançó.
0: Demà estarem pendents d'aquesta actuació i avui la notícia del dia, no ens cansarem de repetir-la, l'or d'Iris Tió a París. I ara, més coses a l'agradaria. Cinc minuts passen de 9:15, ja us ho vam explicar la setmana passada, però s'ha fet oficial avui que Caroline Nicolli és nova jugadora del Barça, Laia.
1: Sí, la davantera signa per 4 temporades fins al 2030. Com ja van dir el que t'hi jugues, el fitxatge s'ha tancat per 1,2 milions més variables, el qual el converteix en el més car de la història de la secció. Després de les sortides d'Alexia i Salma, el Barça tenia clar que havia de fer una gran aposta al davant i Caroline Nicolli va ser l'escollida. La jugadora té 26 anys i és una davantera molt explosiva, amb profunditat, desequilibri i que pot jugar en les 3 posicions d'atac. La voluntat de la jugadora per fitxar pel Barça ha estat clau, tot i que el club sabia que havia de fer aquesta inversió, volia prioritzar algú que volgués jugar al Barça, i Nicolli ho ha demostrat amb un cor blaugrana als cabells. La presentació serà demà a les 12:30, 12:45, i amb això el Barça en principi dona el mercat per tancat.
0: Doncs Caroline Nicolli, que és nova jugadora del Barça i que serà presentada oficialment, com ens diu la Laia, demà. Més futbol. Perquè avui hem tingut una notícia important a l'Espanyol. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: I és, malauradament, una lesió greu de Quique García.
3: Doncs sí, molt males notícies per l'Espanyol. A pocs dies de començar la temporada es confirma efectivament la lesió de Quique García, qui va ser substituït per molèsties en un dels amistosos del club blanc i blau a la seva gira anglesa, precisament contra el Middlesbrough. Les proves realitzades avui pels metges del club han confirmat que la lesió és el tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Encara no sabem quin serà el temps de baixa, però Quique García passarà demà pel quiròfan i doncs, serà l'evolució posterior a la intervenció la que determini quan podrà tornar a entrenar. Aquest tipus de lesió acostumen a ser de certa gravetat i tenint en compte què passarà pel quiròfan demà, doncs podem esperar que estigui fora entre 3 i 4 mesos.
0: Una llàstima aquesta lesió de Quique García. I el Barça masculí, Jesse Bisibu, ja ha estat presentat a Arnau oficialment com a nou jugador del Barça.
3: Sí, Bisibu ha firmat avui el seu contracte amb el Barça i ja es blaugrana de manera oficial. L'acte de la firma ha estat aquest matí al despatx del president Joan Laporta, qui per ser ha reaparegut ja per fi amb l'alta mèdica. El davanter de només 18 anys ha arribat provinent del Bruges belga per la suma de 8,5 milions i tot i no haver firmat fins avui ja s'havia entrenat amb l'equip a Birmingham. Després de la firma ha fet declaracions als mitjans del club on ha agraït la rebuda per part de l'equip, tant de l'staff com dels jugadors i concretament alguns dels veterans com Christensen o Rafinha. I també ha parlat de Hansi Flick.
4: Per mi el Hansi m'ha rebut molt, molt bé. Vam tenir algunes converses, així que per mi ha sigut molt fàcil saber què he de fer aquesta temporada. Simplement treballar dur i donar-ho tot.
3: Bisibu és conscient que no tindrà un rol fàcil, però ha dit que estar al Barça és un somni per ell i que estarà preparat per quan se'l necessiti.
0: I a veure, Arnau, avui Messi ha tingut un gest en Madrid. Això és així, no?
3: Sí, això és així. De fet, un gest de 800.000 euros, que són els que ha donat a la Comunitat de Madrid a través de la seva fundació per ajudar a la reconstrucció dels municipis afectats pels incendis que han arrasat unes 30.000 hectàrees de la Sierra Oeste. No és el primer cop que l'argentí fa una donació d'aquest estil a través de la Fundació Leo Messi, que va ser fundada el 2007 per contribuir a projectes de salut, esport o educació. De fet, una de les últimes donacions que va fer va ser aquí, a Barcelona, a l'Hospital Clínic, durant la pandèmia del Covid. O, per exemple, a València, on va donar 1 milió d'euros per ajudar les víctimes de la Dana. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, li ha agraït el gest a través de les seves xarxes socials, on ha escrit que els madrilenys esperem rebre-la aviat per donar-li l'aplaudiment que es mereix.
0: I no és l'única notícia del dia d'avui a Madrid, Arnau, perquè hem sabut que l'Ajuntament torna a requalificar els terrenys esportius del Real Madrid.
3: Sí, el govern d'Almeida ha donat l'okei a la requalificació d'una parcel·la de la ciutat esportiva de Valdebebas, que fins ara era d'ús esportiu i passarà a ser d'ús terciari, i s'espera una inversió de 8.500 milions d'euros. Avui al Que t'hi jugues n'hem parlat amb Hugo Martínez Abarca, el regidor de Mas Madrid, i ens ha explicat com aquestes grans inversions de Valdebebas doncs, no ajuden gens ni mica a la resta de la ciutat.
5: Políticament da igual que el Madrid s'enriquezca o no. Ahora, para la ciudad de Madrid no es beneficioso en absoluto, todo lo contrario. No, son zonas supuestamente para usos deportivos, bueno... Probablemente el Madrid ya tenga la ciudad deportiva que necesita, no necesita desarrollarse ahí deportivamente, pero entonces lo que no hace falta en ningún caso es poner ahí más oficinas. O sea, se está llenando de empleo toda la zona norte de Madrid y vaciando la zona sur, que es donde hay problemas sociales, donde hay problemas de empleo y donde necesitarían una inversión que se le está dando la espalda. O sea, evidentemente aquí el interés de la ciudad de Madrid o de la Comunidad de Madrid no pintan absolutamente nada y solo pintan pues que eso, que Almeida hace lo que le... Almeida y Ayuso hacen lo que les piden los poderes económicos, en este caso el presidente del Madrid, Florentino Pérez.
3: Doncs ja queda per la reflexió de cadascú si aquests 8.500 milions d'euros que milloraran Valdebebas podrien anar també per reconstruir els municipis de la Sierra Oeste.
0: Efectivament. Arnau, moltes gràcies. I un últim apunt en futbol, Asier Chaves, què tal? Bona tarda. Perquè avui el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha confirmat els canvis al reglament que hi haurà de cara a la propera temporada.
6: Doncs sí, sobretot ha aclarit diversos punts del reglament després de l'experiència del Mundial. El primer afecta el VAR i la confusió d'identitat en les targetes. Si l'àrbitre amonesta el jugador equivocat, el VAR podrà corregir qui ha comès la infracció, però no podrà aprofitar aquesta via per canviar la infracció assenyalada ni el motiu de la groga, cosa que es va fer al Mundial amb aquelles targetes per simular. Espanya també aplicarà el protocol B en l'atenció als porters. Si el partit s'atura perquè el porter necessita assistència, l'entrenador tindrà 10 segons per designar un jugador al camp, que haurà d'estar un minut fora, i si no n'escull cap, en sortirà el capità. I el CTA confirma que una acció com la de Marc Pubill contra el Barça seria penal. En un servei de porteria, la pilota ja està en joc quan el porter la xuta i es mou clarament. I per tancar, els canvis ja coneguts que es van aplicar durant el Mundial, 10 segons per fer les substitucions, un minut fora per als jugadors atesos o compte enrere en algunes represes, entre d'altres.
0: 4 minutets i 3 quarts de 9, al bàsquet. És mi última jugada. Ahir ja us ho vam explicar, que Xavi Pujol és el nou director esportiu del Barça de bàsquet i avui a Sier, al Que t'hi jugues, hem parlat amb una de les primeres persones que va apostar pel de Manresa.
6: Doncs sí, ho hem fet amb Josep Sáez, que és el president del bàsquet Manresa, que l'any 2020 va apostar per ell com a director esportiu quan encara tenia només 30 anys. A Manresa Pujol es va guanyar la fama de tenir molt bon ull per detectar talent i apostar per jugadors com Chima Moneke o Silvén Francisco, que després han acabat triomfant a l'Eurolliga o fins i tot passant per l'NBA. Però Sáez considera que la seva gran virtut no és només trobar bons jugadors, sinó també saber com combinar-los, com acoplar-los per construir un equip amb una filosofia i una identitat pròpies.
7: Amb el Xevi jo crec que se l'encasilla molt com pensant en que sap veure jugadors, no? Però el que millor fa el Xevi és saber-lo acoplar, no?, amb una filosofia d'equip, no? I crec que aquí és on ell sap combinar molt bé aquest talent que té, no?, per veure jugadors, però ja els veu dintre de la dinàmica del seu estil de joc, no?, i del joc que vol que els seus equips practiquin.
6: I aquesta idea de construir un equip amb una identitat molt definida no s'aplica només als jugadors, perquè Josep Sáez destaca que Xevi Pujol també ha tingut molt bon ull a l'hora d'escollir els entrenadors i considera que l'aposta per Sekulić respon precisament a aquesta filosofia, així que el criteri que creu que hi ha darrere de l'aposta per un Alexander Sekulić, o sigui, creu que aquest és el criteri que hi ha darrere de l'aposta per un Sekulić, que demà serà presentat oficialment com a nou tècnic blaugrana. Serà a la una l'acte de la firma i a dos quarts de dues a l'atenció dels mitjans.
0: Gràcies, Asier. Doncs demà, que serà el dia de Sekulić, el dia que serà presentat oficialment com a nou entrenador del Barça, 3 minuts i 3 quarts de 9. Aquí l'agradaria fem una petita pausa i marxem a Portugal.
8: ¿Qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: ¿Qué? Vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
11: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
12: Hola, esto te interesa.
13: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
12: ¿Y lo del sorteo?
13: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
14: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
15: La graderia del balcó.

0: I avui, aquí a la graderia del balcó, tenim un protagonista format a la Masia del Barça i que després d'una etapa a l'Espanyol va fer les maletes cap a Portugal, on és capità de l'Alverca, club propietat del futbolista del Real Madrid, Vinícius Júnior. És titular indiscutible a un equip que ara mateix juga a la primera liga portuguesa i ell és el Sergi Gómez i ens escolta a aquesta hora a la graderia del balcó. Sergi Gómez, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Com estàs? Com va la pretemporada?
1: Doncs molt bé, molt bé, molt content. Ja no és la novetat, ja no és la primera... Bueno, arribar com l'any passat, que vaig arribar amb la pretemporada feta pràcticament i començar per jugar. Ja s'ha fet un equip i la veritat és que, bueno, molt, molt content del projecte, molt il·lusionat amb com està creixent el club i, bueno, també amb, liderant una miqueta la gent jove, que són molts.
0: De fet, Sergi, aquest cap de setmana ja arrenqueu la Lliga, no?
1: Sí, correcte. Comencem el diumenge a casa de l'Oporto, un rival molt fort, com podeu saber. I res, amb ganes també de, bueno, de ficar una miqueta sobre la taula, doncs, la idea de joc del míster, que és molt, molt atrevida, molt bona, i res, veurem com va.
0: Imagino que l'objectiu d'aquesta temporada, Sergi, no és un altre que la salvació, no?, de moment.
1: Sí, bueno, està clar que som conscients de que és un club que, bueno, qui sàpiga la història, doncs ve de segona divisió, va pujar l'any passat, llavors vam fer un molt bon any, ja que amb 35 jugadors nous, que són els que vam venir, pràcticament només hi havia un de l'anterior any, vam aconseguir, doncs, fer un projecte sòlid, jugar bé, competir bé i salvar-nos a falta de 3-4 jornades, i això diu molt de com va ser la temporada, no? Llavors aquest any, evidentment, podem fer un pas endavant i doncs, quan abans podem aconseguir un objectiu millor.
0: M'ho comentaves ara, no, Sergi, que és un equip molt jove i tu una mica fas la funció de capità i de líder de tots aquests futbolistes joves, no?
1: Sí, bueno, ja m'han proposat aquest rol, no?, quan vaig arribar i, evidentment, doncs, jo sempre m'he entregat al màxim als equips d'on he estat i, en aquest sentit, doncs, també, bueno, és un plaer, no?, poder fer o poder transmetre als jugadors més joves, doncs, el que hi ha anat visquent, no?, i el que hi ha anat aprenent. I la veritat és que hi ha jugadors amb molt de talent, però clar, crec que impactarem al segon equip d'Europa més jove. I ja estava jo, vull dir que, perquè veig una miqueta el nivell d'edat que hi ha aquí, no? Però ja et dic, molt, molt content, ha sigut una curada que he disfrutat moltíssim i il·lusionat amb aquesta carrera.
0: M'insisteixes molt, que estàs content, estàs gaudint i és el teu segon any.

0: Estàs content, estàs gaudint i és el teu segon any a Portugal. Amb 34 anys, Sergi, tu com et trobes a nivell físic i sobretot, no sé si encara et sents motivat, no?, per continuar endavant al món del futbol.
1: Sí, jo sempre ho he dit, no? Al final, mentre ets feliç i el cap té ganes de continuar, doncs bueno, si el cos et respecta, doncs sempre endavant, no? Però ja et dic, estic disfrutant moltíssim aquesta etapa aquí. Jo no coneixia la Lliga Portuguesa, no coneixia Lisboa, i és una ciutat encantadora pel que hagi viscut aquí i sap que és espectacular. De fet, la nostra segona filla, Lea, va néixer aquí a Lisboa i ja et dic, molt, molt integrat amb la cultura, amb l'idioma, amb el dia a dia i disfrutant d'un projecte pues, que està sortint molt bé.
0: De fet, tu, Sergi, havies jugat a la Lliga Espanyola, l'any passat vas fer el salt a la Lliga Portuguesa. Vas notar molt canvi, un salt molt gran entre una Lliga i una altra?
1: Bueno, és diferent. Està clar que a dia d'avui, salvant els quatre equips de tot de la Lliga, que són Oporto, Benfica, Sporting i Braga, està clar que no té el nivell d'Espanya, però crec que és una Lliga que està creixent moltíssim i cada cop surten més jugadors d'aquí. També crec que fa 6-7 anys enrere van fer un reclam una miqueta al jugador portuguès que pogués tornar aquí a Portugal a jugar i m'ha sorprès, sabia que, i evidentment, no està a nivell espanyola, perquè el nivell espanyol és una de les millors del món, però m'ha sorprès molt positivament el nivell que hi ha aquí.
0: I, Sergi, entrem a parlar una mica més de l'Alberca. Ho comentàvem al principi, Vinícius n'és propietari. No sé quin rol té ell amb el club, si ve molt a veure-us, si està molt, molt vinculat realment amb l'Alberca, Vinícius Júnior.
1: Bueno, diguéssim que el grup inversor que compra el club, un dels propietaris del grup inversor és el Vinícius, i sí que hem tingut alguna comunicació, potser més indirecta, perquè al final té una persona que és el que han fet molt bé també, no? Ficar gent aplicada als rols que toquen dins del club, i des d'aquests rols doncs, sí que tenim comunicació indirecta amb ell i sé que evidentment doncs, està al tant de tot el que està passant i molt implicat.
0: Algun partit sí que us ha vingut a veure, no?
1: Sí, ha vingut.
0: I tu has parlat amb ell?
1: Totes les càmeres van anar cap allà.
0: Totes les càmeres l'enfocaven a ell, no?
1: Correcte.
0: Tu has parlat alguna vegada amb ell, Sergi?
1: Jo directament no he parlat amb ell.
0: I l'Albert, que és un club que té molta massa social, i no sé si des del moment en què Vinícius va començar a ser-ne inversor, el club realment ha fet un salt endavant molt gran o no s'ha vist gaire canvi?
1: Sí, home, pensa que l'Alberca té els habitants que té, vull dir, no és molt gran, i l'estadi, clar, tu pensa que compren el club quan estan a segona, més o menys pel gener o així, més o menys, febrer, i en 4 mesos pugen de segona a primera, en el que s'ho comporta. Llavors, ostres, van fer una quantitat d'obres a l'estadi, als vestuaris, a camps d'entrenament, gimnàs, tot el que van poder, i encara avui estan fent grans infraestructures perquè bueno, el projecte és ambiciós, no esperaven pujar tan ràpid, però en qüestió de mesos van pujar, llavors van tenir que accelerar el procés, i bueno, constantment estan aquí fent millores en general, i per això també et dic que és un projecte ambiciós.
0: I realment, Sergi, és una tendència que estem veient cada vegada més, no? La de futbolistes en actiu com Vinícius amb l'Alberca, ara recentment va haver-hi la compra de Messi amb el Cornellà, Cristiano Ronaldo també a l'Almeria, no? És una mica una tendència que cada vegada es va normalitzant més i anem veient més, no?, que futbolistes que encara juguen comprin o formin part d'un club de futbol.
1: Bueno, al final és un business, és empresa, i sempre quan tinguis un bon business plan i tinguis gent preparada i amb criteri per assumir aquests rols, doncs si es fa bé pot ser una bona inversió i un bon negoci. Després també s'ha de mirar el resultat, no? Que al final sempre depenent de que la pilota entri o no, i bueno, hi ha molts factors, però bueno, sí que és cert que últimament doncs, es veuen cada cop més jugadors que estan fent aquest pas.
0: I Sergi, abans ho explicàvem, vas arribar a Portugal després d'una etapa a l'Espanyol. No sé si mantens molt el contacte amb alguns dels teus excompanys d'equip.
1: Sí, el mantinc pràcticament a diari. Tinc una bona relació amb companys que vaig compartir molt temps allà a l'Espanyol, amb el míster també, amb part de gent de l'estaf i de la directiva, i ja et dic, tinc un molt bon record d'allà. van ser 4 anys molt intensos, amb el descens, després l'ascens, després el manteniment a primera divisió, i al final, bueno, quan vius entre experiències, doncs fas un vincle molt fort amb la gent de dins del club, amb la gent que també doncs està fora ajudant-nos, i tinc un

0: Porta el maco, la veritat.
1: No sé com veus l'equip, Sergi, de cara a la propera temporada. El mercat de fitxatges encara s'ha d'acabar de tancar, però no sé com veus l'Espanyol de cara a aquesta temporada.
0: Bueno, jo sempre he confiat molt en Monchi. Vaig tenir la sort de compartir amb ell també el Sevilla i el coneixo personalment i tinc molt bona relació i entenc que la feina que està fent i que encara no està feta, doncs l'està mimant i cuidant molt i juntament amb el que ja tenim a l'equip, doncs espero que sigui una gran temporada.
1: I aprofito, Sergi, ara que estem parlant una mica més d'actualitat de l'Espanyol, estàs a Portugal, a Lisboa, no sé si per aquí es parla molt d'aquesta nova etapa de Mourinho al Real Madrid, perquè clar, imagino que a Lisboa, a Portugal, es parla molt, no?, de Benfica a Porto, i al final Mourinho també és una personalitat important. No sé si es comenta molt aquesta nova etapa del tècnic portuguès.
0: Bueno, sincerament ha sigut bastant una etapa molt fugaç seva, aquí al Benfica, però bueno, al final des d'aquí doncs s'entén que si et veu Madrid i més amb l'aposta que hauran fet per ell, doncs evidentment doncs ha d'anar cap allà. Que serà bo dolent per ell o per el club, no en tinc ni idea. També tinc que dir que estic bastant fora del tema mediàtic, és a dir...
1: Estàs no tranquil, estàs tranquil.
0: Sí. Quan ets pare de dues criatures, el compte ja ho sap que és això.
1: Imagino que a Portugal, Sergi, tu també hauràs trobat una mica tranquil·litat. Abans ens parlaves a meravelles de Lisboa com a ciutat, però tu també imagino que a nivell mediàtic a Portugal també estàs molt més tranquil, a nivell familiar i tot plegat, no?
0: Sí. Al final també he estat al Barça, amb el que s'ho comporta, he estat a Vigo competint a Europa League, que és un poble pràcticament, tothom et coneix, també a Sevilla, a l'Espanyol també, i vulguis o no, doncs, bueno, viure també aquí en una gran ciutat amb un nivell mediàtic bastant més baix i tot això doncs també ho estic gaudint moltíssim, que ha sigut durant pràcticament 20 anys de la meva vida a l'èlit d'Espanya, doncs no he pogut gaudir-ho.
1: I ara, Sergi, crec que has començat la carrera de psicologia, no?
0: Correcte, sí, estic estudiant a través de la UNIR el grau de psicologia, que són 4 anys, i ja tinc el primer i bueno, la meva idea en un futur doncs tinc pensat doncs dedicar-me o intentar dedicar-me a la psicologia esportiva, amb gent bueno, que estigui a màxim nivell i bueno, pues que jo pugui aportar tot el que jo he après en la meva carrera i juntament, doncs, evidentment, amb totes les eines que puc aconseguir la carrera.
1: És que realment la psicologia per un futbolista, i no només futbolista, sinó per un esportista d'elit, és una part absolutament clau per la seva carrera, no?
0: Per tothom, no fa falta que sigui futbolista. Jo crec que és avui en dia, per sort, la gent parla més obertament d'això, és algo que patim o que hem patit tots, llavors no tenim que tenir por en aixecar la mà i demanar ajuda perquè crec que tothom la necessita, amb més o menys grau, però ja et dic, jo en la meva parcel·la he viscut moltes coses en el futbol i crec que ben preparades doncs, puc ajudar a nois i noies que vulguin doncs, bueno, demanar consell o necessitar ajuda.
1: Absolutament. I no sé si t'agradaria fer-ho en algun club, Sergi, o això ja és una cosa del futur.
0: No, això ja ho veuríem. Jo ara mateix em centro en aprendre al màxim, en saber si això se'm dona bé i puc aportar, i si així es dona, doncs ja ho veurem més endavant doncs, cap on tiro.
1: Doncs, Sergi Gómez, et desitgem tota la sort del món aquesta temporada que oficialment arrenca aquest cap de setmana amb el partit contra l'Oporto i nosaltres, evidentment, estem molt pendents de les passes que vagis fent. Sergi Gómez, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a la graderia del balcó.
0: A vosaltres, una forta abraçada. A reveure.

0: Gómez, que està a Portugal amb l'Alberca, amb el club de Vinícius, i avui ens ha explicat amb detall com es viu en un club com aquest. I fem un últim apunt superràpid a la graderia, perquè Sierre, com ha anat la quarta etapa del Tour de França femení?
1: Doncs victòria de Marlene Reusser a la crono individual de 21 quilòmetres entre Gevrey-Saint-Bertin i Dijon, i ja és la nova mallot groc, i bona actuació de la catalana Paula Blasi, 11a a la contrarrellotge, 7a a la general, i conserva el mallot blanc de millor jove.
0: Molt bé aquest francès.
1: Sí.
0: Gràcies, Sierre. La graderia es va buidant. Fins aquí la graderia d'avui, dimarts. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit. A les 12 ja ho sabeu, el que t'hi jugues. L'actualitat esportiva torna a 12:45 amb el Larguero, i ara us deixem amb Hora 25. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

0: Cadena Ser.
1: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
2: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
1: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la Cadena Ser i Ser Catalunya.
3: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
5: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
4: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella: "Sempre has estat, ets i seràs la millor. La millor en tot. La millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra." A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Amb la meva gent, l'estiu és viu millor.
7: És estiu.